Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: 1880. En un context de profundes desigualtats socials i de conflicte obrer creixent, advocat de formació, va orientar tota la seva carrera a la defensa jurídica dels treballadors i sindicalistes perseguits, especialment vinculats a la CNT. Tot i una discapacitat física que li dificultava la mobilitat, va mantenir una intensa activitat política i pública. Va esdevenir una figura central del republicanisme catalanista i del catalanisme d'esquerres, sempre compromès amb la justícia social. Des del seu despatx i des de diferents tribunes polítiques, va denunciar la repressió de l'Estat i la violència del pistolerisme patronal que marcava la Barcelona dels anys 20. Elegit diputat pel districte de Sabadell, el seu mandat va ser breu. Poc temps després, va ser assassinat davant de casa seva per pistoler en sou de la patronal. La seva mort va commocionar el moviment obrer i va convertir Layret en un referent ètic i polític, símbol de la lluita pels drets socials i de les llibertats democràtiques. Aquesta setmana, a les portes de Troia, parlem de la figura de Francesc Layret amb el Xavier Vidal, qui acaba d'escriure una novel·la sobre el personatge i les fatídiques circumstàncies de la seva mort. Benvinguts a la Barcelona del pistolerisme. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de Ràdio Castellar, el programa d'història de Ràdio Castellar i de la xarxa de comunicació local. Avui, en el dia de la ràdio, precisament avui ho gravem amb el dia de la ràdio, vosaltres ho escoltareu quan sigui, però nosaltres ens felicitem per seguir fent ràdio i felicitem a tota la gent

0: que fa servir encara la ràdio, que sí, un mitjà molt, molt, molt, molt viu. I, per tant, felicitat a tots vosaltres. Francesc Layret és el protagonista d'avui, la veu del Sense Veu, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Com estàs?
1: Com anem? Molt bé, Sergio.
0: I avui ens acompanya, avui molt especialment, el Xavier Vidal Alemany, periodista, escriptor, guionista i autor de la novel·la de recent publicació, Set bales en la nit, editada per Columna. Benvingut, Xavi.
2: Moltes gràcies. Em sento una mica Aquiles a les portes de Troia, eh?
1: Apa, gràcies, home, home.
2: Però si, em sento si aquí a punt, així, a punt de saltar les muralles de Troia. Fantàstic.
1: Molt bé, si et sents així, ja tenim la partida guanyada.
0: Ja està, doncs,
1: ja ho tenim.
0: Molt bé, Xavi. Què és el que et va motivar a portar una novel·la a la Barcelona del pistolerisme i a un personatge com és en Francesc Layret?
2: Justament va ser el Francesc Layret el que em va activar de la corda per escriure la novel·la. Jo, com la majoria de catalans i catalanes, per mi Francesc Layret era un carrer per el que passava, i deia, mira, carrer de Francesc Layret. Fins que un dia vaig espategar amb una exposició extraordinària de l'historiador Jordi Serrano al fil roig del catalanisme, i vaig entrar per casualitat, no la coneixia, vaig entrar i em vaig quedar fascinat per la figura del Francesc Layret, per la seva vida, per la seva biografia, per la seva significació política, per la seva capacitat de bregar en contra dels elements, per la seva integritat, per la seva capacitat ideològica i, sobretot, per la capacitat que va tenir de portar la política fins a un extrem que hagués pogut canviar la història del país. Aquesta era una història relativament coneguda, no gaire coneguda, perquè la figura del Francesc Layret no està reivindicada, però hi havia una figura darrere de la figura política, que era la figura personal del Francesc Layret. I allò em va captivar, perquè era un personatge de novel·la amb tots els ets i els suts. I no només ell, sinó tot l'entorn que l'envoltava. Llavors, tot això, unit a la gran capacitat de fabulació i d'evocació que té la Barcelona dels anys 20, vaig pensar, és que és un carmel, és que com a escriptor pràcticament no hi he de fer res. I em vaig posar a buscar coses, dic, aquesta figura és tan important que segur que hi ha moltes, i no hi havia pràcticament res fet. Hi ha una novel·la publicada per Pagès Editors, de l'historiador en Bo, però ja està, no hi ha res més. I vaig pensar, una figura d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques, amb aquesta capacitat d'arrossegar gent, necessita una novel·la perquè algú la reivindiqui. I amb molt poca humilitat, ho reconec, vaig dir, doncs m'hi poso jo, perquè ja que no s'ha posat endavant ningú, doncs escolta, m'hi poso jo. I m'hi vaig posar. I així va néixer la idea del Set bales en la nit.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Al pedirle alegre, llévame al Mulán, tristemente dijo, ma petit chéri, pas d'argent.
1: Bajo los puentes del Sena, de Raquel Meller.
2: Meller. Sí, sí. És l'època. Raquel Meller estava molt, molt de moda en aquella època i començaven a haver-hi aquells tocadiscos que hi havia amb aquelles agulles, encara hi havia com vivien els discs nous, amb els discs de pedra, en fi, hi havia, era una època que sonaven les coses en les cases. Imagineu-vos aquelles cases de l'Eixample de Barcelona, de Passeig de Gràcia, grans, amb passadissos immensos, amb servei que sortia de la cuina i arribava cansat al menjador per servir amb tasses de porcelana. Imagineu-vos un diari gran al mig de la taula fent soroll i una senyora que estava allà jugant amb les altres. Doncs la banda sonora era això, Raquel Meller i cantant, sí, sí, sí. I una llum entrant per la finestra il·luminant tot el menjador i la vaixella de plata o d'or.
1: Estem ben bé allà, eh? Ara mateix,
3: amb aquesta descripció. Sí, sí, sí, sí.
1: I escoltant la Raquel Meller.
2: I això era, i aquesta era l'ambient de la Barcelona més rica. Hi havia una altra Barcelona, que era la Barcelona que passava més gana que el gos del Mut, que anaven molt curts. Ja en parlarem, però aquesta dualitat també estava en la música. La música en parlava molt. I era una època que, a més, era una època de grans contradiccions, la Barcelona dels anys 20. Per diverses raons. Sobretot, una, perquè hi havia molts diners. Els diners venien de la Primera Guerra Mundial, de tots els empresaris que havien fet negocis amb el front, jugant a dues bandes moltes vegades. Hi havia molts calés, hi havia moltes pistoles. Es calcula que a Barcelona l'any 1919 hi havia 1 milió de persones, quan hi havia 930.000 persones a tota la ciutat. I el tercer element, que és molt important, és la droga. Hi havia molta droga. La cocaïna era legal, l'heroïna era legal, la cocaïna era una droga que es venia molt barata, que arribava al port de Barcelona des del port de Rotterdam, però com ara arriba el blat, eh? O sigui, allò a lo bestia, i te la venien amb capsetes de mistos, a 3 pessetes la capseta de mistos. Una dotzena d'ous valia 5 pessetes, una capseta de cocaïna 3,5. Això dona una mica la mesura de com socialment hi havia molta droga, moltes pistoles i molts diners, i molta set de venjança. Aquest còctel, òbviament, rebenta qualsevol estructura social i qualsevol intent de control. Clar, perquè, fixa't, hi havia gent que tenia 3 fills i tenia el marit entrullat a la presó per haver participat en una vaga, exemple la de la canadenca, i no sabia què donar-li als fills, i anava a la botiga a comprar una mica una penca de bacallà i 3 ous, perquè una dotzena no en podien comprar, i amb això havia de passar 1 o 2 dies amb 3 canalles allà intentant jalar. Clar, la injustícia social era tan gran que les ganes de revenja i d'equitat social estaven servides. Era normal.
1: Tot aquest context que ens està ara descrivint a la perfecció en Xavier Vidal, doncs el podreu trobar al llibre que ha escrit de 7 bales en la nit, centrat en la figura de Francesc Layret, i de fet vosaltres també podeu aconseguir un exemplar d'aquest llibre, perquè farem un sorteig, oi que sí, Albert?
3: El sortejarem, sigueu ben atents a les xarxes socials, sobretot a Instagram, que ja us explicarem com es fa, però a partir de que es publiqui aquest programa o una miqueta més enllà, doncs el sortejarem, així li donem una mica de bombo, i a més la capacitat que se li ha vist en Xavier ara mateix de projectar imatges i de descriure escenaris i tot, és exactament el que queda plasmat en aquell llibre, no? I és un llibre molt fàcil de llegir, és molt, bueno, fantàstic.
1: Després, al final del programa, si tenim temps de parlar
3: una miqueta més, no?
1: Una miqueta més del llibre, però comencem. Avui a les Portes de Troia ens centrarem, gràcies a en Xavi per haver escrit aquest llibre, i portar la figura d'en Francesc Layret, que mereix ben bé que li dediquem un programa en el dia d'avui. I per tant comencem parlant des dels inicis d'en Layret, dels seus orígens.
3: Sí, comencem, no?, aquesta primera part del programa més biogràfica. quins eren els orígens de la seva família, no? Més familiars i socials.
2: En Francesc Layret pertanyia a una família que en aquell moment es considerava burgesa. La seva família tenia una concessió de maquinària de rellotgeria. En aquell moment la rellotgeria era molt important perquè a totes les cases hi havia algun rellotge de paret, i fins i tot en les més humils, encara que no fos tan luxós, i la gent portava rellotges també penjats. I ells tenien una mica com una concessió dels recanvis d'aquella maquinària. Llavors es guanyaven bé la vida. Però ell, el Francesc Layret, no combregava massa amb aquests ideals, diguéssim, burgesos, de classe mitjana i tal. Ell, clar, molt motivat per la malaltia que va patir als 2 anys, s'havia escorat molt cap a l'esquerra, cap a la justícia social, cap al federalisme, cap al progressisme, i ell, diguem que hi ha un punt clau en la seva vida, que és quan aconsegueix sortir de casa, perquè entre els 2 i els 16 anys no surt de casa, no pot sortir de casa perquè té les cames baldades i no pot sortir de casa, i quan surt de casa ha devorat tota la gran bibliografia que tenia a casa, i no només s'ha fet una persona més culta, més intel·lectual, més capaç de contextualitzar el temps en el que està vivint, sinó que s'ha fet una persona moralment més justa, més equitativa, i que pretén que aquest desgavell o aquest desnivell social que hi ha a la Barcelona dels anys 20 s'equilibri d'alguna manera. I per tant ell el que diu és: si els pobres tenen poc i els rics tenen massa, per alguna banda haurem d'equilibrar aquell model social, perquè si no està servit el conflicte social, no? I ell surt sent, diguem, més conscient de que ha de fer activitat social, i se'n va a la Universitat de Barcelona, que estava molt a prop de casa seva. Ell vivia al carrer Balmes 26, i si recordeu Barcelona, el carrer Balmes 26 a la cantonada està a 200 metres. Mm-hmm. I a la Universitat de Barcelona es fa un autèntic líder estudiantil, perquè, diguem, que fa oblidar la gent que el mira que és una persona amb una disminució de mobilitat a les cames. I a més, en aquest interregne entre que ell surt i va a la universitat, coneix aquest trident del Salvador Seguí i el Lluís Companys, amb els qui faria moltes lligues, i altres personatges políticament molt interessants com el Martí Alomar, que li donen context, i ell definitivament es converteix en un activista.
3: És que, de fet, jo ho has d'anar comentant, però d'aquesta etapa de la universitat, quina és la ideologia que va conformant ell?
2: No ho tinc tan estudiat, perquè en la documentació jo em vaig fixar més en aquesta part més de quan ell tenia vora els 40 anys, però ell és un líder estudiantil d'esquerres en el sentit més nat de la paraula, i que ell intenta que tothom es conscienciï a la universitat que hi ha una classe social que mereix més protecció que les altres, perquè normalment la gent que anava a la universitat en aquella època era gent, fills de burgesos, de gent que podia i tal. Però clar, fixeu-vos en una escena que revela una mica quin tipus de líder i quin tipus d'ideologia tenia. Hi ha un moment que el Rovira i Virgili descriu en un dels seus llibres que està mirant per la finestra del claustre de la Universitat de Barcelona i veu el Francesc Layret envoltant d'estudiants fent un discurs en favor de l'equitat social. I els estudiants que té al seu voltant el tapen completament perquè no es vegi que és una persona amb mobilitat reduïda, i que vegin només aquella capacitat que té d'exaltar. I en el discurs, una de les coses que li crida més l'atenció al Rovira i Virgili és que assenyala els fills més rics, més ostentosament rics, dient: vosaltres també esteu concernits. Aquí a la universitat ensenyem valors, i els valors són per tothom, i la gent que té menys capacitat d'entrar a la universitat els hem d'ajudar, i vosaltres teniu la responsabilitat. I clar, i aquells que eren els més recalcitrants veien a un senyor, feia 50 i poc, perquè clar, estava, no, les cames les tenia privades, però amb aquella potència de veu que tenia una veu molt metàl·lica, i això és una de les coses que més em va atormentar en la escriptura de la novel·la de Set bales en la nit, perquè pensava: descric en algun moment la veu que té, però clar, no hi ha gravacions d'aquella època, no puc sentir el Francesc Layret xerrant. I llavors vaig recórrer a diversos testimonis de diversos amics que es va recollir en un llibre l'any 34, quan li van fer el 35, quan li van fer l'aniversari del 15è aniversari de la seva mort, que parlaven d'una veu metàl·lica, però una veu metàl·lica molt potent, una veu metàl·lica que quan la deixava anar la gent l'escoltava. I això em va donar la figura global d'un personatge que la gent l'admirava només pel que era, perquè no podia admirar-lo per cap altra cosa física o diguem d'índole més de això, fisiològica, no?
1: Sí, i has dit que ell surt de casa, va a la universitat i a més de tot el que ens acabes d'explicar, que li passa a la universitat, on atreu l'atenció amb la seva capacitat d'oratòria,
2: sí.
1: De, diguéssim, poder aplegar molta gent al seu voltant i que l'escolti, que el seu missatge arribi, allà també neix una relació entre moltes persones, però destacar una relació amb Lluís Companys.
2: Sí, sí,
1: Companys. Com va ser aquesta relació inicial?
2: Es van fer molt amics, ell i jo, si no vaig errat, perquè aquesta part de, prèvia, diguem, tampoc la vaig documentar gaire, però ells creen un Ateneu Popular a Barcelona per donar classes a la gent més pobra, la gent més desfavorida, ensenyar a llegir als fills dels que no podien pagar-se una escola. Llavors allà coincideixen amb el Lluís Companys, que venia del poble i que també tenia aquesta sensació, aquesta idea de que efectivament les persones amb menys poder adquisitiu també tenien dret a una instrucció. Llavors allà creen una aliança molt, molt, molt forta, tant d'ideals com personal, que els fa anar endavant i crear diversos tipus. Després tindrien aliances polítiques, tindrien els famosos sopars que es feien a casa del Lluís Companys i que preparava la Mercè Micó i que anaven ell, l'Omar, el Salvador Seguí.
1: I que també has relatat el llibre Setmanes, sí, en la nit, que ens gairebé ens fan olorar la que s'està cuinant.
2: Sí, perquè era un personatge, i clar, aquí fem un off-topic històric, però crec que és interessant, perquè era un personatge molt complicat d'alimentar. Perquè tothom li feia grans menges i l'única cosa que li agradava...
1: Patata bullida
2: i una truita a la francesa.
3: Sí, no fotem.
2: Jo pensava, aviam si això m'ho hauré trolat, i quan s'ho llegeixi algú que conegués la família del Lairet dirà, però paio, que tan patolles aquí. Doncs el nebot net del Francesc Lairet, l'Ignasi Rodríguez Roda Lairet, que és vicerrector de la Universitat de Girona i catedràtic de l'Institut de l'Aigua a Girona, em va dir, era així, i ara entenc coses que a mi em passaven i que no les havia entès mai, i quan ho he vist escrit he dit, tate, era això. I llavors, clar, és veritat, el tio anava a casa si li treien faisans, li treien coses fantàstiques, i el tio només feia que suforejar per al plat i apartar les coses perquè no volia. Ell, l'única cosa que li agradava era la patata bullida amb una mica d'oli i una truita a la francesa. Clar, era un personatge que, mentre els altres jalaven a bossi ple, ell anava xerrant de política. Anava donant-li el pico perquè era el que sabia fer realment i anava convencent els altres, diguem, per aquesta part més intel·lectual, no?
4: És fàcil ser valent quan tens poder, quan ets fort, quan estàs segur que guanyaràs. El mèrit de veritat està en la valentia del qui sap que està en inferioritat. El Lairet no reculava mai, tot i la seva imatge de fragilitat. El coratge no està en els músculs, està en la voluntat, i la seva no en tenia límits. Sí, és cert, també li havia vist amor als ulls alguna vegada, però no era per ell, sinó pels qui l'envoltaven. Superava els moments d'incertesa amb determinació, i en sortia més fort. Si et quedes privat de les cames als 2 anys, si l'única companyia amb qui pots comptar i l'únic amb qui pots jugar és el teu germà Eduard, si no has sortit de casa fins als 16, si saps que tota la vida hauràs de dependre d'aquells 2 puntals de fusta, si malgrat tot això te n'has acabat sortint, què et pot aturar?
2: Què et pot aturar? Què et pot fer por? Això em recorda un dels moments més culminants de la seva trajectòria política al Parlament espanyol, en el que un diputat, em sembla que es deia Diego Veloz, ara no vull trolar-me, però Diego Veloz, volia fotre-li un cate perquè el veia allà xerrant amb aquella displicència, llançant idees, i era com que tenia unes ganes de fotre-li una hòstia, i ell li era igual, li era exactament igual, no tenia por. És a dir, la nit abans que el matin va a Sabadell, al Cercle Republicà de Sabadell, a fer una conferència sobre el Pi Margall, que a Sabadell se l'estimaven molt perquè ell havia treballat molt a Sabadell, era diputat per al districte de Sabadell, com heu dit al principi. Però ell no tenia por. Allà el podien matar 100 vegades, si volien. De fet, unes setmanes abans, a Granollers, hi va haver com dos o tres morts perquè algú va treure una pistola i es va posar a disparar en un míting. O sigui, ell no tenia la sensació de córrer perill, perquè no veia el perill i perquè no tenia por. Molts, per exemple, n'hi havia molts homes poderosos de Barcelona que portaven una cota de malla sota del traje.
3: En aquest temps, cota de malla, eh?
2: Sí. No era la cota de malla medieval sí que era una cota de malla, era una fibra de ferro,
3: no?
2: d'anelles, que amb una pistola, si era una pistola de calibre petit, doncs parava la bala i no et matava. Ell no en va voler portar mai, ni va voler que el seu assistent portés pistola, no volia. Hòstia. Perquè no tenia aquesta sensació de perill, de mort, i en corria.
3: Això, hi ha un vídeo d'en Fidel Castro, no sé si el coneixes, que li pregunten, tu no vas amb xaleco antibales? I ell fa així, s'arrenca la camisa i diu, porto el xaleco de la moral. Òbviament no té res a sota, no?
1: Clar, justament el que estaves explicant, i el tall que hem escoltat és narrat del teu llibre, sí. He fet una selecció, m'ho he passat molt bé, jo recomano als nostres oients el llibre, perquè bàsicament perquè a mi m'ha agradat molt, i doncs quan et llegeixes un llibre i t'agrada molt, l'has de recomanar, i aquest llibre és molt recomanable, i aquest és un tall de llibre, perquè també sapigueu com escriu en Xavier si no l'heu llegit abans, i justament ve a parlar-nos d'aquesta personalitat forjada després d'aquesta malaltia, i voldria que ens expliquessis doncs una mica més en detall com li condiciona aquesta malaltia que pateix als 2 anys a la seva personalitat, que ja una mica ens estava dient.
2: Imagina't, algú que de sobte veu que tota la seva generació, tota la generació de gent com ell que està fent vida fora del carrer, ell no pot accedir a això, que ell no pot, o sigui, tot el seu món es redueix a la casa d'on no surt, tot el seu món es redueix al seu germà amb el qui juga, i tot el seu món es redueix als llibres que pugui llegir de la biblioteca de casa. Clar, la seva personalitat va haver de sobreposar-se a tot això, perquè és fàcil entrar en una depressió i que se te'n vagi la pinça fàcilment. Però no, ell el que fa és ampliar els seus horitzons i el seu món més enllà de les parets de casa seva a través dels llibres, i a través de la ideologia, i a través dels llibres de política, i a través de ficció, i a través de tot el que pillava, perquè la seva sensació, la seva esperança, el seu capteniment és que un dia aconseguiria sortir de casa, i que quan sortís de casa volia fer millor el món que ell havia llegit en els llibres que havia... I aquesta va ser bàsicament la seva personalitat. Ell sempre va intentar fer el món millor per tothom que l'envoltava, no per ell. Ell va morir, tenia tot el que va deixar eren 4.000 pessetes al banc. Em sembla que eren el crèdit lioner, si no recordo malament. No tenia res més, 4.000 pessetes, i no les feia servir per ell. Les feia servir per als projectes que tenia de diaris, per constituir una llista de no sé què. Per tant, ell no volia res per ell, ho volia tot per als altres. Un dels exemples més clars és el famós judici de Saragossa contra 1.500 ferroviaris, que els havien fet fora l'empresa del ferrocarril perquè havien fet vaga. I ell allà, quan entra... Diguem, hi ha molts advocats, perquè hi ha 1.500 acusats, evidentment se centralitza allà, però hi ha molts advocats defensors i tal. I ell, quan entra allà, se'l queda mirant una mica decebuig, com volien dir, hòstia, aquest és el que ens ha de defensar? Anem malament, no? Quan acaba la seva intervenció, hi ha una ovació en un acord de justícia, com si fos un concert del Bad Bunny. És a dir, perquè havia aconseguit convèncer, i allà se'n diu la famosa frase de quan un treballador fa vaga, no és que no vulgui treballar, és que vol treballar en unes condicions justes. Això forma part del seu al·legat d'aquella defensa que fa Saragossa dels ferroviaris. Vull dir, per ell no volia res, ho volia tot per la gent que l'envoltava, per la gent que tenia menys que ell, fins i tot moltes vegades de franc. És a dir, ell havia defensat a molta gent de franc que venia allà, no tenia calés, i ell, si tenia la possibilitat física de fer-ho, ho feia, perquè volia millorar la vida dels altres. I això ve d'haver estat doncs 14 anys tancat a casa fins que pot sortir, amb aquesta obsessió de dir, aquest món que estic llegint els llibres no m'agrada, vull canviar-lo, i quan surti intentaré canviar-lo. I així és com canvia la personalitat la seva malaltia.
5: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Barcelona i Chicago, una relació particular.
1: És una relació particular i és una relació injusta pel que fa a Barcelona, perquè Hollywood ha tractat molt tot l'ambient de Chicago dels anys 20, tot l'ambient de la màfia, totes les guerres que hi va haver, tota la prohibició de l'alcohol i com això va repercutir en la societat i va repercutir políticament amb molta gent, com això va sembrar els carrers de cadàvers. Ho hem vist mil vegades, des dels Intocables de Leon Ness fins a... Però, en canvi, a Barcelona passava una cosa semblant i ningú s'hi ha fixat com es va fixar a Chicago. La Barcelona, aquesta música que escoltàvem era del Cotton Club, que era la música que sonava en els carrers de Chicago, i també en el Paral·lel sonava música d'aquesta mena. Potser no aquesta concretament, perquè no estem allà, però segur que d'aquesta mena sí. I això indicava que Barcelona estava en un punt de la seva vida absolutament caòtic, on cada setmana hi havia morts, que si bé cada dia hi havia morts, les voreres semblaven de cadàvers, les pistoles circulaven, ja dèiem abans que n'hi havia 1 milió, això ho ha documentat el David Ribelles i el Jesús Martínez en el seu llibre sobre el pistolerisme, amb dades, amb un cens d'armes, o sigui, 1 milió de pistoles. Clar, potser hi havia més pistoles a Barcelona que a Chicago. Fixa't el que et dic, eh? I al final, Barcelona, el motiu per al qual la gent es matava era la ideologia. Per tant, tot el que a Chicago era per la prohibició de l'alcohol i per el negoci de la droga incipient que començava allà a distribuir-se, aquí era per una qüestió d'ideologia, perquè la gent volia viure millor. I quan hi havia una vaga, els amos enviaven els sometents o enviaven els sindicats lliures i pelaven el que havia convocat la vaga, i llavors els companys del que havia convocat la vaga agafaven les pistoles que tenien amagades a sota de la tassa del lavabo i se n'anaven i pelaven a l'amo o pelaven els dels sindicats lliures, i això generava una altra revenja. I llavors podríem dir que Barcelona era la Chicago però amb ideologia, perquè la gent es matava justament perquè volia tenir una vida millor i perquè d'alguna manera no li quedava altre motiu per defensar-se. Després hi ha tota la part del cenetisme, tota la part bolxevic, tota la part de gent que diguem que com en totes les organitzacions socials n'hi ha gent que li agrada matar, diguem, i s'hi apunta allà on pot fer-ho. Però en el fons de tot això hi havia la gran ideologia. Clar, pensem que a Barcelona l'any 1917, en el congrés de la CNT, hi ha censades, si no recordo malament, vora 400.000 persones.
2: No, és una bestiesa.
1: 400.000 persones en una ciutat de 9 milions, de 930.000 persones.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, era la força més important social que hi havia a tota Catalunya.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I clar, i això fa que hi hagués molta pressió, que hi hagués molta sensació d'injustícia, que hi hagués molta gana i que hi hagués molta ostentació en certs sectors socials. Què passa? Que la gent deia, per què tu sí i jo no? Doncs jo vull el que tens tu, que és la naturalesa humana.
3: I un d'aquests eren Layret. La seva evolució política ideològica no és fàcil de resseguir. És un moment on el catalanisme polític encara és força immadur, es comença a diferenciar en dues grans corrents, la corrent conservadora amb la Lliga Regionalista al capdavant i una corrent hereva del federalisme de Pi i Margall, de Valentí Almirall, un catalanisme d'esquerres, en el qual podem trobar un Layret participant en diferents grups i veient com va evolucionant cap a posicions cada cop més obreristes, cada cop també més allunyades del republicanisme més populista, més anticatalanista, que serà sobretot després que representaven Alejandro Lerroux. I pel mig també ell va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona, destacant en la promoció de la cultura catalana, el foment del català a les escoles.
1: Oh, el català és brutal. És que llegeixes els seus discursos avui i dius, no sé si estic llegint un discurs que ha escrit un cap de comunicació l'any 2025 o l'any 1915, perquè era un defensor de la llengua acèrrim. És a dir, en el congrés que es fa en 1915 i en el que ell participa, el congrés de la llengua que es fa en 1915, hi han algunes reivindicacions que ell demana que són que avui les voldríem. És a dir, per exemple, una era que tots els funcionaris sapiguessin parlar català. O se sona això?
2: No, i tant, que en sona.
1: Que totes les escoles de Catalunya el català fos la llengua vehicular. Us se sona això?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Clar, o sigui, estem parlant de coses que ell defensava. Hi ha un moment que hi ha un escrit en el que ell diu Vostès diuen que les matemàtiques i les ciències s'han d'ensenyar en castellà. Doncs jo dic, les matemàtiques i les ciències es poden ensenyar en català exactament igual que en castellà. I el català és una llengua tan digna com qualsevol altra llengua per estudiar ciències, matemàtiques, històries o el que sigui. I això ho diu l'any 1915. És a dir, estem parlant de fa 110 anys i encara estem, estem exactament igual. És a dir, encara tenim un tribunal que està negant que les escoles catalanes l'idioma vehicular ha de ser el català, per l'amor de Déu, però és que en quin punt estem? Ja han passat 110 anys. Doncs ell això ho deia. I a l'Ajuntament de Barcelona, que citaves tu, és molt interessant perquè ell fa una cosa molt meritòria, que és la urbanització de Via Laietana. És a dir, jo treballo Via Laietana ara, i quan cada dia quan passo per Via Laietana penso la primera urbanització d'això tan fantàstic la va fer en Francesc Layret, i amb els calés que va treure, que van ser diversos milions de pessetes, va elaborar el primer pla d'educació integral per Catalunya, per Barcelona, concretament, perquè ell arriba a ser alcalde accidental de Barcelona. I fa un pla educatiu que avui te'l mires i dius, és molt progressista, separació de nens i nenes, no, tota l'educació de barrejada. L'Església ha d'intervenir en els continguts, no, l'educació ha de ser laica. Intenta portar endavant aquest pla i les forces, diguem, contra
0: la reacció
1: li evita que porti endavant aquell pla. Però ell no només havia aconseguit urbanitzar, sinó que havia tret els recursos necessaris per aplicar aquell pla en totes les escoles de Barcelona. I va acabar en una cosa que en aquell moment era una sagnia, que era diguem, les estafes en els pesos i les mesures. O sigui, la gent anava a comprar un quilo de mongetes i no sabia mai si li imposaven 800 grams, 850 o 700. I llavors ell, com a regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, va botiga per botiga i diu, si vostè enganya algú que ve a comprar-li, jo el multaré. I en el llibre s'explica una anècdota que és certa, que la vaig llegir en un diari, que és que hi ha un moment determinat en què ell, amb el seu assistent, se'n va a una botiga i li diu, escolta'm, vostè està fent frau en el pes a la gent que ve aquí. I aquí a Hostafrancs la gent és treballadora. Per tant, vostè està enganyant els pobres treballadors que venen a omplir el plat dels seus fills. I l'altre li diu, però escolta'm, si jo militava en el teu partit, si jo no em podries perdonar aquesta multa que em vols posar d'inflexible, li dobla la multa. Diu, què es pensa, que jo sóc corrupte? Doncs miri, el multaré per això i per intentar subornar un funcionari públic. I li dobla la multa a un dels seus, diguem. Imagineu la integritat que tenia.
2: Bueno, parlant de multes, no?, i de tota aquesta justícia social que aplica sempre, una de les grans facetes de Layret és l'advocat. Uh-huh. No? Quin tipus d'advocat era ell?
1: Ell era un advocat molt complet, és a dir, tenia una gran preparació intel·lectual i jurídica, perquè havia estudiat molt. Ell es llicencia, diguem, amb honors a la Universitat de Barcelona, i dirigeix tota la seva activitat a defensar els més desfavorits. Que no significa que no, perquè segur que hi haurà gent que dirà, però també defensava empreses, també ho feia, sí. Clar, havia d'omplir la minuta i havia de treure calés, sí, per després treballar de franc per als pobres obrers. Però ell era un advocat molt íntegre, era un advocat que sempre defensava el que creia just, que no acceptava càrrecs, diguem, que fossin dubtosos en quant a la culpabilitat, o algú que venia a dir-li, pots encausar aquell paio perquè m'ha fet una vaga, no sé què. No, de fet, era justament el contrari. Ell, hi havia alguna vegada que hi ha un cas molt famós d'un senyor que l'havien acusat de matar a un dels capatassos d'una fàbrica de Mataró, i ell estava a València quan va passar això, i l'havien condemnat a mort. I llavors, clar, ell demostra amb bitllets i tal que no estava en el lloc on l'havien matat. I no li arriba ni a cobrar, perquè clar, creia tant en les coses en les que creia que ho feia per esperit. És a dir, sí que és veritat que era un advocat que d'alguna manera havia d'omplir la minuta, però hi ha un passatge en el llibre que el Salvador Seguí va demanar-li que vagi a defensar justament els ferroviaris que han fet fora per la vaga de l'empresa ferroviària, i ell li menteix dient, sí, puc fer-ho, no hi ha problema. Clar, ell estava col·legiat a Barcelona, no estava col·legiat a Saragossa, i en aquell moment col·legiat refugiar-se a Saragossa era molt car, valia 1.000 pessetes. I llavors hi ha un moment determinat en el qual el Salvador Seguí diu: escolta'm, tenim calés de la caixa de resistència, t'ho pagarem, perquè és que més faltaria. I el tio diu: no, perquè tinc diversos assumptes aquí a Saragossa, ja aprofitarem, col·lisionaré i es portaré tots. No en tenia cap més, era només
2: anava allà, això.
1: Era això, ja està.
3: Fem una mica, avancem en el temps, fem cap amb el context aquest de major conflictivitat obrera que ja estem començant a descriure. L'any 1917 l'estat espanyol ja entra en una crisi profunda del sistema de la restauració, marcada per la coincidència d'una crisi militar, una crisi política, la vaga general convocada pels treballadors, que evidencia la conflictivitat social i la incapacitat del règim per donar resposta a les tensions, i això obre un període d'inestabilitat. És aquest el moment central i més intens de la trajectòria de Francesc Layret. És quan passa de ser un advocat i polític d'esquerres reconegut a convertir-se en una figura clau del conflicte social i polític català i, finalment, també en un objectiu a eliminar. Hem parlat de que en aquests moments el sindicat de la CNT aplegava centenars de milers de persones. Quina va ser la relació que va mantenir Layret amb persones com Salvador Seguí i els dirigents de la CNT? Per què va ser tan significativa aquesta relació?
1: Jo crec que, com tot en política i en història, hi ha un tema de química personal. De vegades les persones no sempre es regeixen per les seves idees, sinó que hi ha un tema de pell que influeix molt. Ho hem vist mil vegades, en aquest país, en Espanya, en l'època de Julio Anguita i Felipe González, no se suportaven i mai va haver-hi un acord, perquè és que no s'aguantaven.
3: Exacte,
1: o sigui,
3: sí.
1: Estaven un al costat de l'altre i els entrava a urticària de veure's només. És a dir, és molt important aquesta part de la història, que se'n diu psicohistòria, no? que tracta una mica com els afers personals de les persones tenen influència directa amb la seva actuació política o històrica. El cas més clar és el de Mao, que com que no dormia, convocava el comitè central a les 4 de la matinada, reunions a les 4 de la matinada. Com ell tenia el cervell fregit per la sífilis, ell no dormia i convocava tothom. Bé, tornem. El que vull dir és que, efectivament, era una època convulsa, era una època difícil. Ell entra en contacte amb el Salvador Seguí i de seguida es cauen molt bé. El Salvador Seguí li planteja tota una sèrie de reivindicacions que venen de la CNT i que, clar, essencialment el que pensaven els treballadors dels cenetistes, els sindicalistes en general i els cenetistes en concret, és que la política no era per ells, que ells no havien d'intervenir en política, perquè la política era una cosa de polítics que legislaven per ells mateixos i per les classes més poderoses. I aquí, en aquest punt, és on el Seguí li diu al Layret: mira, nosaltres no podem entrar en política perquè els nostres militants no volen. I el Layret li diu: justament al contrari. Si el que heu de fer per aconseguir poder és entrar en política i votar, perquè amb el vostre vot això canviarà la història. I efectivament, el projecte polític del Layret, per al qual el maten, diguem, és la unificació amb una sola llista d'una sèrie de candidatures que tenia una certa capacitat de guanyar les eleccions. És a dir, ell unificava a tot el catalanisme progressista de l'Alomar, del Companys, unificava el socialisme que acabava de crear-se, el Partit Socialista, amb el Pablo Iglesias al capdavant, amb el seu sindicat i el Julián Besteiro, per descomptat, amb aquesta altra part ideològica, el seu sindicat, la UGT, i tenia, per altra banda, la CNT. És a dir, ell volia unir el republicanisme socialista i federalista espanyol amb tot el catalanisme diabar en sentit ampli, que en aquella època sí, tenia molts noms i molts pares i moltes mares, però vaja, per entendre'ns, no?, amb l'obrerisme representat essencialment per la CNT i per el sindicat satèl·lit del PSOE, la UGT. Clar, la seva idea era: si tota aquesta gent ens presentem amb una única llista, guanyarem les eleccions i canviarem les regles del joc, com va passar l'any 36. El front va ser
2: sí,
1: això.
2: Sí, sí, sí,
1: l'any 36 passa això i les forces reaccionàries diuen sí. Perdó,
3: Gabriel Rufián, a dia d'avui.
1: I és el que anava a dir.
3: Que
1: avui torna a haver-hi la mateixa sensació de que o hi ha un front d'esquerres o vindran les dretes i ens trepitjaran. Llavors, clar, quina és la qüestió essencial aquí? Que en un moment determinat el Deep State de Madrid diu: hòstia, que aquests tios, els catalans, es maten entre ells pels carrers, passa res, al final són catalans tots i parlen aquella llengua rara que parlen, i com que només els interessen els diners, aquests ja tornaran. Però que canviïn les regles del joc, que puguin guanyar les eleccions, no, paio, no, d'això res. O sigui, aquí això s'ha de tallar per l'ossar. I a Madrid i tot, tota la colla aquesta dels Datos, Romanones, Alfons XIII i tal, diuen, per aquí no passarem. És a dir, pistolerisme, vale, però que guanyin les eleccions, no. I efectivament, avorten aquesta possibilitat amb l'assassinat del Francesc Layret, com està recreat en el llibre. I després hi ha una qüestió, diguem, estrictament històrica, que no sabrem mai si això s'hagués produït, en quin punt estava, perquè estava a punt de generar-se, però no tenim proves històriques, físiques i documentals de que això estigués en un procés ja final. Però sí que sembla que efectivament estava a punt d'escriure-li una carta al Pablo Iglesias, el Basteiro no havia pogut venir a l'última reunió en la qual deia està tot més o menys pactat, tenim caps de llista a València, a Saragossa i a Madrid, anem per bon camí. Si s'hagués fet o no, no ho sabrem, això és història-ficció i no podem entrar aquí, però sí que és veritat que la possibilitat que això passés, i això sí que existeix, fa entrar en pànic el Deep State a Madrid, i és per això per lo que el maten.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local. S'ha de generar el caos. Necessitem el clima adequat. Cal sang a les voreres, que els dispensaris s'omplin de cossos, que les brigades de neteja no donin l'abast, que els funcionaris de Montjuïc no donin coll, que els carretons als cementiris vagin plens de caixes, que els metges dels dispensaris surtin a dir als familiars que no han pogut fer-hi res, que les famílies dels anarquistes se'ls acabin les llàgrimes de tant plorar, que els tremolin les mans als afiliats de la CNT i a la UGT, que es pixin els pantalons quan es creuin al carrer amb un home amb barret i sabates bones, que es caguin a les calces, que vagin a la fàbrica amb por, que quan surtin vagin directes cap a casa per si de cas.
2: Qui va ser Severiano Martínez Anido?
1: Severiano Martínez Anido és una bèstia parda, una persona d'un... En fi,
3: un sanguinari.
1: Em feia gràcia, he rigut perquè aquest tall està inspirat, és una mena de metaliteratura. No sé si abans he citat la pel·lícula, no sé si recordeu la pel·lícula Els Intocables de Lionel Ness,
3: sí,
1: que hi ha un moment en el que l'Al Capone, interpretat per el Robert De Niro, està assetjat per l'Elion Ness i per el Sean Connery que fa i tal, i s'enfada i es comença a dir los quiero muertos, quiero a sus padres muertos, sus hijos muertos, sus casas quemadas y quiero mearme en sus tenizas. Doncs aquest diàleg és el que em va inspirar una mica aquesta perorata del Severiano Martínez Anido. Severiano Martínez Anido és una figura molt especial. Era el dolent perfecte, acompanyat del seu gos de tura, sí, que era l'Arlegui, que era un general de la Guàrdia Civil, que era no tan sanguinari com ell, però quasi, i sobretot era un personatge instrumental molt bo, perquè el feia anar com volia. Però Severiano Martínez Anido forja tota la seva història en un viatge entre Sevilla i Madrid, on el rei Alfons XIII li diuen, hi ha un militar aclamat que està en el aquest mateix tren i que va cap a Madrid també, i el fan allà, i allà forgen una amistat que dura fins pràcticament la Guerra Civil, perquè el Severiano Martínez Anido arriba a ser ministre del govern, ministre de governació del govern, i era un personatge que era tan sanguinari i era una mena de psicòpata que hi ha un llibre molt bo del Pío Baroja que es diu El Cabo de las Tormentas, en el que descriu el Severiano Martínez Anido, perquè ell tenia un especial enquina al Pío Baroja, i el descriu com una mena de simio orangutanesco bulldog de la monarquia, i diu d'ell que beu tant que en els banquets s'adorm, es queda adormit. hi ha un moment que diu, i més val que es quedi adormit, perquè quan es desperta diu unes bestieses de l'alçada d'un campanar, per tant el preferim adormit. I diu que és un personatge, o sigui, ell explica en El Cabo de les Tormentes que una de les coses que feia el Severiano Martínez Zanidio és que quan les dones dels encausats i encarcelats, o sigui, empresonats a la presó model, anaven a demanar-li clemència, ell primer va ser governador militar i després governador civil, el primer que feia era portar-les a una habitació del costat del despatx i violar-les. I un cop les havia violat, decidia si deixava anar el sindicalista o el feia matar. Aquest era Severiano Martínez Zanido. No, és a dir, no m'havia d'inventar res. El dolent que està en la novel·la és encara més dolent, perquè és que li vaig haver de rebaixar un punt de crueltat, perquè hagués sigut poc creïble com a personatge. La gent hagués dit, t'has passat de frenada, com pot ser que sigui tan dolent? Però efectivament era un personatge que combinava una certa intel·ligència, una certa capacitat de contextualitzar històricament el seu moment amb una crueltat i una psicopatia que el feia ser un personatge absolutament, i és el responsable de la mort de l'Airet.
3: Aquí anava justament, perquè ja quan queden pocs minuts per acabar el programa, sense fer massa spoiler, perquè per això teniu el magnífic llibre que avui, del qual avui estem parlant, quines serien les circumstàncies que envolten aquest assassinat el 30 de novembre de 1920,
1: efectivament. Doncs imagineu un 30 de novembre, imagineu una temperatura baixa, imagineu el carrer Val més desert, imagineu els llums tancats, era de nit, bastant de nit aquella època de l'any. No era estrany que es tanquessin els llums en aquella època, però aquells llums aquell dia es van tancar. Imagineu-vos un taxi que baixa per Balmes i para a Balmes 26. A dintre hi va la Mercè Micó, la dona de Lluís Companys, que va demanar clemència al Severiano Martínez Zanido perquè els han tancat amb ell a tots els personatges que manen a Barcelona en el món sindical sense cap tipus de causa. Recordem que s'havien suspès les garanties constitucionals i per tant es podien tancar sense cap tipus de causa ni acusació. La Mercè Micó obre la porta per la porta de Balmes 26, surten en Lairet i el seu assistent, l'Àngel Rodríguez, obren la porta i de sobte se senten dos trets. Un d'ells ja toca en Lairet. El següent, la següent andanada el toca també, i en Lairet encara, amb aquelles capacitats que tenia, aquella valentia de la qual parlàvem fa una estona, s'encara amb els dos pistolers que van a matar-lo i els hi diu: què hem de fer? Què hem de fer? Els següents 18 trets el tomben a terra, cau a terra, trenca una crossa, queda sobre la crossa, disparen sobre l'Andrés Rodríguez, que era el seu assistent, perquè no surti. La Mercè Micó crida, histèrica, lògicament, pel que està veient, però no només pel que està veient i pels forats que li han fet a l'Airet, que reposa amb sang a la boca, amb sang que li surt del parietal, perquè el van agafar tant el pòmul com el parietal, dos trets, i ella plora no només per la mort d'un amic, no només per la mort d'una persona íntegra, plora pel futur del país, plora pel futur del seu home, perquè pensa, si l'Airet no em treu de la presó a Lluís Companys, qui ho farà? I efectivament és el que va passar.
5: El dolor va omplir els carrers i les tavernes, les places i els mercats. Tots els treballadors de Barcelona el coneixien i tots l'estimaven. El seu assassinat era un tret al pit dels obrers. El dia es va llevar gris i fred. El dia de la seva vetlla vaig veure homes granats plorats com nens i dones fetes i dretes contenint el plor amb la valentia dels vikings. Vaig veure amics, coneguts i saludats sospirar amb pesar i brandar el cap amb pesar. Vaig veure treballadors indignats que volien cremar fàbriques, que volien tallar el coll als amos i apunyalar els dels lliures. Vaig veure tants ulls plens d'odi com de pena.
2: Molt bé, després d'aquest moment tan intens anem acabant ja el programa perquè ens queden un parell de minutets, però quin impacte immediat va tenir la mort de l'Airet en el moviment obrer, el catalanisme polític i a l'opinió pública?
1: Moltíssim, moltíssim, perquè l'Airet era molt respectat, era molt estimat. Els primers que van cap a Barcelona amb manades són els de Sabadell, els obrers de Sabadell, i van allà, hi ha una absoluta indignació, corre per totes les cantonades la frase "han matat en l'Airet, han matat en l'aire", tothom el coneix, tothom l'estima, i llavors el que comença sent una petita vaga acaba sent una autèntica vaga general. Es paren les fàbriques, les xumeneies deixen de fer fum, i tothom té moltes ganes de cremar coses. La societat té la sensació de que ha perdut un líder que podia haver canviat les coses, i en aquell moment la Barcelona esclata. El seu enterrament és de les coses més emotives que s'han viscut a Barcelona, reprimit per la Guàrdia Civil amb sabres i escopetes, i amb el Martínez Anido i el Arlegui a la punta de la Rambla, en el govern civil de Barcelona, donant ordres de que no deixin passar a la comitiva sota cap concepte Rambla Savall. I a base de cops de sabre i d'escopetes els fan girar cua i anar-se'n per Gran Via fins al cementiri de Montjuïc. I allà s'acaba la història de l'home que hagués pogut canviar el curs del país.
2: Pell de gallina.
3: Pell de gallina, això és una petita mostra del que trobareu al llibre Set balars en la nit, del Xavier Vidal Alemany. Moltíssimes gràcies per venir al Portes de Troia a parlar del teu llibre, a parlar del Francesc Layret, aquí penso que després d'avui molta gent ja no recordarà, no només per ser
1: un carrer, sí,
3: del nomenclàtor de les ciutats de Catalunya, un dels més presents, sinó per tota aquesta història que realment ens hauríem de preguntar com és que la política catalana no el recupera i no el té molt més present.
1: Donaria per un Portes de Troia sencer, això.
3: Donaria per un altre programa, perquè tenim moltes altres preguntes per fer-te, però fins ara jo penso que s'ha entès perfectament, i el nostre granet de sorra, no, a contribuir al fet de restituir o redimensionar molt millor la figura d'en Francesc.
1: Això és el que volia, entre altres coses, fer-ho passar bé la gent amb el llibre Set bales en la nit i reivindicar la figura política i històrica del Francesc Layret, injustament oblidada.
3: Moltes gràcies, Xavier Vidal, per venir aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
3: L'Adrià Tirado al control tècnic, a Carlos Lecegui, a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
5: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Sempre la millor música. 24 hores.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
10: El regidor no adscrit, Martí Victòria.
9: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
11: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
12: Ràdio Palafolls.
11: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
12: Escoltes...
11: Ràdio Palafolls, al 107.7
12: FM.

Hola, molt bon dia. Arrenquem el mes de juny amb una situació meteorològica que de moment no ens aporta massa novetats. Això sí, aquest darrer cap de setmana han baixat una mica les temperatures, ha continuat la calor, però no tan exagerada com la que vam tenir dijous, i tot això en una jornada en la qual avui esperem que tornem a tenir domini del sol a tota la comarca, amb alguns núvols prims aquesta tarda, sempre poc importants. Els vents fluixos girant del sud-sud-oest aquest matí, sud-oest aquesta tarda moderat. La situació marítima aquest matí dominada pel marejol, aquesta tarda en petites àrees de maror aquí a la costa de la comarca. La previsió per demà indica que no hi haurà massa canvis, alguns núvols sí, però seran poc importants, els mitjans que sobretot arribarien a la tarda cap al Maresme Nord, però sense deixar precipitacions, una mica en la línia del que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, de moment no esperem canvis, però sembla tot apunta que dijous, durant la recta final del dia, arribaria una línia frontal amb xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca i també un descens de les temperatures que serà marcat especialment ja de cara a divendres.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
6: Ràdio Palafolls.
5: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
6: Escoltes...
5: Ràdio Palafolls, el 107.7...

Bon dia, són les 10. Les gestants puntuen l'atenció de la Corporació de Salut per sobre de la mitjana catalana. Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana de Catalunya en dos indicadors fonamentals.

0: com ara sessions de ioga i matronació, i l'entrada d'un acompanyant en les cesàries no urgents per reduir així l'angoixa i millorar la satisfacció emocional en el quiròfan. L'evolució de la corporació és positiva en tots els aspectes analitzats. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2025, s'observa una millora en tots els indicadors, especialment pel que fa al tracte rebut pels professionals. La valoració de les instal·lacions, també, i la sensació de les pacients de sentir-se en bones mans. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han subratllat que aquestes dades consoliden un model d'atenció més humà i proper, reafirmant el compromís dels professionals amb les dones i les seves famílies. I la policia local de Blanes ha detingut un lladre infragant i després d'una persecució pel barri dels Pins. La policia local de Blanes va detenir la setmana passada un home com a presumpte autor d'un robatori en un establiment de restauració. Els fets van passar al voltant de 3:45 de la matinada quan un veí de la zona turística dels Pins va donar l'alerta en detectar que algú havia entrat en un restaurant situat a prop del passeig de Sabanella, tocada al parc de la Calistènia. En arribar les patrulles policials al lloc dels fets van sorprendre el sospitós a l'interior del local. A veure la presència dels agents, l'home va fugir corrent per la via pública fins que va saltar un mur per accedir al pati interior d'un bloc de pisos proper per intentar escapolir-se. Segons fonts policials, el detingut va intentar passar desapercebut amagant-se entre la vegetació del jardí comunitari. No obstant això, un dels agents el va localitzar i, en veure's descobert, el sospitós va intentar saltar de nou al mur per tornar al carrer. En aquell moment, un policia va aconseguir agafar-lo per una cama, iniciant-se un forcejament que va acabar amb la seva detenció. Un cop un altre agent va saltar a l'interior del pati per reduir-lo. Després d'identificar el detingut, la policia va comprovar que ja li constava un ordre de detenció en vigor per un altre delicte anterior. Davant la presència de nombrosos testimonis, els agents van recollir diverses declaracions per incloure-les a l'atestat policial. El detingut va ser lliurat posteriorment als Mossos d'Esquadra i dos dies després de l'incident va passar a disposició judicial. De moment és just tot. Com sempre, aquestes notícies les teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
1: Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
3: Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
4: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
5: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
6: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
7: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: Aquesta primavera, deixa't de floretes i el vera't amb Ràdio Palafolls.

Bon dia, són les 11. Els veïns de Ciutat Jardí traslladen les seves demandes en matèria de transport i seguretat a l'equip de govern. El passat dissabte es va dur a terme a Ciutat Jardí una nova trobada entre el veïnat i l'equip de govern, emmarcada dins el cicle de trobades amb l'alcalde que s'estan realitzant a diferents zones de Palafolls. Durant la reunió, els assistents van poder exposar de primera mà les problemàtiques de la zona i conèixer els projectes de millora previstos pel consistori. Un dels temes principals de la sessió va ser la situació de diversos habitatges que pateixen problemes derivats de la distribució de les parcel·les, un fet que dificulta la regularització dels subministraments bàsics. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde va explicar que es van comentar aquestes dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, un fet que genera traves als propietaris que tenen contractes privats no inscrits al registre de la propietat. Així

0: amb una nova parada de bus per millorar el servei a la zona. La pròxima trobada amb l'alcalde es durà a terme aquest pròxim dissabte, 6 de juny, a 11:45 del migdia, amb una nova trobada prevista al barri de Marreixac. Com sempre, aquesta notícia i moltes més les teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
4: El regidor no adscrit, Martí Victòria.
3: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
5: No busquis fora el que pots aconseguir a

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 1 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, aquí mateix a Palafolls, destacant una nova exposició que aquests dies, i en motiu del mes de la salut de la dona, es pot visitar al Música i Dansa. Es tracta de l'exposició que porta per títol Habitar el meu cos, a càrrec de Yolanda Domínguez, artista visual i comunicadora i experta en comunicació igualitària. A part d'això, i ja mires al cap de setmana, diumenge arriba una nova edició de la Trail del Senyor del Castell. Organitzada per Safir Team, tot plegat començarà a 8:45 del matí al centre del nostre municipi.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. En motiu de la Setmana de la Natura, aquest dissabte hi ha la proposta de goteig de paraules. Serà a les 11 del matí al mateix Molí de la Sal. Són lectures temàtiques a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. La proposta es farà a les 12 del migdia. I el diumenge, taller d'anellament d'ocells. Serà a les 10 del matí al Molí de la Sal.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més propostes ara al municipi de Pineda. Dijous, dins la Setmana de la Natura, tenim Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, l'Esquirol Pinyol, a càrrec de Sara Genovart. Serà a partir de 6:15 de la tarda per infants d'entre 1 a 3 anys. Per poder-hi participar, fa falta una inscripció prèvia. I parlem de bona música perquè aquest cap de setmana Mishima actua a l'Auditori de Pineda. Serà 9:15 del vespre aquest pròxim 6 de juny, amb un preu d'entrades de 20 euros que es pot comprar encara anticipada.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana, anem fins a Calella. Demà dimarts, al passeig de Manuel Puigvert es farà la iniciativa de la Caminada del Maresme Suma Passes contra el Maltractament a les Persones Grans, amb un recorregut accessible pel passeig de mar. A part, a partir de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda a la sala Mozart hi haurà actuacions artístiques dins del programa Dies de la Cultura Ucraïnesa, organitzat per l'Associació d'Ucraïnesos de Catalunya. I demà també a les 6 de la tarda al local de l'Associació de Calella Artesana i com cada setmana es farà de nou el taller de ganxet a càrrec de Margarita Manzano. Deixeu lloc a l'agenda perquè deixem Calella i ens situem ara amb les propostes al municipi de Tordera. Demà es reprèn l'Espai Nadó a la Biblioteca de Tordera amb jocs i joguines. Com la criança en el joc pot suposar un repte per les famílies. Serà a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia a la mateixa biblioteca amb inscripció prèvia.
0: No t'ho perdis.
1: I dimecres, dins la Setmana de la Natura, a Tordera, taller científic familiar. Coneguem els nostres amfibis. Serà a partir de 6:15 de la tarda a l'Illa del Riu, una activitat a càrrec de la Societat Catalana d'Herpetologia. Inscripcions a comunicació@tordera.cat. I acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Destacant, per exemple, diferents exposicions, aquests dies podeu visitar l'exposició Color et Movimiento, Emilia Solís, una proposta a la Casa Saladrigues, però també l'exposició de l'Acadèmia Art Nantiga, de l'alumnat de l'Acadèmia fins al pròxim 30 de juny a la Sala Maria Luisa García Tornet.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Ajut!
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
2: 93 761 95 00.
1: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
4: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
5: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, són les 12. Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció de la nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera a Palafolls ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat mitjançant WhatsApp per coordinar accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els veïns afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat de productes inflamables. David Melgar, un dels veïns actius en aquesta mobilització, explica que el rebuig no és només per la proximitat, sinó també per l'impacte general que tindrà la qualitat de vida dels veïns.
1: Entendemos que puede ser un foco de contaminación ambiental, acústica, lumínica. El proyecto tal y como está planteado está muy cerca de edificios donde vive la gente, con una distancia cercana, con instalación de productos inflamables, con todo el riesgo que conviene que conlleva pues tener algo inflamable cerca donde tú vives.
0: Els veïns argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no porta cap servei extra al municipi. A més, denuncien que la instal·lació obligaria a canviar el sentit de circulació d'alguns carrers, augmentant el flux de vehicles pesants i el trànsit en zones residencials durant les 24 hores del dia. Melgar destaca que Palafolls és un dels pocs pobles del Maresme

0: temas técnicos, que esperemos que mañana nos queden resueltos muchos de ellos. A partir de aquí haremos una reunión con todos los vecinos para exponer la información que recojamos mañana. Y a partir de aquí es organizarnos más en serio, buscar asesoramiento legal de alguien experto en temas de urbanismo, porque evidentemente a nosotros no somos expertos y nos pueden escapar cosas, que nos asesore, nos acompañe y nos ayude a que este proyecto pues no fructifique.
1: Aquest dimecres el grup de veïns té prevista una reunió per exposar la informació tècnica recollida i distribuir funcions per tal de ser més eficients. Des del col·lectiu combinen a tota la ciutadania a sumar-se a la causa per protegir el model de poble actual. Aquesta notícia, com sempre, està disponible ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una estona, d'aquí una hora concretament, a més informació. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia. És la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Un grup de veïns de Palafolls s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà del nostre municipi. Un col·lectiu d'uns 90 veïns s'ha mobilitzat a través de xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals contra el projecte de Plenoil al carrer Passada. Denuncien que la instal·lació se situaria massa a prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesats durant les 24 hores del dia. Malgrat que l'empresa fa mesos que hi treballa, els afectats s'han reunit ja amb l'alcalde i aquest dimecres celebraran una nova trobada per professionar la seva resistència. Defensen que el municipi ja té prou oferta i reclamen mantenir el model actual de poble lliure d'aquestes instal·lacions al centre.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres, i les avancem ara mateix en titulars. Els veïns de Ciutat Jardí traslladen les seves demandes de transport i seguretat a l'equip de govern. Durant la trobada amb l'alcalde, que es va celebrar aquest dissabte, el veïnet va exposar problemàtiques com la falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i també amb municipis veïns. També es van tractar les dificultats jurídiques d'alguns habitatges per regularitzar els subministraments bàsics a causa de tràmits registrals pendents de la reparcel·lació de la zona.

Avui també parlem de salut perquè l'atenció a les gestants de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana catalana. Segons el Servei Català de Salut, el servei destaca especialment en la valoració global i la fidelitat de les pacients que mostren una altra predisposició a repetir l'experiència als mateixos centres en futurs embarassos. Les millores implementades

després d'un forcejament amb la policia. Un cop identificat, es va comprovar que el detingut ja tenia un ordre de detenció en vigor per un delicte anterior i va ser lliurat als Mossos d'Esquadra abans de passar a disposició judicial.

0: I com cada dilluns farem un repàs a quins han estat els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Entre altres, el júnior masculí del CB Palafolls ha aconseguit un triomf molt treballat contra el Torroella per 53-47, mentre que el sènior del Sant Lluís de Futbol Sala ha destacat a la Copa Girona, guanyant el Riu de Llots per un ajustat 8-6. Pel que fa al temps, aquesta tarda continuarà dominat pel sol a tota la comarca amb alguns núvols prims cap al vespre al Maresme Nord. El vent serà entre fluix i lleugerament moderat de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, a maries de maró. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 26 i els 29 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 29 graus i mínimes que van cap als 17. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. I ho fem parlant de veïns, concretament dels veïns del carrer Passada, i és que un grup s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera justament en aquest carrer. El projecte de construcció d'una nova benzinera de l'empresa Plenoil a Palafolls ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment un grup d'uns 90 veïns ja s'ha organitzat mitjançant les xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els veïns afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat de productes inflamables. David Melgar, un dels veïns actius en aquesta mobilització, explica que el rebuig no és només per la proximitat, sinó també per l'impacte general que tindrà en la qualitat de vida dels veïns.
1: Entendemos que puede ser un foco de contaminación ambiental, acústica, lumínica. El proyecto tal y como está planteado está muy cerca de edificios donde vive la gente, con una distancia cercana, con una instalación de productos inflamables, con todo el riesgo que conviene que conlleva pues tener algo inflamable cerca donde tú vives.
0: Els veïns argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi. A més, denuncien que la instal·lació obligaria a canviar el sentit de circulació d'alguns carrers, augmentant així el flux de vehicles pesants i el trànsit en zones residencials durant les 24 hores del dia. Melgar destaca que Palafolls és un dels pocs pobles del Maresme que encara manté el seu nucli urbà lliure d'aquestes instal·lacions i fa una crida a totes les entitats del poble per mantenir aquest model. Tot i que l'empresa promotora fa mesos que treballen al projecte, els veïns s'han trobat amb un marge de maniobra molt més reduït. Malgrat això, ja han pogut tenir una primera reunió amb l'alcalde, de qui agraeixen la seva productivitat, i l'objectiu immediat del grup és professionalitzar la seva resistència.
1: La setmana passada tuvimos una reunión con el equipo de gobierno, con el señor Francesc Alemany, que aquí tengo que agradecerle la proactividad de hacer una reunión rápida con los vecinos. Mañana tenemos una reunión, derivada de esta reunión nos salieron temas técnicos que esperemos que mañana nos queden resueltos muchos de ellos. A partir de aquí haremos una reunión con todos los vecinos para exponer la información que recojamos mañana, y a partir de aquí es organizarnos más en serio, buscar asesoramiento legal de alguien experto en temas de urbanismo, porque evidentemente a nosotros no somos expertos y nos pueden escapar cosas, que nos asesore, nos acompañe y nos ayude a que este proyecto pues no fructifique.
0: Aquest dimecres el grup de veïns té prevista una reunió per exposar la informació tècnica recollida i distribuir funcions per tal de ser més eficients en la seva lluita. Des del col·lectiu conviden a tota la ciutadania a sumar-se a la causa per protegir el model de poble actual. I seguim parlant d'altres qüestions. Els veïns de Ciutat Jardí han traslladat les seves demandes en matèria de transport i seguretat a l'equip de govern. El passat dissabte es va dur a terme a Ciutat Jardí una nova trobada entre el veïnat i l'equip de govern, emmarcada dins el cicle de trobades amb l'alcalde que s'estan fent a les diferents zones del nostre poble. Durant la reunió, els assistents van poder exposar de primera

0: les problemàtiques de la zona i conèixer els projectes de millora previstos pel consistori. Un dels temes principals de la sessió va ser la situació de diversos habitatges que pateixen problemes derivats de la distribució de parcel·les, un fet que dificulta la regularització dels subministraments bàsics. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde Francesc Alemany ha explicat que es van comentar les dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, un fet que genera traves als propietaris que tenen contractes privats no inscrits al registre de la propietat.
1: Començant per les dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, no? I que això genera dificultats a l'hora d'alguns propietaris que encara tenen contactes privats que no estan inscrits al registre de propietat.
0: Així mateix, l'Ajuntament va confirmar que ja s'està treballant per trobar-hi una solució a l'hora que es van entendre les queixes per falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i poblacions veïnes. En l'àmbit de la seguretat viària es van tractar millores en la senyalització i la instal·lació de miralls en punts amb poca visibilitat a causa de la vegetació i també els revolts de l'urbanització. Alemanya ha precisat que s'han marcat els punts més complicats de l'urbanització la gent incívica que condueix malament o que aparca malament genera perill per a altres usuaris, amb l'objectiu de gestionar-ho conjuntament amb la policia local.
1: Altres temes també vinculats a transport públic, no? Està comentant aspectes també relacionats amb el fet de que hi ha punts més complicats de l'urbanització on per la gent incívica que condueix malament o que aparca malament genera perill per als altres usuaris de la via pública, i també vàrem marcar aquests punts per poder gestionar-ho amb la policia.
0: D'altra banda, el consistori va aprofitar la trobada per presentar el projecte del nou accés a Sant Genís. Aquesta actuació inclourà el reasfaltat de la via, la creació de voreres, la plantació de vegetació i la construcció d'una nova rotonda a Ciutat Jardí, que també comptarà amb una nova parada de bus per millorar el servei a la zona. La pròxima trobada amb l'alcalde es farà aquest mateix dissabte 6 de juny a 11:45 del migdia, amb una nova trobada prevista al barri de Marreixac. I parlem ara de salut, perquè les gestants puntuen l'atenció de la Corporació de Salut per sobre de la mitjana catalana. Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana de Catalunya en dos indicadors fonamentals. Aquests són la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants, que mostren una altra predisposició a repetir l'experiència en els centres de la corporació en futurs embarassos. A més, els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, és a dir, els ASIR, d'aquesta entitat han superat la mitjana catalana en 14 dels 23 indicadors analitzats. Tal com detallen des de la corporació, aquests bons resultats s'expliquen per un canvi de model assistencial basat en la personalització i l'atenció a les necessitats de cada dona. Entre les millores implementades destaca la transformació de la sala de parts de l'Hospital de Calella amb la incorporació d'una sala de parts natural que ofereix un entorn més confortable i respectuós. Així mateix, s'han posat en marxa noves activitats des dels ASIR per acompanyar les dones durant la gestació, com ara sessions de ioga i matronatació i l'entrada d'un acompanyant a les cesàries no urgents. D'aquesta manera redueix l'angoixa i millora la satisfacció emocional en el quiròfan. L'evolució de la corporació és positiva en tots els aspectes analitzats. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2025, s'observa una millora en tots els indicadors, especialment pel que fa al tracte rebut pels professionals, la valoració de les instal·lacions i la sensació de les pacients de sentir-se en bones mans. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva subratllen que aquestes dades consoliden un model d'atenció més humà i proper, reafirmant el compromís dels professionals amb les dones i amb les seves famílies. Marxem cap a Blanes ara, on la policia local ha detingut un lladre infraganti després d'una persecució pel barri dels Pins. La policia local de Blanes va detenir la setmana passada un home com a presumpte autor d'un robatori en un establiment de restauració. Els fets van passar al voltant de 3:45 de la matinada quan un veí de la zona turística dels Pins va donar l'alerta en detectar que algú havia entrat en un restaurant situat a prop del passeig de Sabanell, a tocar del parc de la Calistènia. En arribar les patrulles policials al lloc dels fets van sorprendre el sospitós a l'interior del local. En veure la presència dels agents, l'home va fugir corrents fins que va saltar un mur per accedir al pati interior d'un bloc de pisos proper per intentar escapolir-se. Segons fonts policials, el detingut va intentar passar desapercebut amagant-se entre la vegetació del jardí comunitari. No obstant això, un dels agents el va localitzar i, en veure's descobert, el sospitós va intentar saltar de nou al mur per tornar al carrer. En aquell moment, un policia va aconseguir agafar-lo per una cama, iniciant-se així un forcejament que va acabar amb la seva detenció i, un cop, un altre agent va saltar a l'interior del pati per reduir-lo. Després d'identificar el detingut, la policia va comprovar que ja li constava un ordre de detenció en vigor per un altre delicte anterior. Davant la presència de nombrosos testimonis, els agents van recollir diverses declaracions per incloure-les a l'atestat policial. El detingut va ser lliurat posteriorment als Mossos d'Esquadra i dos dies després de l'incident va passar a disposició judicial. I parlem ara d'esports, perquè el júnior del CB Palafolls ha liderat una jornada de resultats dispars per l'esport local palafollenc. La jornada esportiva pels equips de Palafolls ha començat amb protagonisme a la pista de bàsquet. El júnior masculí de promoció del CB Palafolls ha sumat una victòria molt treballada davant el Torroella, tancant amb el Cardó, amb un favorable 53-47. Per contra, l'equip mini masculí de l'entitat no ha pogut seguir la mateixa ratxa i ha caigut derrotat a casa contra el Llançà per un resultat de 56-70. En l'àmbit del futbol sala, el sènior masculí del Sant Lluís de futbol sala ha estat el gran destacat de la Copa Girona, amb vèncer el Riudellots per un ajustat 8-6. Els gols de Jordi Caparrós, Pau Miró, Pol Tormo, Pau Vilella i Oriol García han estat claus per assegurar el triomf. També a la Copa Girona, el juvenil femení ha sumat un punt després d'empatar 2-2 contra el Lloret de futbol sala, amb gols d'Ariana Barnes i Maria Ribas. Pel que fa a les categories de futbol sala, les de base de futbol sala, el Prebenjamí va perdre per un ajustat 3-4 contra el Lloret al pavelló de Palamós, mentre que el Benjamí va caure a la pista del Sant Julià de Ramis malgrat els 3 gols d'Iker Jiménez i els 2 d'Efren Martín. Van caure 7-5. Finalment, en futbol 11, l'infantil del Club Deportiu Palafolls no va poder sumar punts al Palestàdium Lluís Moner davant el Blanes. El partit va acabar amb un marcador 2-5 a favor dels visitants, sent Taha Beguil l'autor de l'únic gol palafollenc que va suposar l'empat provisional al minut 6 de la primera part.

Obrim la nostra maroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Cristian Acevedo i Elena Moya van ser els guanyadors de la 7a edició de la Trail Senyor del Castell. Aquell diumenge es va disputar a Palafolls una nova edició de la Trail Senyor del Castell que organitza, com sempre, el Safir Team. En aquella ocasió hi va haver dos clars guanyadors. A la categoria general masculina, Cristian Acevedo amb un temps d'una hora i 31 minuts, seguit per Xavier Barnes i Albert Torra, i a la categoria femenina la guanyadora va ser Elena Moya, amb un temps d'una hora 49. D'allí després d'ella van quedar finalistes Cati Ramírez i Jennifer García. De part de l'organització de la Trail es va donar les gràcies als més de 300 esportistes que van participar l'any passat. El 2021 es van adjudicar els primers 7.000 euros pels ajuts socials contra els efectes de la pandèmia. Aquella tarda, la comissió que estudiava les sol·licituds d'ajuda social per famílies colpejades per la Covid-19 va resoldre les primeres 11 demandes presentades a aquella línia d'ajuts municipals. La comissió va estimar 8 d'aquestes sol·licituds adjudicant els primers 7.000 euros en ajuts. Les altres 3 demandes van ser desestimades per diferents motius. Fins a finals d'aquell mes de juny es podien presentar les demandes per aquestes ajudes per famílies que haguessin patit pèrdues econòmiques degut a la pandèmia entre el juny de l'any anterior, és a dir, del juny del 2020, i el març d'aquell 2021. I fa 10 anys, el 2016, l'oposició de Malgrat agraïa l'obertura del govern però criticava la manca d'acció. Aquell dimarts escoltàvem les valoracions positives de l'alcalde de Malgrat d'aquell moment, Joan Mercader, sobre el seu primer any de mandat, on destacava que s'havien pogut desplegar la majoria de polítiques que havia previst. El principal grup de l'oposició, Esquerra, també va fer un balanç d'aquell primer any de legislatura i el seu portaveu, Ramí Roger, va destacar molt positivament l'obertura de diàleg que s'havia produït entre aquell govern, entre aquell equip governant i l'oposició. Roger va afirmar que entre les fites que el grup municipal havia aconseguit portar a terme amb l'equip de govern hi havia, per exemple, l'aprovació d'una modificació pressupostària per fer uns plafons informatius a la vila o els horts socials, que en aquell moment estaven a punt de ser una realitat.

0: És moment de connectar ara mateix amb en Jordi Prats Savalls, el nostre company, qui és l'encarregat cada dia de proposar-nos alguna de les activitats culturals que estan previstes aquests dies. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui volem sumar una activitat dins les propostes del mes de la salut de la dona, i és que des d'avui i durant tot el mes de juny l'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull l'exposició Habitar el meu cos, de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez. La mostra reflexiona sobre la pressió estètica i els cànons de bellesa imposats a les dones, posant el focus en aquestes exigències que afecten la salut emocional i l'autoimatge. Una proposta que anirà relacionada també amb el taller que es farà el pròxim 10 de juny a partir de les 5 de la tarda al local d'entitats. Un taller participatiu que duu Candela Cooperativa i de la qual ja en podrem parlar. Si més no, us convidem a visitar aquesta exposició al Música i Dansa durant tot el mes de juny.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra el que fem és consultar la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem aquest mes de juny amb una situació meteorològica de moment sense grans canvis. Novament, temps estable i ambient assolellat avui a tota la comarca, amb temperatures que aquest cap de setmana han baixat una mica. Ha fet calor, però no tan exagerada com la que teníem durant la recta final de la setmana passada. I aquest cap de setmana, doncs, amb algunes nuvolades de tarda, que avui no hi seran. Avui, com a molt, alguns núvols prims i poca cosa més. Demà tindrem un temps molt semblant al d'ahir diumenge, és a dir, al matí assolellat, a la tarda apareixeran núvols als mitjans que mig taparan el cel, però que en cap cas no deixaran precipitacions aquí a la costa. Sí que hi haurà tempestes en punts del nord del prelitoral, també de Pirineu i Prepirineu, però aquí a la costa no arribaran de moment precipitacions. Això podria passar a últimes hores de dijous amb un canvi de temps que també ens portarà un descens important de les temperatures de cara a divendres.
0: Moltes gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu, com sempre, repassant de què hem parlat en titulars. Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. Un col·lectiu d'uns 90 veïns s'ha mobilitzat a través de xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals contra el projecte de Plenoil al carrer Passada. Denuncien que la instal·lació se situaria massa a prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesants durant les 24 hores del dia. Malgrat que l'empresa fa mesos que hi treballa, els afectats s'han reunit amb l'alcalde i dimecres faran una nova trobada per professionalitzar la seva resistència. Defensa que el municipi ja té prou oferta de benzineres i reclama mantenir el model actual de poble lliure d'aquestes instal·lacions al centre. I els veïns de Ciutat Jardí han traslladat les seves demandes de transport i seguretat a l'equip de govern. Durant una trobada amb l'alcalde que es va fer dissabte, el veïnat va exposar problemàtiques com la falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i amb els pobles veïns. També es van tractar les dificultats jurídiques d'alguns habitatges per regularitzar els subministraments bàsics a causa de tràmits registrals pendents de la reparcel·lació de la zona. Com a solució, el consistori ha presentat, entre altres, el nou projecte d'accés a Sant Genís, que inclourà una rotonda de la urbanització i una nova parador de bus. I l'atenció a les dones gestants de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana catalana. Segons el Servei Català de la Salut, aquest servei destaca especialment per la valoració global i la fidelitat de les pacients que mostren una alta predisposició a repetir l'experiència als mateixos centres de la Corporació en futurs embarassos. Les millores implementades es basen en un model més humà i personalitzat com la sala de parts natural de l'Hospital de Calella o la possibilitat que un acompanyant entri a les cesàries no urgents. I la policia de Blanes ha detingut un lladre infragant i després d'una persecució pel barri dels Pins. Els agents van sorprendre un home a l'interior d'un restaurant de la zona turística de Sabanell al voltant de les 3 i mitja de la matinada, gràcies a l'alerta d'un veí. El sospitós va intentar fugir corrent i va saltar el mur d'un jardí comunitari per amagar-se entre la vegetació, on finalment va ser localitzat i reduït després d'un forcejament amb la policia. Un cop identificat, es va comprovar que el detingut ja tenia un ordre de detenció en vigor per un delicte anterior i va ser lliurat als Mossos d'Esquadra abans de passar a disposició judicial. I com cada dilluns, el que hem fet ha sigut repassar els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Entre altres, el júnior masculí del club de bàsquet ha aconseguit un triomf molt treballat contra el Torroella, mentre que el sènior del Sant Lluís de Futbol Sala ha destacat a la Copa Girona, guanyant el Riudellots per un ajustat 8-6. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morillà. Aquestes notícies i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Bon dilluns, bon inici de setmana. Això és el Palafolls en xarxa, el programa cultural de ràdio Palafolls que destaca totes aquestes propostes a Palafolls i Rodalies. Comencem un nou mes, el mes de juny, per tant, hi ha molt a explicar-vos de tot el que passarà aquest pròxim mes. De fet, avui ens avancem, perquè ja s'han publicat les diferents activitats, concerts, propostes dins el FEM Palafolls, que s'acosta, que ben aviat s'organitza aquí al nostre municipi. Per això, avui hem convidat a la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Palafolls, la coneixeu, és la Susana Pla, perquè ens faci 5 cèntims de quines són les principals novetats d'aquesta nova edició del FEM Palafolls per donar la benvinguda a l'estiu. Això serà la segona part del programa, perquè abans, com sempre, hem de parlar d'història a Ràdio Palafolls. I ho fem, com sempre, amb el nostre especialista, l'historiador local, Xavier Salicru, que avui ens porta un nou capítol d'aquesta proposta històrica a Ràdio Palafolls. Com sempre el rebrem després de repassar la xarxa cultural. Nosaltres, que ja ho tenim tot a punt amb les agendes sobre la taula, comencem un nou capítol aquest 1 de juny del Palafolls en xarxa. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: Doncs xarxa cultural, que comencem aquí amb el nostre municipi repassant totes aquestes activitats que us volem afegir a l'agenda. Entre d'altres, continuem parlant de les propostes del mes de la salut i la dona que es fa a Palafolls, perquè durant tot aquest mes de juny, des d'avui mateix, podeu veure l'exposició Habitar el meu cos, una exposició a càrrec de Yolanda Domínguez, que és artista visual i comunicadora experta en comunicació igualitària. L'exposició la trobareu a l'Escola de Música i Dansa aquests propers dies, i conjuntament amb aquesta exposició, tot i que queda per la setmana que ve, el pròxim 10 de juny, tindrem el taller entorn de l'exposició Habitar el meu cos, un taller a càrrec de Candela Cooperativa, entitat especialitzada en violències estètiques i adreçat a persones adultes com a joves. Es farà al local d'entitats a partir de les 5 de la tarda i és necessari fer una inscripció prèvia a l'àrea de joventut del nostre municipi. I a Palafolls, aquest diumenge, destacarem una nova edició i ja és la vuitena de la Trail Senyor del Castell, una proposta que es farà a partir d'un quart de nou del matí des del centre del nostre municipi. El recorregut, les inscripcions i les propostes les teniu ja a través de les xarxes socials de Safir Team o del Trail Senyor del Castell, i nosaltres aquesta setmana, òbviament, també en parlarem amb ells. Seguim avançant, parlem de més propostes culturals, deixem Palafolls i ens centrem ara en el municipi de Malgrat de Mar. Continuen les activitats en motiu de la Setmana de la Natura. El pròxim 6 de juny, per exemple, destacarem i apuntarem a l'agenda la proposta de goteig de paraules que es farà al Molí de la Sal al punt de les 11 del matí. Una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. Serà a les 12 del migdia, com dèiem, al Molí de la Sal. I en aquesta Setmana de la Natura, diumenge, també hem de parlar del taller d'anellament d'ocells, que començarà a les 10 del matí al Molí de la Sal. Serà càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella al Molí de la Sal des de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia. Seguim sumant propostes culturals, deixem Malgrat de Mar i anem ara fins al municipi de Pineda. Entre les diferents propostes, per exemple, destacar-vos que el pròxim 4 de juny tenim Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Porta per títol L'Esquirol Pinyol, a càrrec de Sara Genovart. Una proposta per als més menuts de la casa que començarà a 6:15 de la tarda, com dèiem, a la Biblioteca Central, per infants d'entre 1 a 3 anys. Per poder-hi participar, fa falta una inscripció prèvia. I a Pineda també hem de parlar de bona música, perquè aquest dissabte a l'Auditori hi actua Mishima. Serà a partir de 9:15 del vespre. Les entrades costen 20 euros i encara es poden comprar anticipades a través del web de l'Auditori o directament a Can Comas. Busquem més activitat cultural, deixem lloc a l'agenda perquè arribem ara amb les propostes al municipi de Calella. Demà dimarts, per exemple, haurem de marcar actuacions artístiques dins el programa dels Dies de la Cultura cultura ucraïnesa, que es faran entre les 10 del matí i les 6 de la tarda a la Sala Mozart, organitzat per l'Associació d'Ucraïnesos de Catalunya. O també de cara a la tarda, i com ja ve sent tradició també, al local de l'associació Calella Artesana, a les 6 de la tarda, taller de ganxet a càrrec de Margarita Manzano. Es fa, de fet, cada dimarts, de 6 de la tarda a les 8 del vespre. Tota la informació per correu electrònic calellaartesana@gmail.com. I de cara a dimecres es fa el festival La Minerva Canta al Mar, entre les 9 del matí i les 12 del migdia, al passeig de Manuel Puigvert, a la zona del Monument a la Sardana. Els infants de les escoles La Minerva canten música popular catalana i també habaneres. El mar és el protagonista dels diversos textos recitats i les cançons organitzat per l'escola La Minerva amb el suport de l'Ajuntament. Anem ara fins al municipi de Tordera. També hi ha un munt d'activitats que volem sumar a l'agenda, entre altres una nova edició de l'Espai Nadó demà dimarts, amb jocs i joguines. Una proposta que es farà a la Biblioteca de Tordera al punt de les 10 del matí, amb la fisioterapeuta pediàtrica amb màster en neurohabilitació i docent universitària, Mari Rico. Una proposta, doncs, amb inscripció prèvia. I seguirem parlant d'activitats culturals, perquè el dimecres, dins la Setmana de la Natura, hi ha taller científic familiar. Coneguem els nostres amfibis, una proposta que es farà a l'Illa del Riu a partir de 4:45 de la tarda i amb inscripció prèvia a través de comunicació@tordera.cat. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Divendres hi ha la presentació del llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra. Serà a partir de les 7 de la tarda al primer casino de Blanes, al passeig de Pau Casals número 36. A part també, per divendres, destacar que comencen les festes del barri de Mas Enlaire, amb diferents actuacions que es faran fins al 7 de juny. I de cara al cap de setmana a blanenc, doncs dir-vos que es farà la cercavila de Corpus, en aquest cas dissabte, des de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre, o que també hi haurà la nit de l'esport a la ciutat esportiva. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Som-hi! Continuem al Palafolls en xarxa, és temps d'història. Com cada dilluns, saludem en Xavier Salicru, historiador local. Xavier, molt bona tarda, benvingut.
2: Molt bona tarda, Jordi.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Avui ens vols unir dos conceptes que sembla que no haurien d'anar junts, i és el nostre municipi amb el Virolai, oi?
2: Sí, més que el nostre municipi, concretament Sant Genís de Palafolls, l'església de Sant Genís. Durant un temps, el Virolai va sonar cada 7 dies i omplia tots els racons, i quan dic durant un temps llarg, estem parlant d'uns quants anys, doncs sonava el Virolai i se sentia tots els racons de Sant Genís.
1: I això per què?
2: Això potser ho aclarirem una mica més endavant, potser,
1: doncs,
2: Jordi. Primer posem una mica en context, no? Això del, què és això del Virolai, que potser hi ha algun oient que no ho té massa clar. El Virolai és un himne dedicat a la Mare de Montserrat, no? Quan Montserrat va celebrar el seu mil·lenari, que això va passar el 1880, fa uns quants anys, Montserrat ja tenia una composició poètica que ell deia en el Virolai, que es remuntava fins al segle XIII, però van encarregar a Jacint Verdaguer a fer un de nou de Virolai, ja amb motiu d'aquest mil·lenari, no?, que van celebrar, doncs, de gran manera. Mm-hmm. I el que els hi faltava era la música, i el que varen fer, també amb motiu del mil·lenari, van fer un concurs perquè algun músic hi posés la música.
1: Sí.
2: Hi ha un mestre de música, el Rodoreda, que va posar la música, i a partir d'aquí va néixer aquest Virolai, que amb el temps, aquest Virolai, més enllà de ser l'himne de la Mare de Montserrat, s'ha convertit en mi com un himne simbòlic de catalanitat, i alhora també va evolucionar cap a un sentit més patriòtic, més nacionalista, perquè en moltes ocasions el Virolai el que va passar és que durant les dictadures que van venir posteriors al segle XX, la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura de Franco, es prohibia els segadors, i per tant, des d'aquesta, com que era un himne religiós, es va també utilitzar, no, es va buscar aquest sentit patriòtic, que acaba sent un himne, no, doncs, a catalanitat, no?
1: Mm-hmm. Aquest és l'inici de la història de tot plegat. Aquí parlem ja del centenari, de Montserrat, en aquest cas.
2: Mil·lenari.
1: I a partir d'aquí neix el Virolai, no? I com continua? Jo és que tinc ganes de...
2: Bé, ara l'hem posat en context, que era el Virolai, no? Que aquest himne que es acaba convertint més enllà de la devoció a la Mare de Déu, no? Amb aquest, un himne de, també de patriotisme a nivell polític català.
1: A nivell
2: català,
1: de país, no?
2: A nivell nacionalista, no?
1: Absoluta.
2: Doncs anem pel segon context, perquè va, i ens hem de recular fins al 1936. El 1936, com sabem, va esclatar la Guerra Civil, a partir d'aquest cop d'estat i sublevació d'una part de l'exèrcit, no?, contra el govern de la República, i quan hi ha aquesta guerra, hi ha tot un grup de... tot un moviment obrer, sindical, anarquista, que fa com una revolució en contraposició d'aquest cop d'estat que hi ha, i el que fan és buscar, anar contra l'església, no? L'església és perseguida, els religiosos són assassinats, els temples són cremats, i quan es cremaven els temples i se saquejaven, un dels elements destacables que anaven sempre a terra i que es diu literalment que anaven dalt a baix del campanar, eren les campanes. Eren les campanes, perquè les campanes eren una mica com la veu de l'església, no? I el que comunicaven els feligresos, per tant era un símbol més enllà dels sants, doncs també anaven les campanes a terra. I ara ja estem acostant on te trobem el lligam. Aquestes campanes, tant a Sant Genís, que en teníem 4, i a Santa Maria, que en teníem 2,
1: sí,
2: totes van ser tirades dalt a baix, van ser foses, i quan va passar la Guerra Civil i es va reinstaurar i es va tornar a donar-li l'utilitat religiosa a les esglésies, clar, no hi havia diners per posar campanes. I el que es va fer és van posar unes llantes de camió, tant a Sant Genís com a Santa Maria, i el que es feia amb aquestes llantes, no, són uns elements metàl·lics grossos,
1: per fer el mateix soroll de les campanes, entenc? O semblant.
2: Fer el mateix soroll seria molt agosarat dir-ho, però sí que acabàvem fent aquella funció, doncs, de picar aquelles llantes i cridar, doncs, els fidels a missa o a tocar morts, o el que convingués. El que va passar és que Santa Maria, de seguida, va haver-hi una donació de la família Homs i es va posar una campana, el 1946. Però Sant Genís sembla ser que no va haver-hi cap donació i no es van posar campanes.
1: Mm-hmm.
2: I es va seguir utilitzant aquesta llanta de camió, que de fet encara l'hi tenim, Si pugem mai al campanar de Sant Genís, encara podem veure la llanta de camió allà.
1: El curiós, sona? No.
2: Si t'haig de dir, no l'he picat i ni l'he sentit de picar, però si més no es va
1: no?
2: Clavar i es va penjant allà i no s'ha arribat a treure. I ara ja ens estem acostant, que descobrirem quin és aquest lligam.
1: Ara em diràs que per les hores que... en punt sonava el virulai?
2: T'estàs acostat una mica. Això hem d'avançar en el temps, cap a finals de la dècada dels 70, quan arriba a Sant Genís, es nomena un rector, que és mossèn Miquel Gallar, un rector molt intel·lectual, molt catalanista, no? Aquell d'aquell sector de capellans progressistes, no? amb molt de sentiment de país. Clar, ell va veure que no tenia campanes en la parròquia que anava a exercir.
1: Mm-hmm.
2: I una data curiosa de mossèn Miquel Gallar, que va ser l'últim capellà titular exclusivament de Sant Genís. Per tant, també...
1: El pròxim que va venir...
2: Ja va compartir parròquia. Mm-hmm. Va compartir parròquia amb Malgrat i amb Santa Maria de Palafolls. Per tant, va ser com l'únic titular exclusiu. Doncs ell, amb aquest sentiment de país que tenia mossèn Miquel, doncs va decidir que per cridar els fidels a missa, doncs posaria el virolai.
1: Mm-hmm. I com ho escoltava la gent? Perquè entenc que aquí necessites un altaveu, encara que sigui un megàfon,
2: clar,
1: no?
2: Doncs va posar un... un altaveu a dalt del campanar, connectat a baix, a la sacristia, i ell, doncs, si la missa era 1:15, doncs allà a les 12:10, 12:15, engegava el virolai i a tot drap, perquè podem dir-ho tot drap, sonava el virolai per tot Sant Genís, tot el racó s'escampava per la vall de Sant Genís el virolai, no? I això no va pas durar 4 dies, com deia al principi, sinó això que va durar fins que mossèn Miquel Gallar va acabar, perquè es va posar malalt i va acabar morint, fins a l'any 97, que va arribar un nou rector i no va acabar de veure-ho bé, i ho va treure, i ara no tenim ni sona
1: ni
2: la llanta
1: ni altaveu,
2: no? Però durant més de 15 anys, perquè ell va arribar a l'any 79 ja era rector de Sant Genís, i el 95 que va morir, però encara 2 anys hi havia algun substitut, encara sonava el virolai, per tant, si no vaig errat, són 70, són uns 18 anys que cada setmana, dissabtes, perquè dissabte també es feia missa al vespre i també sonava el Virolai, doncs que omplia tot l'espai, no? I la gent que hem viscut a Sant Genís i jo era jovenet aquella època, doncs jo quan vaig a Montserrat o pels mitjans sento el Virolai, aquesta lletra, aquesta música ens transporta a aquell Sant Genís dels anys 80, no?
1: Aquella infantesa que tocaven a església, no? De totes maneres, Xavi, hem passat una miqueta per amunt, però com va entendre la societat de Sant Genís que quan sonava el Virolai s'havia d'anar a missa? És a dir, com es va fer aquest nexe d'unió? Es va explicar, es va comentar, es va enviar una nota de... no sé, com ho vau entendre vosaltres? Com ho lligàveu?
2: Clar, jo crec que ens hem de posar en context, no? Jo t'avançava, no?, que mossèn Miquel Gallar era una persona compromesa amb el país. Mm-hmm. Per tant, som a finals dels anys 70, per tant estem vivint la transició, és aquell moment de transició, no? A finals dels 70, 79, primeres eleccions municipals, la democratització del país, per tant, potser es veure com una cosa bastant normal de tenir el Virolai, perquè el Virolai, més enllà de ser aquest himne, no?, de la Mare de Montserrat i molt cristià i molt religiós, també hi havia aquesta segona cosa que portava el Virolai, no?, que és aquest
1: sentiment
2: de país, no?, més enllà de la creença, doncs el Virolai també representa això, i per tant jo crec que jo el record que tinc és vivir en normalitat. Mm-hmm. Quan ho penses amb el temps, penses ara que són les 12:10 un diumenge, ara estàs per aquí fora, no?, jo que visc a vora l'església, comencés a sonar el Virolai a tot drap,
1: no?
2: Potser, jo crec que potser actualment, no? Hi hauria sectors de la població que ho veuria com una mica intromissiu, no? Aquest Virolai a tot drap, perquè clar, hem de pensar, i no sé ara quina potència tenia, però jo el meu record és que se sentia, podies moure't per Sant Genís i pujar cap a Ciutat Jardí o anar cap a Can Givert o
1: i
2: moure't,
1: que també s'escoltava només amb uns altaveus, eh?
2: Clar, que se sentia molt fort, i és aquella imatge que omplia tots els racons que et deia al principi, no? El Virolai omplia tot l'espai de Sant Genís, no?
1: Fixa't que fa molt de temps que fem aquesta secció amb en Xavi, anys, i és una cosa que m'ha sorprès, Xavi, mai havíem parlat d'això, i és una anècdota també molt bonica, no?, que d'alguna manera també, òbviament, si tu tens records, segurament molta gent de Sant Genís, de la teva edat, del teu context, de la teva generació, també ho recordaran de quan eren petits, no?
2: Sí, evidentment, i mira, i això, de fet, feia temps que jo no hi pensava amb el Virolai, i a raó d'un projecte, o abans he vist una mica fer 5 cèntims, saps que les biblioteques sempre editen amb la Diputació de Barcelona, editen un llibret amb una temàtica. Mm-hmm. Doncs va a l'entorn d'algú de l'església, no? I a partir d'aquí, doncs, pensat-hi coses, si tenim el Virolai, no?
1: Doncs hem trobat aquest nexe d'unió entre l'església de Sant Genís de Palafolls i el Virolai, i com sempre ens ho ha explicat la mare de bé, en Xavier Salicru. Xavi, gràcies i fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve, Jordi.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
6: Ràdio Palafolls.
5: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
6: Escoltes
5: Ràdio Palafolls, el 107.7
6: FM.
7: Seguim el Palafolls en xarxa. Aquest dilluns us volem fer una bona notícia i és que ja hem conegut quin és el cartell d'una nova edició del FEM Palafolls. Per desgranar totes aquestes activitats tenim amb nosaltres a la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla. Molt bona tarda.
8: Hola, bona tarda a totes i a tots.
7: Gràcies avui per ser amb nosaltres, contents doncs de tenir un nou cartell del FEM Palafolls aquest any 2026, del 26 al 28 de juny, oi?
8: Exacte, ja tenim ganes, no? De fet, dissabte estava en una activitat que organitzava el Casal de la Dona i tothom em deia, bueno, i a final de mes el FEM Palafolls. Sí, sí, sí, el 26 al 28 de juny, doncs aquest any celebrarem el FEM Palafolls.
7: Resumim una miqueta, quina és la idea del FEM Palafolls? Perquè després de tantes edicions, un ja instaura aquesta data al calendari, ja sabem que toca per començar l'estiu, però crec que cal remarcar una miqueta quin és l'interès real d'aquest FEM Palafolls. Què ens podries explicar, Susana?
8: Doncs nosaltres, quan fem, bueno, quan fem les activitats, intentem posar el focus en una cosa concreta, no? En el FEM, el que fem és posar el focus al comerç, no? I és aquell cap de setmana doncs, que els comerços doncs, ja inicien doncs, els períodes de vacances i que intentem doncs, que la gent trobi aquests descomptes, trobi situacions especials en els comerços de Palafolls. Però a més també fem una aposta gran per la gastronomia, no? I muntem aquest village on els restauradors que volen doncs, s'apunten i poden, ens poden doncs, oferir aquells plats o aquelles coses que fan normalment en els seus locals, però que en aquest punt de trobada, que seria aquest village que muntem en el Parc de les Esplanes, no? Aquest parc tan desconegut i que aquest dia el posem aquests dies, no? La gent és un punt de trobada, no? I és un punt de relació, no? Amb la família, però també amb els amics, amb aquells veïns que durant l'hivern, no? O durant el dia a dia no el trobem, no? I aquí també podem fer una aposta molt gran per la gastronomia del municipi i res, això és una mica el resum del que és el FEM.
7: Posats en situació, doncs, comencem a relatar ja el que trobem en aquest nou cartell. Tot plegat començarà el divendres a partir de dos quarts de set aproximadament del vespre, és quan obre normalment el village perquè la gent ja pugui anar allò, obrint boca i anar fent boca per al que ens espera el cap de setmana.
8: Exacte, a partir de dos quarts de set doncs el village tots els dies estarà obert, no? I en allà ja es podrà gaudir de música ambient, no? Doncs per començar a aprendre alguna cosa o per començar a activar, però sí que és el divendres quan comencem i és com un dels plats forts, no? D'aquest cap de setmana, que és aquesta desfilada que fem conjuntament amb el Molí d'en Puigverd, no? I que podem veure doncs, aquelles marques que tenen i que venen, no, i que desfilen, no, amb aquesta gent tan especial, no? A més, aquest any també, com a novetat, no, i jo estic molt contenta, doncs, també hi ha la participació de l'Escola de Música i Dansa, i ens oferiran música en viu i podrem gaudir també de les noies que ballen i bueno, i ja ho veureu. Per tant,
7: ja ens has explicat un secret, en aquest cas,
8: secret, com a novetat d'aquesta edició. Jo crec que serà molt xulo, que aquella desfilada sí que fa una mica de calor, però jo també sé que les companyes, no, de promoció econòmica, la meva companya, la Silvana, doncs, que també sempre és molt detallista, igual que jo, doncs ha pensat una cosa que ens agradarà molt i que aquest petit obsequi per als que vagin a la que no el desvetllaré, eh? Perquè ja sabeu que també m'agrada una mica el misteri, aquest secret, valen? Llavors, això, doncs... aquesta desfilada acompanyada, doncs, dels alumnes de l'Escola de Música Dansa, tant per l'especialitat de música com la de dansa, segur que ens agradarà molt. I després, evidentíssimament, quan sortim d'allà, perquè estarem acalorats, que segur que farà un sol de justícia perquè ja està fent calor i tot just entrem al juny, doncs podrem anar al Village a sopar i a fer aquestes degustacions i a parlar amb un i amb l'altre, i tenim el primer concert, no, que és un tribut als Vigis i a tota la música disco, no, doncs, que d'aquella època. Uh-huh. I després, quan acabi aquest tribut, no, que és una mica la fórmula, no, que sempre tenim en el FEM, un tribut, un grup de versions, i el diumenge ja us ho explicaré quan me preguntis pel diumenge.
7: Sí.
8: Això, tindrem aquest tribut, i després tenim el Mario Tera, un palafollenc que s'estima molt al municipi i que, doncs, toca i ens farà gaudir segur d'una bona estona per donar-ho tot, no? I acabar-ho de vestir. I això seria el divendres.
7: El divendres. I per si no en tenim prou, encara ens queda tot el cap de setmana per gaudir, eh? I és que en aquest cas arriba un dels plats forts. N'hi ha molts, eh? El FEM Palafolls. De fet, jo crec que s'ha aconseguit una molt bona fórmula combinada perquè no ens perdem ni una de les activitats quan comenci el 26 de juny. Però el dissabte sí que és veritat que tenim aquesta proposta que tampoc mai falla des de la primera edició, el FEM Palafolls, que és el Forest Talks, també en combinació amb el Molí d'en Puigverd. Oi?
8: Doncs aquí també vull fer un agraïment, perquè jo sé l'esforç que fan els de... ho sabem, no? L'esforç que fan la gent del Molí per traslladar aquest Forest Talks al centre, no? I perquè sigui el motor del dissabte, no? Aquesta fira, doncs, que la gent vingui, perquè ve molta gent de fora, ve gent de Palafolls, però també ve gent de fora, i també l'objectiu és que llavors, doncs, vagin a comprar la resta de botigues, vagin a gaudeixin de la restauració, dels bars, de la gastronomia del nostre municipi, no? Llavors, d'aquí també, doncs, el meu agraïment, no? Perquè jo sé que per ells és molt més fàcil fer-ho allà al Molí, però crec que s'ha de portar aquí, entre tots els ajudem i fem això, llavors dinamitza, no? Al centre del municipi, doncs, el dissabte, no? I durant tot el dissabte, no? I a més és una activitat molt xula, no? Perquè ens fan pagar una petita entrada, que és molt, molt simbòlica, però amb aquesta petita aportació que fem tots, després en neix un altre gran projecte, que és aquest projecte de... que el que fem és... fem un conveni amb el Molí, les AFES, no, d'aquest municipi, amb el Molí, fan un conveni, i aquest conveni serveix per subvencionar aquells infants que no poden fer extraescolars, doncs, perquè la situació a casa no els hi permet, valen? I per mi això ja no és només
7: l'oportunitat del Market,
8: sinó que després, més enllà d'aquesta activitat, doncs, hi ha infants que poden gaudir durant tot l'any, no, d'aquestes extraescolars. Per tant, animar tothom que vagi al Forest Talks, i res, que segur que troben coses superboniques, i que aquesta entrada, doncs, llavors serveix perquè té aquest objectiu.
7: Això serà dissabte, però tornem al Village. En aquest cas també podrem gaudir de les diferents casetes, parades que s'hi posen per poder menjar, per poder veure, però si parlem dels concerts, començaran a les 10 del vespre. En aquest cas tenim un clàssic que tampoc ja no falla. El divendres ja teníem unes primeres versions, celebracions, aquest dissabte en tenim una altra.
8: Sí, el divendres tenim el tribut i el dissabte tenim el grup de versions, de covers, que també són d'aquí de la zona, ja ho veureu, ja us ho anirem explicant, ja ho anirem desgranant, però des de l'àrea de cultura s'ha treballat molt perquè creiem molt, no, amb els artistes i amb el potencial que tenim, no, a Palafolls i a la comarca, i veureu, no, que durant tot l'any, no? Bueno, tot l'any, durant ara que comencem el FEMI fins a passant per la festa dels 80 i acabant, sí, per la festa major, hi ha una aposta molt forta, doncs, pels artistes locals i pels artistes de proximitat, no? I que tinguin l'oportunitat de trucar, d'actuar al municipi, no? Doncs crec que és importantíssim i estem convençuts de que gaudirem molt, molt, molt, molt d'aquest talent que tenim.
7: The Covers actuarà a les 10 del vespre també al Parc de les Esplanes, a la zona del Village, i a partir de mitjanit ja, com sempre, ens deies, regidora, doncs aquesta sessió de DJs, DJ Joli, no sé si ho dic bé, ho posa en el cartell,
8: sí,
7: i podrà actuar.
8: Podrà actuar, sí, i segur que també ens fa gaudir una estona, perquè també jo sempre dic, no, que els DJs, no, sempre, no, ens posen a tots una cançó que ens agrada. No?
7: I per tant, aquella nit... Que no hi ha prou, no? Que a vegades ens quedem amb moltes més ganes,
8: exacte,
7: després del concert.
8: No? I aquella nit que, doncs, has anat a una sessió de DJs, no? Doncs sempre has trobat aquella cançó i per tant la fa més que especial. Jo sóc una persona que m'agrada molt, molt, molt la música i crec que cada moment, no, de la vida, doncs, l'acompanya una cançó especial, i crec que amb ells ho aconseguim.
7: Ens prometies un apartat especial per diumenge, en aquest cas, com sempre, destacar que el Village obrirà a 2:15 de 7 de la tarda, que tindrem ocasió de poder menjar, de poder veure, i a les 8 del vespre quina actuació hi tindrem, Susana?
8: Sí, si me permets, el dia 28 de juny també és un dia especial, vale? I que també el volem reivindicar, que és el dia de la visualització de tot el col·lectiu LGTBI
7: Q+,
8: val? I abans, no, de fer res, doncs farem un manifest des d'aquí, també des de l'àrea de Can Batlle, doncs, que treballen amb els joves del nostre municipi. Tenim un grup motor, doncs, que vol liderar també tota aquesta reivindicació, i hi haurà una lectura del manifest just abans de començar, no, i ens apuntem, no, això que ara està tan de moda i que gaudim molt tots, el vespreig, amb aquest noi que també és de la comarca, el Riqui Fargas, que, bueno, ja veureu que és una persona molt especial i que seguríssim que ens fa passar una bona estona. I també, com a diferència, en comptes de tenir-lo allà a l'escenari, no, l'any passat vàrem tenir l'Helena Gadel,
7: sí,
8: que amb un concert magnífic, no, que, bueno, ens va agradar molt, però aquest any el que farem l'últim dia, no, el diumenge, és portar l'artista allà a la zona del Village, no, per, bueno, doncs, fer realment un braspreig i estar tots allà més a prop i acabar de gaudir, no, i de relaxar-nos, no? Sobretot, bueno, jo el diumenge ja aconsegueixo gaudir
7: una
8: mica més,
7: nivell, eh?
8: Gaudir una mica més, però segur que, bueno, això, doncs, que ens ho passarem superbé.
7: Susana, en el decurs d'aquesta entrevista m'has parlat també de l'àrea de promoció econòmica, de l'àrea de joventut. A mi m'agrada destacar també que el FEM no és només feina de l'àrea de cultura, òbviament poder és el motor, no, una miqueta el que uneix les altres regidories, però aquí hi ha molta part de l'Ajuntament implicada.
8: Sí, i si me permets també et diré que t'has deixat algo important, que sou la ràdio i l'àrea de comunicació, perquè si podem fer mil coses, però si no hi sou vosaltres, doncs no té sentit, no?
7: Ens hi posarem.
8: Val, és important per nosaltres que nosaltres pensem i fem, però que vosaltres ho expliqueu i que la ciutadania ho conegui, val? Sí, crec que, bueno, que és una manera de fer d'aquest equip de govern, no, el treballar de forma transversal, no? I crec que és importantíssim, perquè és quan s'aconsegueixen gran coses, no? Nosaltres, amb la meva companya, doncs, la Silvana, amb tota la gent de l'àrea de promoció econòmica, amb la gent de l'àrea de joventut, i sobretot liderant-ho aquesta vegada des de l'àrea de cultura, doncs, treballem de forma transversal, doncs, per fer-ho més gran, no? Que jo sempre dic, no, que si fem les coses sols, no, doncs no acaba de funcionar, i de vegades, doncs, complementant amb petites coses, amb petites ajudes, amb petits detalls, doncs fem aquestes coses que passen a Palafolls, que les fem tan grans i que ens fan sentir tan orgullosos de ser qui som i de ser de Palafolls.
7: I així començarà, donarem la benvinguda a l'estiu, que també és una excusa per gaudir de tot el que ens espera. Abans ens feies un petit tastet aquest mes de juny, juliol i agost. Parlo de Revetlles de Sant Joan, parlo també de les festes festes de Sant Lluís, que donen inici, que viurem en uns dies, però òbviament les diferents festes de barris, els diferents concerts, les propostes a l'estiu, fins a arribar, com dèiem, a la festa major, no? Un estiu per als quals hem d'estar preparats.
8: Exacte, entenc, eh? I a més els explicaré una anècdota que jo la setmana passada em pensava que pel dia 30, jo sabia que quan arribava el 30 la cosa se me complicava, i jo pensava que de la setmana passada al 30 encara em quedava un cap de setmana, i no. Per tant, ja estem en plena efervescència del mes de juny, un mes de juny que ve carregat de coses xulíssimes. Comencem aquest diumenge amb la Tralla del Castell, la setmana que ve, permeteu-me que us digui, és la setmana de l'educació, amb aquest tancament del Consell d'Infants, que promet ser xulíssim i espectacular. També tenim, bueno, els nostres joves del municipi, no?, que faran la selectivitat, però que després també fem aquesta festa de graduació, no?, que acaba en una etapa aquí a l'escola, i després ja tenim aquest cap de setmana del 12, 13 i 14 de juny, que ve carregat, no, lo següent, que és amb la festa de Sant Lluís, que sí, l'Associació de Veïns està treballant de valent per tenir-ho ja tot a punt. Tenim aquest campionat de Catalunya, no?, doncs que els nois i les noies de patinatge amb tota, bueno, amb tot l'equip d'entrenadors i a més amb la direcció, doncs, amb, bueno, amb la Junta, no?, estan treballant per portar el campionat de Catalunya de patinatge aquí. I després ja arribem a la Revetlla de Sant Joan, aquesta nit tan especial, no?, que celebrem, que també hi tindrem un grup molt a prop d'aquí, gent de Blanes, que ens vindrà a tocar, que no són de la comarca, però bueno, quasi.
7: Igual,
8: jo sé que als blanecs els agradaria ser de la comarca, de la nostra comarca,
7: del Maresme.
8: Del Maresme o d'això, valent, i després ja agafar una mica d'energia, perquè entre una cosa i l'altra, doncs agafarem una mica d'energia per arribar al FEM i gaudir, no?, d'aquesta entrada a l'estiu, amb ja una mica de pràctica feta durant tot el mes de juny, i que segur que anirà la mar de bé.
7: Déu-n'hi-do, haurem d'anar apuntant, i com deies, agafar forces perquè no se'ns escavi l'energia. Regidora Susana Pla, regidora de Cultura, en aquest cas, gràcies avui per ser amb nosaltres.
8: Moltíssimes gràcies. Jo vull fer, si m'ho permet, l'últim agraïment a tota la casa, perquè treballa de valent, perquè aquest mes de juny que ve molt intens i molt espès, estigui tot a punt, no?, i sí que ho lideren unes àrees, però hi ha les altres àrees, no?, com la d'intervenció, secretaria, serveis tècnics, que també estan treballant davant la policia, no?, per també garantir la seguretat, la mobilitat i la logística d'aquests dies, i per tant el meu agraïment, no?, i a vosaltres sempre perquè ho expliqueu a tothom i que pugui venir, sigui un èxit.
7: Del 26 al 28 de juny torna al FEM Palafolls. Gràcies, Susana.
8: A vosaltres.
0: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
7: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà dimarts, com sempre, ens hi tornarem a posar moltes més entrevistes amb actualitat, amb propostes culturals que caldrà repassar des de l'agenda d'aquí, de Ràdio Palafolls, on tu també ens pots ajudar precisament a fer agenda. Tens un correu electrònic, xarxa@radiopalafolls.cat, per ajudar-nos a posar, doncs, diferents activitats a l'agenda. Acaba de passar molt bona jornada i ens retrobem aviat. Adéu-siau.

Les gestants puntuen l'atenció de la Corporació de Salut per sobre de la mitjana catalana. Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana de Catalunya en dos indicadors fonamentals. Aquests són la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants, que mostren una alta predisposició a repetir l'experiència en el centre en futurs embarassos. A més, els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, és a dir, els ESSIR de l'entitat, han superat la mitjana catalana en 14 dels 23 indicadors analitzats. Tal com detallen des de la corporació, aquests bons resultats s'expliquen per un canvi de model assistencial basat en la personalització i l'atenció a les necessitats de cada dona. Entre les millores implementades, destaca la transformació de la sala de parts de l'Hospital de Calella, amb la incorporació d'una sala de parts natural que ofereix un entorn més confortable i respectuós. Així mateix, s'han posat en marxa noves activitats des dels ESSIR per acompanyar les dones durant la gestació, com ara sessions de ioga i matronació, i l'entrada d'un acompanyant en les cesàries no urgents per reduir així l'angoixa i millorar la satisfacció emocional en el quiròfan. L'evolució de la corporació és positiva en tots els aspectes analitzats. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2025, s'observa una millora en tots els indicadors, especialment pel que fa al tracte rebut pels professionals. La valoració de les instal·lacions, també, i la sensació de les pacients de sentir-se en bones mans. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han subratllat que aquestes dades consoliden un model d'atenció més humà i proper, reafirmant el compromís dels professionals amb les dones i les seves famílies. I la policia local de Blanes ha detingut un lladre infragant i després d'una persecució pel barri dels Pins. La policia local de Blanes va detenir la setmana passada un home com a presumpte autor d'un robatori en un establiment de restauració. Els fets van passar al voltant de 3:45 de la matinada quan un veí de la zona turística dels Pins va donar l'alerta en detectar que algú havia entrat en un restaurant situat a prop del passeig de Sabanella, tocada al parc de la Calistènia. En arribar, les patrulles policials al lloc dels fets van sorprendre els sospitós a l'interior del local. A veure la presència dels agents, l'home va fugir corrent per la via pública fins que va saltar un mur per accedir al pati interior d'un bloc de pisos proper per intentar escapolir-se. Segons fonts policials, el detingut va intentar passar desapercebut amagant-se entre la vegetació del jardí comunitari. No obstant això, un dels agents el va localitzar i, en veure's descobert, el sospitós va intentar saltar de nou al mur per tornar al carrer. En aquell moment, un policia va aconseguir agafar-lo per una cama, iniciant-se un forcejament que va acabar amb la seva detenció.

0: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
1: El regidor no adscrit, Martí Victòria.
0: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer. Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Els veïns de Ciutat Jardí traslladen les seves demandes en matèria de transport i seguretat a l'equip de govern. El passat dissabte es va dur a terme a Ciutat Jardí una nova trobada entre el veïnat i l'equip de govern, emmarcada dins el cicle de trobades amb l'alcalde que s'estan realitzant a diferents zones de Palafolls. Durant la reunió, els assistents van poder exposar de primera mà les problemàtiques de la zona i conèixer els projectes de millora previstos pel consistori. Un dels temes principals de la sessió va ser la situació de diversos habitatges que pateixen problemes derivats de la distribució de les parcel·les, un fet que dificulta la regularització dels subministraments bàsics. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde va explicar que es van comentar aquestes dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, un fet que genera traves als propietaris que tenen contractes privats no inscrits al registre de la propietat. Així mateix, l'Ajuntament va confirmar que ja s'està treballant per trobar-hi una solució, alhora que es van atendre les queixes per falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i poblacions veïnes. Així mateix, els veïns van posar èmfasi en les mancances d'aquest transport públic. En l'àmbit de la seguretat viària, es van tractar diverses millores necessàries en la senyalització i la instal·lació de miralls en punts conflictius o amb poca visibilitat a causa de la vegetació i els revolts del barri. D'altra banda, el consistori va aprofitar la trobada per presentar el projecte del nou accés a Sant Genís. Aquesta actuació inclourà el reasfaltat de la via, la creació de voreres, la plantació de vegetació i la construcció d'una nova rotonda a Ciutat Jardí, que també comptarà amb una nova parada de bus per millorar el servei a la zona. La pròxima trobada amb l'alcalde es durà a terme aquest pròxim dissabte, 6 de juny, a 11:45 del migdia, amb una nova trobada prevista al barri de Marreixac.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
0: I comencem repassant els titulars més destacats a la...

0: Illa. Denuncien que la instal·lació se situaria massa a prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesants durant les 24 hores del dia.
1: El Solidarity Park de Malgrat inaugura els nou ulls de bou i celebra una taula rodona sobre els brigadistes internacionals, Ona Malgrat.
2: El Solidarity Park és una jornada dedicada a recordar i reivindicar l'ajuda prestada pels brigadistes internacionals durant la Guerra Civil Espanyola.
1: A Calella compta enrere per estrenar els Jocs Infantils al Parc del Mau i al Passeig Manuel Puigverd, Sergi Ferrer.
3: L'Ajuntament ja ha començat a instal·lar els 16 nous elements del Parc del Mau repartits en dos nivells i connectats amb un túnel de xarxes i un tobogan tubular de més de 5 metres, que serà un dels grans atractius del nou espai.
1: I en esports, el Llavanera s'acomiada del somni de l'ascens després d'una temporada per emmarcar Martí Capçada.
4: El Llavanera es va quedar a les portes de la final del play-off d'ascens a Primera Catalana després de perdre per 0-1 contra el Cardedeu a la pròrroga.

0: Bona tarda. Les ADF alerten arran del cas d'Òrrius que moltes poblacions tenen pendents les franges perimetrals de protecció contra incendis. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és. La Federació d'ADF del Maresme i del sud-est del Vallès Oriental han emès un comunicat on alerten que molts municipis del Maresme no tenen fetes les franges de protecció contra incendis entre bosc i habitatges, franges a les quals s'obliga la llei de prevenció d'incendis en urbanitzacions, nuclis de població i edificacions de terrenys forestals. Aquestes entitats no precisen quines són les poblacions, però sí que afirmen que no tot el nucli d'Òrrius, on la setmana passada es va incendiar una fàbrica de parafina i un sector de bosc, disposa d'aquesta franja. També denuncien que en molts casos els municipis que tenen aquesta protecció no la tenen ben feta, en termes d'amplada o densitat d'arbrat o freqüència d'esporja, i que massa sovint, diuen els ajuntaments, han donat a fer els treballs a empreses que havien presentat baixes temeràries en les licitacions i van acabar fent malament la feina. El comunicat apareix, com diem, quan encara s'avaluen els efectes de l'incendi d'Òrrius i se'n busquen les causes. Divendres, 3Cat Info explicava que, segons bombers, el foc no hauria començat a la fàbrica sinó al bosc, i també deia que la parafina vessada hauria contaminat mig quilòmetre de la riera de Riudamella. Davant d'això, hi ha preocupació per si s'han contaminat aqüífers. L'alcalde Xavier Masgrau, de Junts, està convençut que no és així, però l'entitat Eco-Òrrius pensa tot el contrari. També ha dit l'alcalde que l'empresa incendiada Prequinat, que fabrica i distribueix ceres i parafines, complia amb els 10 metres de separació del bosc que indica la normativa.
0: Seguim avançant. Canet, Arenys de Mar i Arenys de Munt uneixen esforços per reclamar una línia d'autobús directa amb Barcelona. Ràdio Canet.
2: L'alcalde de Canet de Mar, Pere Xirau, s'ha reunit amb els alcaldes d'Arenys de Mar, Estanis Forç, i d'Arenys de Munt, Josep Sánchez, per impulsar una reivindicació compartida, la creació d'una línia d'autobús que connecti directament els tres municipis amb Barcelona. Els tres consistoris consideren necessari disposar d'una alternativa de mobilitat eficient i fiable que garanteixi una connexió estable amb la capital catalana. En el cas de Canet, la situació es veu especialment condicionada pel fet que la doble via ferroviària finalitza Arenys de Mar, una circumstància que repercuteix directament en la qualitat del servei. A més, la línia d'autobús 618 cap a Barcelona no té parada al municipi. L'última abans d'incorporar-se a l'autopista és a Sant Pol, deixant Canet sense una connexió directa per carretera. Els alcaldes han coincidit a assenyalar que diversos municipis del Maresme sí que disposen de serveis d'autobús express i defensen que Canet, Arenys de Mar i Arenys de Munt també haurien de poder comptar amb una connexió similar. Aquesta reivindicació també es va portar al ple del passat dijous a Canet de Mar en una moció que va ser aprovada per unanimitat.
0: Seguim ara amb altres reivindicacions. Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoi a Palafolls ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'organitza mitjançant xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar.

0: que vies legals per frenar la instal·lació. Segons els veïns afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat de productes inflamables. David Melgar, un dels veïns actius en aquesta mobilització, explica que el rebuig no és només per la proximitat, sinó també per l'impacte general que tindrà en la qualitat de vida dels veïns.
1: Entendemos que puede ser un foco de contaminación ambiental, acústica, lumínica. El proyecto tal y como está planteado está muy cerca de edificios donde vive la gente, con una distancia cercana, con instalación de productos inflamables, con todo riesgo que conviene que conlleva pues tener algo inflamable cerca donde tú vives.
0: Els veïns argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no porta cap servei extra. A més, denuncien que la instal·lació obligaria a canviar el sentit de circulació d'alguns carrers, augmentant el flux de vehicles pesants i el trànsit en zones residencials durant les 24 hores del dia. També destaquen que Palafolls és un dels pocs pobles del Maresme que encara mantenen el seu nucli urbà lliure d'aquestes instal·lacions i fa una crida a totes les entitats del poble per mantenir el model. Tot i que l'empresa promotora fa mesos que treballen el projecte, els veïns s'han trobat amb un marge de maniobra molt més reduït. Malgrat això, ja han mantingut una primera reunió amb l'alcalde, de qui agraeixen la proactivitat. L'objectiu immediat del grup és professionalitzar la seva resistència. Aquest dimecres, el grup de veïns té prevista una reunió per exposar la informació tècnica recollida i distribuir funcions per tal de ser més eficients en la seva lluita. Des del col·lectiu conviden a tothom a sumar-se a la causa per protegir el model de poble actual.
2: Gràcies, Melina. Seguim avançant i canviem de qüestions. La calellenca Glòria Freixa aspira a l'alcaldia de Barcelona. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda, sí, i actual diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa és una de les tres aspirants que han oficialitzat la seva candidatura per liderar Junts per Catalunya a Barcelona de cara a les pròximes eleccions municipals. Freixa competirà amb Jordi Martí, president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, i amb Pilar Calvo, diputada al Congrés dels Diputats. Les tres candidatures marquen l'inici d'un procés intern que haurà de determinar qui serà l'alcaldable de la formació a la capital catalana. Barcelona és una plaça estratègica i clau per al seu futur polític del partit. Tot i que ja hi ha tres aspirants confirmats, el procés continua obert i no es descarta la incorporació de nous candidats. Entre els noms que han aparegut hi ha els de l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i l'exconseller Josep Maria Arguimon, que encara no han aclarit si faran el pas. En canvi, l'exconseller Jaume Giró ja ha descartat participar-hi. Les pròximes setmanes seran decisives per definir el lideratge de Junts a Barcelona i el seu projecte, amb què el partit es presentarà a les urnes en un escenari polític cada vegada més competitiu.
2: Gràcies. Més temes. Les gestants puntuen l'atenció de la Corporació de Salut per sobre de la mitja catalana. Merina.
0: Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana de Catalunya en dos indicadors fonamentals. Aquests són la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants, que mostren una alta predisposició a repetir l'experiència en els centres en futurs embarassos. A més, els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, els ASIR de l'entitat, també han superat la mitjana catalana en 14 dels 23 indicadors analitzats. Tal com detallen des de la Corporació, aquests bons resultats s'expliquen per un canvi de model assistencial basat en la personalització i l'atenció a les necessitats de cada dona. Entre les millores implementades destaca la transformació de la sala de parts de l'Hospital de Calella amb la incorporació d'una sala de parts natural que ofereix un entorn més confortable i respectuós. Així mateix, s'han posat en marxa noves activitats des dels ASIR per acompanyar les dones durant la gestació, com ara es fan sessions de ioga i també matronatació. També l'entrada d'un acompanyant a les cesàries no urgents per reduir l'angoixa i millorar la satisfacció emocional. L'evolució de la corporació és positiva en tots els aspectes analitzats. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2025, s'observa una millora en tots els indicadors, especialment pel que fa al tracte rebut pels professionals, la valoració de les instal·lacions i la sensació de les pacients de sentir-se en bones mans. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva subratllen que aquestes dades consoliden un model d'atenció més humà i proper, reafirmant el compromís dels professionals amb les dones i les seves famílies.
2: El gran joc infantil del Parc Francesc Macià de Malgrat es renova i quedarà tancat durant un mes i mig, on a Malgrat.
4: El joc infantil més gran del Parc Francesc Macià, situat al costat de l'amfiteatre, quedarà tancat a partir d'aquest dimarts per desmuntar-lo i instal·lar un nou espai de joc. Les obres s'allargaran un mes i mig i compten amb una inversió de prop de 257.000 euros. L'estructura actual de fusta té 19 anys i està força malmesa, tenint en compte el pas del temps i també el seu ús. Tot i això, les noves instal·lacions tindran un disseny similar a l'actual i també estaran fetes de fusta i cordes. A més, l'espai disposarà de torres, ponts, plataformes i tobogans. Les obres les executarà l'empresa BDU Espacios de Valor SL.
2: I a Calella compta enrere per estrenar els jocs infantils al Parc del Mau i al Passeig Manuel Puigvert. Sergi.
3: Sí, tot és a punt perquè comenci la renovació de l'àrea de jocs infantils del Parc del Mau, superats els entrebancs que n'han endarrerit durant mesos la seva posada en funcionament. Finalment, aquesta setmana arrencarà la instal·lació dels 16 elements que es distribuiran entre els dos nivells d'un espai de més de 1.700 metres quadrats. La nova àrea s'ha projectat amb materials naturals i tindrà referències al món animal per integrar-la millor a l'entorn. A nivell lúdic, s'ha ideat una proposta singular i pensada perquè sigui accessible i inclusiva per a infants amb capacitats diverses, amb un gran tobogan tubular que connectarà la part superior i inferior. Ho explica el tinent d'alcaldia d'Espais Públics, Josep Grima.
5: Aquesta està pensada per infants d'entre 1 a 5 anys. Intentarà estimular la motricitat, la coordinació i la creativitat, no? Hi haurà 11 jocs, com ara doncs un llit elàstic, un sorral, gronxadors, també un espai de joc simbòlic. La part superior, recomanada per infants de 6 a 12 anys, tindrà una estructura de multijoc dissenyada i fabricada específicament per aquest projecte. Inclou 3 torres, xarxes d'escalada, equilibris de corda, un rocòdrom i 2 tobogans, no? I aquest gran tobogan de 5 metres, de més de 5 metres, que jo crec que serà és un element molt esperat per la canalla, perquè és aquelles coses atrevides.
3: L'Ajuntament hi destina més de 330.000 euros i preveu que el nou pugui obrir a principis de juliol i si tot va segons el previst. Abans, però, s'estrenarà la nova àrea infantil de l'entrada del Passeig Manuel Puigvert a l'espai que ocupava l'antic bar El Paso. De fet, la idea és que s'hi pugui accedir per festa major petita a mitjans d'aquest mes de juny, aprofitant que serà un dels punts amb més activitat de la programació especialment pensada per al públic familiar.
2: I a Premià, la nova plaça Salvador Moragues acull la seva primera festa popular amb la inauguració de la pèrgola. Martre Serres.
6: Entre 150 i 200 persones van assistir ahir al migdia a l'acte d'inauguració del nou espai polivalent de la plaça Salvador Moragues. El nou equipament, que s'ha estat construint els últims mesos a l'aire lliure, se situa sota la pèrgola fotovoltaica unint les naus del museu. L'acte contenia, a més, un vermut i una actuació musical i també va haver parlaments del primer tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, del director general de l'Administració Local de la Generalitat, Francesc Balbé, i de l'alcalde, Rafa Navarro. Ripollès va posar en valor la triple funció del nou espai. Balbé va felicitar-se que l'actuació provingui d'un acte de corresponsabilitat de Generalitat i Ajuntament amb el Medi Ambient i la ciutadania, i Navarro va explicar l'origen de la idea i es va confessar culpable d'haver-se entossudit a fer realitat un projecte que semblava impossible. Escoltem un extracte sonor del vídeo publicat per l'Ajuntament.
7: Avançar cap a la transició energètica. El segon objectiu és l'adaptació com a refugi climàtic. Ja podeu veure que aquí, sense aquesta coberta, avui no podríem estar. I per últim, és un espai polivalent. Això és el model de cooperació, el model de corresponsabilitat. Hem de treballar junts, el país el fem entre tots.
8: La primera cosa que em van dir quan em van nomenar alcalde, el meu antecessor em va dir: a partir d'ara tot serà culpa teva. I és veritat, però també us haig de dir que, igual que sóc culpable de moltes coses, també tinc la culpa en positiu d'altres. I aquesta coberta comença amb un passeig informal aquí, amb un sol de justícia, i jo dient: per què no cobrim això? La resposta d'una persona de dins de l'Ajuntament va ser la millor resposta que em donen mai per motivar-me. Em van dir: això no es pot fer.
6: Navarro també va nombrar com a responsable el membre de l'oficina Premià Energia, Albert Puig. Recordem que la nova coberta, que haurà costat aproximadament 1.150.000 euros, entrefinançada per la Generalitat de Catalunya i la Diputació en un 80%, és un gran rectangle d'acer d'uns 40 metres de llarg per uns 20 metres d'ample i que disposa de 411 metres quadrats de superfície fotovoltaica. A més, ahir no era l'única inauguració que es feia. Al matí, una estona abans, s'havia presentat formalment un nou mural mural de grans dimensions a la plaça Maresme, que aquest cop reprodueix una obra del pintor Didier Lourenço. En el seu Parlament, l'alcalde va recordar que es tracta d'una iniciativa en clau d'igualtat i reconeixement artístic, però també per dignificar espais del municipi, i va anunciar que després d'aquest i el que hi ha a Joan Prim se'n faran més arreu del nucli urbà.
2: I el Jardí de la Biodiversitat es consolida com un espai ambiental i educatiu de referència a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
9: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha impulsat noves actuacions de millora i ampliació al Jardí de la Biodiversitat, situat al Parc de la Riera del Gorg, amb l'objectiu de reforçar-ne el valor ecològic, educatiu i divulgatiu. El projecte ha rebut una subvenció de 8.200 euros de la Diputació de Barcelona, que ha permès desenvolupar diverses actuacions destinades a potenciar la biodiversitat urbana i crear nous espais de sensibilització ambiental. Entre les millores destaca la restauració de la bassa naturalitzada, un hàbitat que afavoreix la presència d'amfibis, insectes, ocells i petits vertebrats. També s'hi han alliberat 75 marietes per fomentar el control biològic de plagues d'una manera una mica més natural i sostenible. Durant els darrers mesos s'han instal·lat nous hotels d'insectes per facilitar el refugi i la reproducció d'espècies polinitzadores. S'ha renovat una cartilleria informativa i s'han incorporat noves espècies vegetals mediterrànies de baix consum hídric, com per exemple romaní, farigola, espígol, sàlvia i santolina. A més, s'han plantat nenúfers, joncs, bogues i diverses espècies que afavoreixen la presència de papallones i altres insectes beneficiosos, reforçant així la funció ecològica de l'espai.
2: I avui la Biblioteca de Tordera acull una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc del Montnegre. Marc.
6: Sí, l'escurçó pirinenc és un rèptil propi d'ambients freds de muntanya, però el seu límit sud de distribució a Espanya es troba precisament a Tordera, on arriba a cotes molt baixes, un fet insòlid per a l'espècie. Durant la xerrada, els naturalistes del Montnegre explicaran que la població d'aquest ofidi s'ha reduït dràsticament a la zona. Les principals causes: la persecució directa per part de persones que el maten per por, l'abandonament agrícola que ha tancat els boscos i les transformacions del paisatge derivades d'una gestió forestal intensiva. Un dels tècnics de Natmont explica l'objectiu de la xerrada i com es pot protegir l'escurçó.
10: Llavors, una mica això, l'objectiu de la xerrada és explicar aquesta situació, donar a conèixer l'espècie, també fins i tot intentar motivar o consultar els assistents si coneixen altres observacions de l'espècie que no haguem pogut recopilar al municipi de Tordera o al voltant, i això, explicar una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
6: La xerrada, com bé deia Gemma, serà avui emmarcada dins la Setmana de la Natura a partir de 6:45 de la tarda amb entrada gratuïta a la biblioteca.
2: Gràcies, Marc. I el Solidarity Park de Malgrat inaugura els nous ulls de bou i celebra una taula rodona sobre els brigadistes internacionals. Ona Malgrat.
4: Així és, el Solidarity Park ha vingut marcat per una gran quantitat d'actes. Destaca la inauguració dels nous ulls de bou al monument Solidarity Park, al passeig marítim dels 300 dibuixos d'ulls de bou. Se seleccionaran uns pocs i només els més votats podran formar part de l'any que ve del monument Solidarity Park. A l'acte de presentació hi van assistir les autoritats polítiques de Malgrat i alguns dels creadors d'aquests dissenys. També hi ha estat Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, que ha destacat que molts docents i instituts del país encara no tenen les eines suficients per fer-los partícips d'activitats com el Solidarity Park.
11: Encara ens falta molt, molt camí. I els instituts de secundària no tenen els mitjans encara, i els professors no tenen tampoc les eines suficients com per encarar els programes de memòria democràtica. Però aquest és el camí i és el que jo volia ressaltar del projecte Solidarity Park. Estem aquí a Malgrat amb la bona direcció. És un gran exemple i el que hem de fer és treballar perquè els nostres joves sàpiguen el que va passar durant la Guerra Civil, durant el franquisme, perquè no torni a passar mai més.
4: El dissenyador conceptual del monument Solidarity Park, Rob McDonald, també va ser-hi a l'acte i va avançar que pel 90è aniversari del Ciutat de Barcelona portaran a Malgrat més del miler de dissenys que els estudiants han estat fent al llarg d'aquests anys. Dissabte també va tenir lloc la taula rodona Brigades Internacionals, passat i present de l'internacionalisme, presentada i moderada pel periodista i exdiputat de la CUP David Fernández. Rodríguez. La trobada es va centrar en la situació dels palestins a la Franja de Gaza, amb el nom de Gaza i Palestina és el mirall de la humanitat, així ho explicava en Saif Boukeshekh, membre de la Global Sumut Flotilla i un dels que van ser empresonats a Israel.
12: En esos tres años Gaza se ha convertido a ser el espejo de la humanidad, el espejo al que nos miremos para preguntarnos qué tipo de futuro queremos, qué tipo de humanidad queremos, y la resiliencia del pueblo palestino ha sido un ejemplo para todos los pueblos oprimidos a inspirarse en luchar y en enfrentar. Estamos realmente ante un momento histórico en el que puede convertir el futuro de esos niños que queremos defender y de nuestra humanidad colectiva. Estamos ante un momento que puede definir exactamente el camino de nuestra humanidad, el camino de la lucha, y que requiere que podamos escalar en nuestra manera de movilizarnos, en nuestra manera de hacer acción directa.
4: Durant l'acte també han destacat el brigadisme i les accions col·lectives de lluita per acabar amb la repressió que consideren que està fent la política i els governs. A més, han afirmat que la població ha desenvolupat una mentalitat d'autosabotatge que impedeix prendre mesures i iniciatives com la Global Sumut Flotilla.
2: I una trentena de submarinistes i uns 40 voluntaris han participat en la 13a jornada de protecció del litoral que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Canet, Ràdio Canet.
13: La jornada tenia per objectiu netejar el fons marí de davant la costa canatenca. Enguany, tal com apunta un dels membres de l'entitat, Antoni Salva, no s'ha recollit tanta brossa com altres anys. Assenyala que sobretot han extret objectes com ara llaunes, ampolles o tovalloletes, entre d'altres.
14: La veritat és que pel que fa a la recollida de escombraries del fons, no es van recollir moltes perquè el fons estava força net, però bé, es van treure doncs, diferents objectes, principalment moltes tovalloletes, llaunes, ampolles de plàstic, alguna resta de diferents tipus de material que no haurien d'estar en el fons, i a la platja igual, es van treure llaunes, ampolles, bàsicament, etc. Molt contents de l'èxit de la participació i de l'activitat, de l'acollida que vam tenir.
13: La jornada va comptar amb la participació del Consell d'Infants i tenia també un clar to didàctic, ja que es van fer xerrades de sensibilització, un taller de classificació de les deixalles i va acabar amb una festa de l'escuma.
2: Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil, Martre Serres.
6: Sí, el passat cap de setmana, la localitat de la Sénia va acollir el Campionat de Catalunya Individual Infantil de Bitlles Catalanes. La jornada, marcada pel gran nivell dels joves participants, va esdevenir un autèntic èxit per l'entitat tordarenca, que va veure com els seus representants brillaven en les seves respectives categories després d'haver aconseguit la classificació a través del circuit individual. Entre els resultats més destacats del club, cal remarcar la gran actuació de Lian, que es va proclamar sotscampió infantil i va tancar el circuit individual en una meritòria tercera posició. En la categoria la B, la penya del Bistec també va trepitjar fort gràcies a la Daniela, que es va alçar amb el títol de sotscampiona la Vina i tercera a més del circuit individual. La Laura, per la seva part, va signar una excel·lent segona posició a la Vina del circuit general i, finalment, Antoni va completar el quadre d'honor del club amb un destacat cinquè lloc en la categoria Benjamí. La bona ratxa de la penya del Bistec no es va limitar a les categories inferiors. Coincidint amb el cap de setmana de competició, la ciutat d'Igualada va acollir la final del circuit de parelles mixtes 2025-2026. En aquesta modalitat, el club va estar representat per dues parelles que s'havien classificat entre els 12 primers millors del circuit. La parella formada per la Cristina Folch i l'Abel Cavaller va fregar la glòria en aconseguir la segona posició de la classificació final, mentre que en Xavi Comas i l'Aina Comas van firmar una notable quarta posició.
2: I el Llavanera s'acomiada del somni de l'ascens després d'una temporada per emmarcar en Martí.
9: Doncs sí, el primer equip del Llavanera es va veure escapar-se aquest cap de setmana el bitllet per la final de la Final Four dels play-offs, disculpeu, d'ascens a Primera Catalana, després de caure per 0-1 contra el Cardedeu a la pròrroga. Malgrat la derrota, el conjunt blanc i blau tanca una temporada històrica. Després d'aconseguir l'ascens la temporada passada, l'equip ha superat totes les expectatives competint fins les portes d'una categoria que el club no ha trepitjat mai en més d'un segle d'història. L'eliminació va deixar un regust amarg entre jugadors, cos tècnic i afició, que va omplir les graderies per poder donar suport a un equip que ha fet somiar tot un poble. El gol visitant a la pròrroga va posar fi a una trajectòria extraordinària, però no va esborrar l'orgull per una campanya que molts qualifiquen de memorable.
2: És moment ara de donar un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
15: Hola, molt bon dia. Arrenquem el mes de juny amb una situació meteorològica que de moment no ens aporta massa novetats. Això sí, aquest darrer cap de setmana han baixat una mica les temperatures, ha continuat la calor, però no tan exagerada com la que vam tenir dijous, i tot això en una jornada en la qual avui esperem que tornem a tenir domini del sol a tota la comarca, amb alguns núvols prims aquesta tarda, sempre poc importants. Els vents fluixos girant del sud-sud-oest aquest matí, sud-oest aquesta tarda moderat, i la situació marítima aquest matí dominada pel marejol, aquesta tarda en petites àrees de maror aquí a la costa de la comarca. La previsió per demà indica que no hi haurà massa canvis, alguns núvols sí, però seran poc importants, els mitjans que sobretot arribarien a la tarda cap al Maresme Nord, però sense deixar precipitacions, una mica en la línia del que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, de moment no esperem canvis, però sembla tot apunta que dijous, durant la recta final del dia, arribaria una línia frontal amb xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca i també un descens de les temperatures que serà marcat especialment ja de cara a divendres.
2: Doncs això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem dels plans i activitats que podeu fer aquesta setmana amb l'agenda setmanal de la mà de Martí Capçada. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora la Txell Rubio, qui cada dilluns ens porta una nova recepta per aprendre, i acabarem el programa amb la tertúlia esportiva per repassar doncs a totes les, els partits i totes les novetats en clau esportiva que és important que avui doncs coneguem. Tot això a l'Ona Maresma en només 3 minuts. Fins ara.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Som i tornem en directe a l'Ona Maresma, moment del repàs diari a les xarxes socials amb en Marc Treserres aquesta setmana. Marc, bona tarda.
3: Hola Gemma, bona tarda.
2: Comencem parlant del Maresme. Què hem de destacar avui a la comarca?
3: Doncs mira, ho podríem haver agafat com a notícia del dia per Tordera, en aquest cas, com hem fet a la primera estona, però ho utilitzarem com a tuit. I és que, atenció, hi ha hagut ja un tercer tiroteig a Catalunya en menys de 48 hores. Sí, tal i com ho escolteu, un home ferit de bala en un narcoassalt a Tordera. El tiroteig ha deixat un ferit de bala i dos detinguts. Els Mossos van rebre un avís cap a 4:45 de la matinada d'aquest dilluns per la presència d'un vehicle sospitós després que se sentissin trets. Juntament amb la policia local, els Mossos van aturar el vehicle a la C66 a l'altura de Salrà. Un dels dos ocupants estava ferit de bala i va ser traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Tanmateix, els dos han estat detinguts per relacionar-se amb un narcoassalt de marihuana, vaja, de tràfic d'aquesta droga, i ara la policia treballa per identificar la resta d'implicats en aquest tiroteig.
2: Has dit tres tirotejos en 48 hores, per tant, hi ha hagut tres tirotejos en dos dies.
3: Sí, sí, bàsicament, no a Tordera només
2: clar,
3: aquest,
2: clar,
3: però...
2: Clar.
3: Però sí, sí, per tant...
2: A Badalona, bé. No? Crec que a Badalona
3: hi ha hagut un.
2: I, clar, ens falta un tercer, però ara mateix no sé on ha estat. Vaja.
3: No, jo tampoc. El de Badalona sí que l'he vist, també, però llavors he vist el de Tordera i, ostres, això ens toca més de prop, fins i tot.
2: Totalment. En clau internacional, on hem de posar la mirada?
3: Doncs, mira, igualment seguim amb Catalunya. A partir d'avui s'encareixen les factures de la llum i del gas. L'IVA torna a pujar, la llum fins al 15%, quan estava al 10%, i també el gas passa a valdre un 10% més, perquè el govern espanyol ha retirat la rebaixa que hi havia fins ara en aquestes dues factures tan importants. Per sort, es mantenen les bonificacions pels carburants i hi haurà descomptes del dièsel, i la gasolina. Però tot i així, no són bones notícies.
2: No. I el tema, doncs, internacional, a veure si és més positiu o potser seguim en aquesta mateixa línia.
3: Seguim una miqueta en la mateixa línia. Per sort no ha acabat malament, Gemma, però ja ho veureu. Un vol de Nova Jersey, a direcció a Mallorca, gira cua per un dispositiu Bluetooth que duia el nom de bomba. Imagina't viure, estàs tu amb el teu mòbil i de cop veus possibles opcions per connectar-te amb Bluetooth i una de les opcions és bomba.
2: Clar, però això està ni mala llet, perquè això ho ha fet algú a propòsit, no?
3: Sí, sí, i ara quan acabis d'escoltar el tuit ho veuràs que ha sigut una broma de molt mal gust. Un parell d'hores després d'enlairar-se de l'aeroport de Newark, a Nova Jersey, pels altaveus de l'avió, la tripulació va ordenar als passatgers que desconnectessin tots els dispositius de Bluetooth immediatament. Els auxiliars de vol van explicar que era un ordre provinent de les oficines centrals de United Airlines a Chicago i van advertir que si no s'apagaven tots els dispositius, l'avió hauria de tornar. Van dir que una persona havia fet alguna cosa amb el Bluetooth que posava en perill la seguretat del vol. I així va ser, relacionat amb el que hem dit, de posar-li el nom de bomba al Bluetooth. A 32.000 peus d'altura ja sobre l'oceà Atlàntic, els pilots van fer una última i definitiva crida d'un minut. Davant la negativa a desconnectar-ho, els pilots van prendre la decisió de tornar per evitar mals menors i després d'aterrar a Newark de nou, els esperava, evidentment, una presència massiva d'agents de policia a l'aeroport i agents federals per a veure què passava si entre els passatgers hi havia algú que realment tenia intenció de fer esclatar una bomba, ja sigués dins de l'avió o al mateix aeroport. Llavors els passatgers van ser evacuats amb els passaports i els telèfons, els hi van comprovar tots els dispositius i tots els passatgers van haver de passar de nou per la seguretat de l'aeroport. Al final, Gemma, les autoritats van comprovar que només es tractava del nom d'un dispositiu i el culpable, un adolescent de 16 anys.
2: Tela. Quina tela aquest jovent d'avui dia que, vaja, és una broma, no? Però clar, és una broma que fixa't les conseqüències que ha tingut aquesta broma. Ha hagut de girar cua a l'avió, hi ha hagut un desplegament policial increïble...
3: Sí, sí, és que jo quan l'he llegit no donava crèdit, llavors he vist que això, que el culpable era un nano de 16 anys, en part me n'he alegrat, però he pensat, és que només aquestes coses passen amb aquestes edats, en general.
2: Sí, totalment. Marc, ja tot fet, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
3: doncs, que si calen més controls de seguretat abans de pujar a l'avió per evitar aquests espants, com hem acabat d'escoltar.
2: Ostres, tu creus que calen més controls?
3: Sí, perquè fins que no et passa res, ok, però clar, a la que et passa alguna d'aquestes situacions, clar, i a l'avió ja hem vist, sobretot per internet, que ara òbviament les coses corren més ràpid, situacions de pallisses entre passatgers,
2: sí,
3: gent que clava ganivetades, alguna vegada també això, gent amenaçant els pilots que aterressin perquè volien fer algun tràfic de drogues, i no en dic més perquè tampoc clar, en conec tantes com a tal, les estic dient de memòria i no vull informació que no és, però vull dir això, que a mi m'espantaria moltíssim una situació així. Per tant, per què no?
2: Jo, pel que fa als controls, depèn de l'aeroport i depèn del país, no? Hi ha controls més estrictes i menys. També és cert que hi ha un cert punt aleatori, no... A vegades et toca el control, a vegades no, saps quan passes la màquina que et fan com un rastreig, no, a veure si portes alguna cosa. El que sí que prohibiria rotundament és beure alcohol a dins de l'avió. I si m'apures, també a l'aeroport, perquè no sé si has sentit alguna vegada notícies d'aquesta mena, de turistes borratxos, baralles... Crec que és un problema beure a bord.
3: Home, evidentment, jo també ho prohibiria, sobretot a bord, sens dubte, allà no. I, òbviament, si veiessis algú perjudicat abans de pujar a l'avió, jo crec
2: no deixar-lo.
3: Exacte, els de la companyia mateix, ser prou conscients i dir on vas, i a fer aparèixer la policia que hi hagi a l'aeroport i dir, mira, escolta'm, si no et saps controlar, no volem perill per la resta de gent, les teves conseqüències són teves i no puges.
2: Totalment. Totalment. Doncs, Marc, aquesta és la pregunta del dia, Si calen més controls de seguretat abans de pujar a un avió. Gràcies. Fins
3: Exacte.
2: Ara.
3: Exacte. Fins ara.

0: moment per l'entrevista del dia. Avui ens acompanya a l'Ona Maresma la Susanna Pla, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Palafolls. I és que en poc més de 3 setmanes es durà a terme una nova edició del FEM Palafolls. Amb ella i també amb el nostre company Jordi Prats de Valls descobrim tots els detalls d'aquesta edició. Endavant.
1: Sí, Gemma, i és que concretament amb aquest inici del mes de juny l'Ajuntament ja ha fet públiques les dates i també les activitats d'una nova edició del FEM Palafolls, una proposta que vol donar la benvinguda a l'estiu amb proposta gastronòmica, descomptes i també diferents concerts i activitats que avui volem destacar amb la regidora al nostre municipi de Cultura, és la Susanna Pla. Susanna, benvinguda a l'Ona Maresma.
2: Hola, bona tarda a totes i a tots.
1: Gràcies avui per ser amb nosaltres, contents doncs de tenir un nou cartell del FEM Palafolls aquest any 2026, del 26 al 28 de juny, oi?
2: Exacte, ja tenim ganes, no? De fet, dissabte estava en una activitat que organitzava el Casal de la Dona i tothom em deia, bueno, i a final de mes el FEM Palafolls. Sí, sí, sí, el 26 al 28 de juny, doncs aquest any celebrarem el FEM Palafolls.
1: Resumim una miqueta, quina és la idea del FEM Palafolls? Perquè després de tantes edicions, un ja instaura aquesta data al calendari, ja sabem que toca per començar l'estiu, però crec que cal remarcar una miqueta quin és l'interès real d'aquest FEM Palafolls. Què ens podries explicar, Susanna?
2: Doncs nosaltres, quan fem, bueno, quan fem les activitats, intentem posar el focus en una cosa concreta, no? En el FEM, el que fem és posar el focus al comerç, no? I és aquell cap de setmana doncs, que els comerços doncs, ja inicien doncs, els períodes de vacances i que intentem doncs, que la gent trobi aquests descomptes, trobi situacions especials en els comerços de Palafolls. Però, a més, també fem una aposta gran per la gastronomia, no? I muntem aquest village on els restauradors que volen s'apunten doncs, i ens poden doncs, oferir aquells plats o aquelles coses que fan normalment en els seus locals, però que en aquest punt de trobada, que seria aquest village que muntem en el Parc de les Esplanes, no? Aquest parc tan desconegut i que aquest dia el posem aquests dies, no? La gent és un punt de trobada, no? I és un punt de relació, no? Amb la família, però també amb els amics, amb aquells veïns que durant l'hivern, no? O durant el dia a dia no el trobem, no? I aquí també podem fer una aposta molt gran per la gastronomia del municipi i res, això és una mica el resum del que és el FEM.
1: Posats en situació, doncs, comencem a relatar ja el que trobem en aquest nou cartell. Tot plegat començarà el divendres a partir de dos quarts de set aproximadament del vespre, és quan obre normalment el village perquè la gent ja pugui anar allò, obrint boca i anar fent boca per al que ens espera el cap de setmana.
2: Exacte, a partir de dos quarts de set doncs el village tots els dies estarà obert, no? I en allà ja es podrà gaudir de música ambient, no? Doncs per començar a aprendre alguna cosa o per començar a activar, però sí que és el divendres quan comencem i és com un dels plats forts, no? D'aquest cap de setmana, que és aquesta desfilada que fem conjuntament amb el Molí d'en Puigverd, no? I que podem veure doncs aquelles marques que tenen i que venen, no? I que i que desfilen, no? amb aquesta gent tan especial, no? A més, aquest any també com a novetat, no? I jo estic molt contenta, doncs també hi ha la participació de l'Escola de Música i Dansa i ens oferiran música en viu i podrem gaudir també de les noies que ballen i ja ho veureu. Per tant,
1: ja ens has explicat un secret, en aquest cas,
2: novetat d'aquesta edició. Jo crec que serà molt xulo, que aquella desfilada sí que fa una mica de calor, però jo també sé que les companyes, no, de promoció econòmica, la meva companya, la Silvana, doncs que també sempre és molt detallista, igual que jo, doncs ha pensat una cosa que ens agradarà molt i que aquest petit obsequi per als que vagin a la que no el desvetllaré, perquè ja sabeu que també m'agrada una mica el misteri, aquest secret. Llavors, això, doncs... aquesta desfilada acompanyada doncs, dels alumnes de l'Escola de Música Dansa, tant per l'especialitat de música com la de dansa, segur que ens agradarà molt. I després, evidentíssimament, quan sortim d'allà, perquè estarem acalorats, que segur que farà un sol de justícia perquè ja està fent calor i tot just entrem al juny, doncs podrem anar al village a sopar i a fer aquestes degustacions i a parlar amb un i amb l'altre, i tenim el primer concert, no?, que és un tribut als Vigis i a tota la música disco, no?, doncs que d'aquella època. I després, quan acabi aquest tribut, no?, que és una mica la fórmula, no?, que sempre tenim en el FEM, un tribut, un grup de versions, i el diumenge ja us ho explicaré quan me preguntis pel diumenge.
1: Sí.
2: Això, tindrem aquest tribut, i després tenim el Mari Otero, un palafollenc que s'estima molt al municipi i que doncs toca i ens farà gaudir segur d'una bona estona per donar-ho tot, no? I acabar-ho de vestir. I això seria el divendres.
1: El divendres. I per si no en tenim prou, encara ens queda tot el cap de setmana per gaudir, eh? I és que en aquest cas arriba un dels plats forts. N'hi ha molts, eh? El fem Palafolls. De fet, jo crec que s'ha aconseguit una molt bona fórmula combinada perquè no ens perdem ni una de les activitats quan comenci el 26 de juny. Però el dissabte sí que és veritat que tenim aquesta proposta que tampoc mai falla des de la primera edició, el fem Palafolls, que és el Forest Talks, també en combinació amb el Molí d'en Puigverd, oi?
2: Doncs aquí també vull fer un agraïment perquè jo sé l'esforç que fan els de... ho sabem, no? L'esforç que fan la gent del Molí per traslladar aquest Forest Talks al centre, no? I perquè sigui el motor del dissabte, no? Aquesta fira, doncs, que la gent vingui, perquè ve molta gent de fora, ve gent de Palafolls, però també ve gent de fora, i també l'objectiu és que llavors doncs, vagin a comprar la resta de botigues, vagin a gaudeixin de la restauració, dels bars, de la gastronomia del nostre municipi, no? Llavors, d'aquí també, doncs, el meu agraïment, no? Perquè jo sé que per ells és molt més fàcil fer-ho allà al Molí, però crec que s'ha de portar aquí, entre tots els ajudem i fem això, llavors dinamitza, no? Al centre del municipi, doncs, el dissabte, no? I durant tot el dissabte, no? I a més és una activitat molt xula, no? Perquè ens fan pagar una petita entrada, que és molt, molt simbòlica, però amb aquesta petita aportació que fem tots, després en neix un altre gran projecte, que és aquest projecte de... que el que fem és... fem un conveni amb el Molí, les AFES, no? D'aquest municipi, amb el Molí fan un conveni, i aquest conveni serveix per subvencionar aquells infants que no poden fer extraescolars, doncs perquè la situació a casa no els hi permet, vale? I per mi això ja no és només
1: l'oportunitat del
2: sinó que després, més enllà d'aquesta activitat, doncs hi ha infants que poden gaudir durant tot l'any, no? D'aquestes extraescolars. Per tant, animar a tothom que vagi al Forest Talks, i res, que segur que troben coses superboniques, i que aquesta entrada doncs llavors serveix perquè té aquest objectiu.
1: Això serà dissabte, però tornem al Village. En aquest cas també podrem gaudir de les diferents casetes, parades que s'hi posen per poder menjar, per poder veure, però si parlem dels concerts, començaran a les 10 del vespre. En aquest cas tenim un clàssic que tampoc ja no falla. El divendres ja teníem unes primeres versions, aquest dissabte en tenim una altra.
2: Sí, el divendres tenim el tribut, i el dissabte tenim el grup de versions, de covers, que també són d'aquí de la zona, ja ho veureu, ja us ho anirem explicant, ja ho anirem desgranant, però des de l'àrea de cultura s'ha treballat molt perquè creiem molt, no, amb els artistes i amb el potencial que tenim, no, a Palafolls i a la comarca, i veureu, no, que durant tot l'any, no? Bueno, tot l'any, durant ara que comencem el FEMI fins a passant per la festa dels 80 i acabant, sí, per la festa major, hi ha una aposta molt forta, doncs, pels artistes locals i pels artistes de proximitat, no? I que tinguin l'oportunitat de trucar, d'actuar al municipi, no? Doncs crec que és importantíssim, i estem convençuts de que gaudirem molt, molt, molt, molt d'aquest talent que tenim.
1: The Covers actuarà a les 10 del vespre també al Parc de les Esplanades, a la zona del Village, i a partir de mitjanit ja, com sempre, ens deies, regidora, doncs aquesta sessió de DJs, DJ Jolly, no sé si ho dic bé, ho posa en el cartell,
2: sí,
1: i podrà actuar.
2: Podrà actuar, sí, i segur que també ens fa gaudir una estona, perquè també jo sempre dic, no, que els DJs, no, sempre, no, ens posen a tots una cançó que ens agrada, no?
1: I per tant, aquella nit... que no hi ha prou, no? Que a vegades ens quedem amb moltes més ganes,
2: exacte,
1: després del concert.
2: Exacte, no? I aquella nit que, doncs, has anat a una sessió de DJs, no? Doncs sempre has trobat aquella cançó, i per tant la fa més que especial. Jo sóc una persona que m'agrada molt, molt, molt la música, i crec que cada moment, no, de la vida, doncs, l'acompanya una cançó especial, i crec que amb ells ho aconseguim.
1: Ens prometies un apartat especial per diumenge. En aquest cas, sí, com sempre, destacar que el Village obrirà a 2:15 de 7 de la tarda, que tindrem ocasió de poder menjar, de poder veure, i a les 8 del vespre quina actuació hi tindrem, Susana?
2: Sí, si me permets, el dia 28 de juny també és un dia especial, valen, i que també el volem reivindicar, que és el dia de la visualització de tot el col·lectiu LGTBI
1: Q+,
2: val? I abans, no, de fer res, doncs farem un manifest des d'aquí, també des de l'àrea de Can Batlle, doncs, que treballen amb els joves del nostre municipi. Tenim un grup motor, doncs, que vol liderar també tota aquesta reivindicació, i hi haurà una lectura del manifest just abans de començar, no? I ens apuntem, no? Això que ara està tan de moda i que gaudim molt tots, el vespreig, amb aquest noi que també és de la comarca, el Riqui Fargas, que bueno, ja veureu que és una persona molt especial i que seguríssim que ens fa passar una bona estona. I també, com a diferència, en comptes de tenir-lo allà a l'escenari, no? L'any passat vàrem tenir l'Helena Gadel,
1: sí,
2: que amb un concert magnífic, no? Que bueno, ens va agradar molt, però aquest any el que farem l'últim dia, no? El diumenge, és portar l'artista allà a la zona del Village, no? Per, bueno, doncs fer realment un braspreig i estar tots allà més a prop i acabar de gaudir, no? I de relaxar-nos, no? Sobretot, bueno, jo el diumenge ja aconsegueixo gaudir-ho
1: una
2: mica més, gaudir-ho una mica més, però segur que, bueno, això, doncs, que ens ho passarem superbé.
1: Del 26 al 28 de juny torna al Fem Palafolls. Gràcies, Susana.
2: A vosaltres.

0: I seguim avançant a l'Ona Maresma, moment de les efemèrides, amb en Marc Tresserres. Abans, però, anem a felicitar els famosos que avui fan anys.
1: Sí, exacte, Gemma, i molt coneguts avui. Mira, comencem amb... Bé, de fet, són tots actors, dos actors i una actriu, i n'estic convençudíssim que els coneixes.
0: Molt bé, doncs sí, tu creus? A veure qui
1: sí, són. Sí, sens dubte. Mira, el primer de tot, Tom Holland.
0: Sí, a l'Spider-Man, no?
1: Ah, exacte, veus?
0: Vinga, i marit de la Zendaya.
1: Mira, fins i tot domines més que jo. Jo això ja no ho tenia controlat.
0: S'han casat en secret no fa molt.
1: Ah, sí?
0: Amb l'actriu d'Eufòria, l'actriu principal.
1: Per què en secret?
0: Mira, es van casar en secret, només sé això. No sé més. I no em van convidar.
1: I això és l'únic que per això no saps més, perquè no et van convidar. No has pogut investigar.
0: No he pogut investigar més.
1: L'altre és Morgan Freeman, que també ha tingut papers destacadíssims a moltíssimes pel·lícules.
0: Sí?
1: No sé
0: també,
1: si te'n sona...
0: Sí, d'aquella pel·lícula de... Pot ser de... Ai, que eren d'animalets. No sé si... No, crec que no.
1: No ho sé, és que n'ha participat a moltes, per exemple, yeah. Batman, sense anar més lluny, d'un altre superheroi, o, per exemple, aquest senyor, sempre, o molt sovint, jo el recordo, a pel·lícules en les quals participa com a membre del govern dels Estats Units, sempre.
0: Sí, pot ser. Ara, sí que li poso cara, sí, tant, però m'estava confonent d'actor. I de qui més és l'aniversari?
1: De l'actriu i model Marilyn Monroe, que evidentment ja va morir fa anys, però vaja, l'he vist i carai, l'he volgut destacar, per què no?
0: I tant,
1: sí.
0: I tant. I avui és el Dia Internacional de...
1: Sí, doncs mira, avui dels esculls, per conscienciar-ne sobre la seva protecció marítima i també dels coralls, que formen part d'aquest ecosistema que tan necessari és per la fauna marítima. I per nosaltres, de fet.
0: Molt bé, Marc, aviam, ens queden 2 minutets, no sé si vols enfocar-nos en una efemèride només o vols fer les dues ràpid, què prefereixes?
1: No, fem l'efemèride musical perquè ja hem donat abans tuits que no han sigut gaire macos, un d'ells avui també era una mica tràgica, era un avió que s'havia estimbat el 2009, per tant no l'expliquem, deixem-lo estar.
0: Molt bé, doncs anem amb l'efemèride musical, doncs.
1: Som-hi, anem a l'any 2006, va morir la cantant espanyola Rocío Jurado per un càncer de pàncreas, una de les figures més importants de la música popular espanyola del segle XX, coneguda com la Más Grande, va destacar per una veu potentíssima i per la seva capacitat d'interpretar gèneres molt diferents, com flamenc, copla, balades, cançons melòdiques, i també va tenir una presència important al cine i a la televisió, a part de ser una icona cultural a Espanya durant moltes dècades, bueno, sobretot les dels 70, 80 i 90, no? Molts crítics la consideren un artista que va modernitzar la copla i va contribuir a donar una imatge més lliure i contemporània de la dona a Espanya. Va morir, com dèiem, per aquell maleït càncer, i ara el que estem escoltant de fons és una cançó de les més conegudes, Gemma, que és Como una ola.
0: Doncs va, l'escoltem una mica i ara la comentem.

0: Aquesta cançó és de les més emblemàtiques, podríem dir, de la Rocío Jurado i també doncs, de la música espanyola. I m'encanta, eh? M'encanta aquesta cançó. És molt ben encertada. Digues. No, que l'has triat super.
1: L'he escoltat abans, dic, a veure, a mi me la recomanen, però anem a escoltar a veure si m'encaixa. Jo crec que sí, que és una cançó maca. A més, es nota que és molt tradicional de l'estat espanyol i a més, aquí es veu clarament la potència que té Rocío Jurado amb la seva veu.
0: I saps on quedaria molt bé en un casament? De fet, si em caso, posaré aquesta cançó.
1: El tens claríssim, eh?
0: Decidit. O sigui, jo ho estic visualitzant, jo cantant com una ola, i gasté tota mi vida mirant el meu futur marit. Ui, que se'ns en va el temps. Marc, si em caso et convido, vale?
1: Molt bé, perfecte.
0: Fins ara. Adéu.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112. 608-74-0404.

0: Els veïns de Ciutat Jardí traslladen les seves demandes en matèria de transport i seguretat a l'equip de govern. El passat dissabte es va dur a terme a Ciutat Jardí una nova trobada entre el veïnat i l'equip de govern, emmarcada dins el cicle de trobades amb l'alcalde que s'estan realitzant a diferents zones de Palafolls. Durant la reunió, els assistents van poder exposar de primera mà les problemàtiques de la zona i conèixer els projectes de millora previstos pel consistori. Un dels temes principals de la sessió va ser la situació de diversos habitatges que pateixen problemes derivats de la distribució de les parcel·les, un fet que dificulta la regularització dels subministraments bàsics. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde va explicar que es van comentar aquestes dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, un fet que genera traves als propietaris que tenen contractes privats no inscrits al registre de la propietat. Així mateix, l'Ajuntament va confirmar que ja s'està treballant per trobar-hi una solució, alhora que es van atendre les queixes per falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i poblacions veïnes. Així mateix, els veïns van posar èmfasi en les mancances d'aquest transport públic. En l'àmbit de la seguretat viària, es van tractar diverses millores necessàries en la senyalització i la instal·lació de miralls en punts conflictius o amb poca visibilitat a causa de la vegetació i els revolts del barri. D'altra banda, el consistori va aprofitar la trobada per presentar el projecte del nou accés a Sant Genís. Aquesta actuació inclourà el reasfaltat de la via, la creació de voreres, la plantació de vegetació i la construcció d'una nova rotonda a Ciutat Jardí, que també comptarà amb una nova parada de bus per millorar el servei a la zona. La pròxima trobada amb l'alcalde es durà a terme aquest pròxim dissabte, 6 de juny, a 11:45 del migdia, amb una nova trobada prevista al barri de Marreixac.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts...
1: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
2: Quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és ara remenar entre els arxius de la comarca amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Què tal?
2: Molt bé. Què ens expliques avui?
3: Doncs mira, avui marxem 26 anys enrere. Parlem de l'1 de juny del 2000. Llavors, la UGT convocava una vaga a les depuradores de Catalunya per la tragèdia en una depuradora de Taià, on van morir 3 treballadors. El sector d'aigües residuals de la Federació d'Indústries Afins de la UGT convocava tots els treballadors pel dia 14 de juny per proposar una aturada general en el sector per manifestar la seva solidaritat amb les famílies de les persones mortes a la planta de compostatge de Taià. FIA UGT, és a dir, la Federació d'Indústries Afins de la UGT, també volia denunciar davant la Inspecció de Treball la manca de mesures de seguretat i preventives a la majoria de les empreses que es dedicaven a la depuració d'aigües residuals i compostatge. La UGT també havia fet arribar al fiscal en cap de Catalunya una

0: Generalitat, responsables de la seva obertura, el d'Indústria i Energia, Treball i Medi Ambient, no detectessin cap anomalia quan els fets indicaven que la planta de compostatge no disposava de mesures de seguretat que garantissin una eventualitat com la que va passar. Paral·lelament a aquesta denúncia, també es demanava una investigació del que havia passat en el municipi veí. Tot això va fer que la pressió sobre les depuradores de la comarca creixés. Així doncs, aquells dies ja hi va haver una inspecció de treball a la depuradora de Mataró i se'n preveia una altra a la de Pineda de Mar.
1: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies com sempre i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Fins ara.

0: Agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les. Martí Capçada, mano a mano, explica'm què hem de saber per doncs, aquests dies al Maresme i quines activitats destaquem.
1: Doncs sí, Gemma, ara t'explico una mica el repàs d'activitats que he estat fent per aquesta setmana al Maresme, però abans, com cada setmana, no pot faltar tampoc a la nostra agenda un repàs dels llocs on podem anar a donar sang. Així que, si et sembla, començo a disparar.
0: Molt bé, mira, de fet en Marçal avui va donar sang. Marçal, on vas a donar sang?
2: Argentona, avui toca.
1: Molt bé, a la unitat mòbil de Jacint Verdaguer, pot ser?
2: És correcte.
0: Molt bé,
1: molt
0: doncs,
1: bé.
0: Mira, veus
1: doncs
0: que
1: sí.
0: Bé?
1: Tothom que vulgui conèixer el nostre tècnic, doncs que s'acosti cap a la primera opció que tinc jo també, que us anava a dir aquesta d'Argentona, que és la unitat mòbil de Jacint Verdaguer, amb en
0: si
1: Marçal.
0: Si voleu, us dic el telèfon de Marçal, és el...
1: T'imagines? Tots no cal. Allà a fer cua.
0: Molt bé. On podem donar sang, Martí? Perdona, que t'he interromptat
1: no,
0: això.
1: No, home, no, només faltaria. Tenim aquesta primera opció d'Argentona per avui, però qui li quedi millor també pot anar a Tiana, en aquest cas a la unitat mòbil davant de l'antic camp de futbol. Ara ja passem a dimecres, a Mataró, on es podrà donar sang al casal de la Nova Aliança, i també dimecres a Vilassar de Mar, a l'Institut Pere Ribot. Anem ja a dijous, ara, a l'Equador de la Setmana, on, novament a Mataró, podrem anar a donar sang, però canviem d'ubicació i ens anem a l'escola Josep Manel Pere Mas, i a Premià de Dalt, el mateix dijous, a Premià de Dalt, a l'Institut Escola Santa Anna. Per acabar, ja les últimes destinacions són dues, en aquest cas el dissabte, i una novament a Mataró, però ara la Fundació Maresme Café Nou, i també el dissabte a Vilassar de Dalt, a la unitat mòbil davant de Can Rafart.
0: Perfecte, doncs ja sabem totes les ubicacions on podem anar a donar sang aquesta setmana, i ara és moment de conèixer les activitats. Explica'ns què podem fer aquests dies, que fa tanta calor, a veure si alguna proposta de la que ens portes ens pot interessar.
1: Doncs sí, comença a fer caloreta i comencem fent un repàs a les activitats. El primer dia ens anem a dimecres, on a Calella tenim dues activitats. La primera és més matinal, pel matí, ja que de 9 a 12 del matí hi ha el festival anomenat La Minerva Canta al Mar. I és que els infants de l'escola La Minerva cantaran música popular catalana i també habaneres. Tothom que vulgui veure aquest concert dels més menuts, doncs es pot acostar al passeig Manuel Puigbert. Després també ens quedem a Calella i també ens quedem el dimecres, però en aquest cas a 6:45 de la tarda, on a la sala Mozart es fa el 98è plec de la sardana de Calella. I és que, a més de ballar sardanes, com no podia ser d'una altra manera, també hi ha la conferència anomenada Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats, a càrrec d'Anna Costal Fornells. Així que tothom també que li agradin les sardanes i aquest ball tan popular de la nostra terra, doncs mira, Calella hi tindrà una bona ració durant la tarda del dimecres, Gemma.
0: Molt bé, més coses.
1: Vinga, ens anem ara a Premià de Mar, i és que tenim una estrena que s'anomena Andrea Bocelli número 30 The Celebration. Es tractarà d'un esdeveniment cinematogràfic global que commemorarà els 30 anys de la trajectòria del tenor més estimat, Andrea Bocelli, i també admirat de tot el món, et diria. Un espectacular concert enregistrat en directe des del Teatre del Silencio, un anfiteatre a l'aire ubicat a la Toscana, amb convidats de luxe, grans èxit i tota l'emoció d'una veu que ha transcendit fronteres. Aquest concert es fa en directe des d'Itàlia, però es podrà veure també en la sala

0: cinema de Premià de Mar que s'habilitarà especialment doncs, per aquells amants de l'òpera i d'aquest cantant en concret.
1: Perfecte. Què més han de saber?
0: Vinga, ens anem ara cap al dissabte, ja que a Sant Vicenç de Montalt trobarem la novena mostra d'entitats que omplirà l'avinguda Toni Sors d'activitats, música i sobretot de vida associativa. I és que el municipi celebrarà el dia 6 de juny, el dissabte, com he dit, una nova edició de la gran festa del teixit associatiu amb un total d'atenció, 19 entitats participants i una nit que estarà plena de música en directe. No em ficaré a dir totes les activitats, que avui al matí i me les he estat mirant, perquè és que n'hi ha un munt, Gemma. És a dir, que jo recomano a la gent que vagi a passar el dia a Sant Vicenç i que allà s'aniran trobant des d'activitats esportives, música, inclús ara et dic de memòria, un taller de cal·ligrafia japonesa m'ha semblat veure. O sigui, hi haurà de tot. Qui l'interessi que... Sí, ho he trobat molt curiós.
1: I tant.
0: Bueno, no sé, qui li agradi cantar, cantarà, qui li agradi aprendre coses noves també i que li agradi la música, doncs escoltarà música. L'important és que hi hagi de tot.
1: I tant, molt bé. Les entitats, no?, doncs demostren una mica el que fan i si la gent s'anima, doncs es pot apuntar i doncs formar part de les diferents associacions. Estem a dissabte, no? Hi ha més coses dissabte?
0: Estem a dissabte i seguim a dissabte, correcte. Però ara canviem de municipi i ens anem cap al Masnou, que trobarem el joc de la ruta del tassajo. En què consisteix aquest joc? Doncs és una activitat ludificada adreçada bàsicament a famílies amb infants entre aproximadament els 6 i 10 anys, on descobriran aspectes de la vida marinera del Masnou d'una manera una miqueta més entretinguda i innovadora. El joc aquest està plantejat com una cursa entre comerciants del segle XIX que sortiran del mateix Masnou i aniran a Amèrica a, atenció, vendre productes catalans i poder recollir els productes propis dels diferents llocs d'Amèrica on hi vagin. Així que, bueno, una mica una activitat de rol i per aprendre una miqueta del municipi del Masnou i dels nostres productes, bàsicament, Gemma.
1: Molt bé, ben variades, les activitats aquesta setmana. Encara hi ha més?
0: Sí, en tinc un parell. Ens anem ara cap a Mataró i hi ha una activitat de diumenge anomenada la Caça Coll i Regàs amb vermut modernista. I és que el 1897 es va iniciar el projecte de la Caça Coll i és l'any que s'origina el primer vermut a Itàlia. El 1897, és a dir, fa ja uns quants anys. I és que les marques exportadores d'aquesta beguda permeten convertir-la en un referent. I a Catalunya, a principis del segle XX, també es va esdevenir un motiu de socialització i un àpat lleuger al migdia abans del dinar, sobretot els diumenges després de missa. En aquesta ocasió i en aquesta activitat que us estic dient, després de la visita guiada que es farà per la Casa Coll i Regàs, doncs, com no podia ser d'una altra manera, també es podrà gaudir d'un vermut per fer amb companyia. Així que, mira, es podrà aprendre i després fer un beure. O sigui que també ho considero una activitat completa.
1: Doncs mira, jo aquí crec que aquesta me l'apunto perquè el vermut m'agrada molt, o sigui, el moment de fer el vermut amb les escopinyes, les olives, no? És un moment que m'encanta.
0: Sí.
1: Treu la gana una mica, però...
0: A mi també m'agrada molt. És la beguda del vermut. És una beguda que et diria que he descobert fa relativament poc i m'encanta. O sigui, et diria que és... A veure, no vull fer apologia ara de l'alcohol aquí, però de begudes alcohòliques et diria que potser és la més bona, eh? O sigui, m'agrada molt, molt, molt.
1: S'acaba ràpid, eh? De fet...
0: Sí, home, clar, tot el que està bo acaba amb un pim-pam.
1: Però, és com, bueno, un licor... A mi em sembla com bastant dolç, el vermut.
0: Sí, té aquest punt dolç que, bueno, si es combina amb l'oliveta, i bueno, n'hi ha de molts tipus, però bueno, el que jo conec és aquest que comentes tu, Gemma, i està molt bo, està molt bo.
1: Negre o blanc?
0: Negre,
1: eh?
0: Em quedo amb negre. També tant se me'n fot, no sóc gaire siberita.
1: El que et posin, no?
0: Sí, el que caigui, però si em fas escollir, va, dic negre.
1: Molt bé, doncs crec que encara ens queda una última activitat.
0: Sí, correcte, el que passa és que és una d'aquelles activitats que ja ens passa a vegades, que es podrà veure a pràcticament tots els municipis, ja que és el Corpus Christi i normalment s'acostuma a fer a tots els municipis la Santa Missa i també la plantada de l'ou com balla. Jo m'he quedat per posar un exemple aleatori, ja que encara no hem parlat d'aquest municipi, amb l'exemple de Cabrera de Mar, que es podrà veure a les 8 del matí la plantada de l'ou com balla, amb l'inici de les catifes, i a les 12 tindrem la Santa Missa.
1: És molt curiós, el tema de l'ou com balla. No sé si
0: mira,
1: ho has vist mai.
0: No, em fascina. O sigui, és una cosa que recordo de molt petit, de molt petitet, que els meus pares m'hi portaven per veure-ho, i ho trobava molt curiós i em quedava allà hores, bueno, hores no, però molta estona, bocabadat, allà pensant, però com pot ser que s'aguanti aquest ou aquí, amb aquest xorro d'aigua
1: que pujava? I encara segur que et continua impactant, oi?
0: Impactant no sé si és la paraula, però sí, sí que m'agrada. O sigui, no sé, és una cosa curiosa.
1: Molt bé, doncs Martí, gràcies com sempre per posar-nos al dia i portar-nos l'agenda setmanal del Maresme. Fins ara.
0: A tu, Gemma, fins ara.

0: Moment ara per la secció de cuina amb la nostra coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company, en Marc Treserres, és a Tordera. Avui, companys, fem una recepta amb molta, molta energia, veritat?
1: Sí, exacte. Bona tarda a Gemma de nou i bona tarda, Txell. Què tal?
2: Hola, bona tarda a tothom. Encantada d'estar amb vosaltres.
1: I nosaltres que hi siguis un dilluns més. Escolta'm, avui jo crec que agradarà moltíssim, la recepta.
2: Sí, avui és una recepta sense gluten, sobretot, és un sàndwich, però si em permets una coseta ràpida, el que han comentat abans els companys respecte al vermut, l'ingredient aquest fantàstic que enganxa del vermut és l'ajenjo, que fa que tingui aquest toc amarg. Però sí, el vermut té amarg, dolç, perquè per obrir el que seria la gana, tan important quan estàs en un bar, en un restaurant, perquè consumeixis més. Tot està pensat, recordeu, neurogastronomia.
1: I tant, que això ja ens n'has parlat durant tots aquests mesos i en molts plats, sí, que tot s'ha de tenir en compte.
2: Sí, tant, molt important. I el d'avui, tan important per totes aquestes persones que són intolerants al gluten o totalment, en aquest cas, la malaltia, la celiaquia, però volen menjar un sàndwich, i normalment quan compres aquests productes que no tenen gluten perquè no tenen, en aquest cas, farina, però van carregats d'additius que el converteixen també en un producte que no sigui tan saludable. Per això avui aquesta opció tan xula.
1: Clar, exacte, s'ha de tenir en compte i tot, i al final sempre hi ha variants amb tants aliments que tenim al nostre abast. A veure, ingredients, Txell, per començar aquesta recepta.
2: Sí, avui per aquesta recepta estrella, que seria aquest pa de farina de cigrons, tenim la farina de cigrons. Hem posat uns 150 grams, farina d'arròs integral, també 150 grams, un polsim de sal, pebre negre, un polsim de cúrcuma, també polsim el pebre i l'orenga. Tot això sempre un polsim. L'oli, 3 cullerades soperes, l'aigua i el psyllium. Aleshores, què hem fet? Doncs, i expliquem si us sembla aquesta elaboració tan senzilla, perquè després el podem fer i farcir del que l'hem farcit, o cadascú el pot farcir del que vulgui.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs vinga, comencem ja amb aquesta preparació i llavors amb aquest farciment que li doni el toc.
2: Molt bé, doncs què farem? En un bol posarem tots aquests ingredients. Sempre recordem el que seria pastaleria o panaderia, diríem, ingredients secs, ingredients humits. Per una banda posarem tots aquests ingredients secs i els barrejarem. Si voleu, podem tamitzar les farines, que vol dir, en aquest cas, passar-les per un tamitzador o un colador per treure-li les impureses. Però normalment les farines que comprem ja estan bastant tamitzades, d'acord? Aleshores, no, aquí l'únic que s'hauria de posar de banda, a part, seria amb un got d'aigua, hauríem de posar, doncs, per la quantitat de mig got d'aigua, afegirem una culleradota ben gran de psyllium. Ara després, com a curiositat, explicarem què farà aquest psyllium i què seria, en aquest cas, aquest substitutiu tan important. Això es farà un gel viscós que ho barrejarem amb tot l'altre, i en funció de la textura que voldrem, ens quedarà com una espècie de, recordeu que hem fet algun crep, doncs una miqueta menys líquid que un crep, d'acord? Aleshores, quan tot està ja barrejat, forn precalentat, fregidora d'aire, o inclús una paella, el que ja controli ho pot fer en una paella tranquil·lament. Aleshores, 180 graus, hem de tenir aquest forn calent, i després ho posarem uns 25 minuts en funció de com volem que ens quedi. Per què? Perquè després farem un sàndwich i també el podem posar en una sandwichera. Per tant, jo crec que és molt fàcil aquesta explicació. Quan ho tenim fet, refredem i tallem. Què us ha semblat?
1: Pim-pam. Bàsicament, això es pot fer amb una mica més de mitja hora i la tens finiquitada, pel que veig.
2: Sí, el que passa que s'ha de refredar, molt important, d'un dia per un altre o unes hores, perquè si tallem la nostra massa o la manipulem, es podria trencar o esmicolar. I si després volem muntar un sàndwich i acabar-ho de fer com hem fet nosaltres amb una sandwichera, doncs no ens quedarà tan maco i tan xulo, que és també l'objectiu.
1: A aquest psyllium que has comentat de posar-li, per què li posem?
2: Doncs en aquest cas és una curiositat. El psyllium prové de la planta gobata, que és una planta que té un efecte mucílag. Tots aquests polisacàrids en contacte amb l'aigua tenen un efecte mucílag, vol dir que formen un gel viscós, i serà aquest substitutiu tan important que necessitem pel nostre pa sense gluten, pizza sense gluten, inclòs també reposteria sense gluten.
1: Molt bé, per tant hi ha aquesta varietat per menjar-nos aquest sàndwich. D'altra banda, no sé si hi ha alguna curiositat més sobre els aliments que estem fent servir per dur a terme aquesta recepta del sàndwich, o ja passaríem directament a les propietats que tenen els aliments que conformen aquest sàndwich.
2: Doncs mira, parlarem d'aquest farcit. En aquest cas, aquest farcit és un farcit ja està pensat per les propietats. Per què? Perquè és un pa que conté carbohidrats, que són una font de, en aquest cas, de, com hem indicat, carbohidrats, però també de proteïnes vegetals, d'acord? Superimportant. Clar. I com és, en aquest cas, una recepta també indicada per les persones, per exemple, que fan esport, doncs que estan en recuperació, que han de menjar un extra per tema d'anèmia, etc, etc, doncs què hem fet? L'hem farcit de pernil salat, un bon pernil. Intentem, com sempre dient, que tinguin el menys additius possibles. Per tant, això seria una recepta flexitariana, però no vegana. I com a curiositat, perquè el ferre que no sigui hemo s'absorbeixi millor, com seria el de les proteïnes vegetals, hauríem de posar-hi tomàquet, però aquí diem que també tenim en aquest cas aquest ferro d'origen animal, per tant una font important com a propietats de proteïnes, tant vegetal com animals. I a més sempre, sempre, sempre aquestes curiositats. Hem fet un oli que l'hem macerat amb tomàquets, l'hem macerat amb cogombres, amb menta, i tot això donarà a aquest pernilet un sabor estupendo, i sobretot després a la sandwichera. Per què? Perquè gastronòmicament totes aquestes persones que no poden menjar gluten, d'acord, perquè són celíaques o intolerants com jo i d'altres persones, moltes vegades tenim aquesta recança de no poder menjar un sàndwich. Per tant, és un caprici que podem fer realitat. I en aquest cas també podeu posar-li formatge o no. Per tant, aquell caprici ja seria complet. Què us sembla?
1: Molt bé. A més, havies comentat que es podria fer també com a esmorzar, però com a prèvi per acompanyament d'un vermut, també, fins i tot? O per dinar,
2: sí,
1: ja directament?
2: No? Sí, per esmorzar, inclús per sopar. És un àpat que en funció de la quantitat, o si ho feu rodonet, jo he fet unes fotos molt mones perquè eren motllos petits, per tant podia ser un vermut per compartir estupendament per un àpat també. En funció de l'activitat que farem, recordem, no és el mateix una persona que té una activitat sedentària, que està en una oficina, clar, que una persona que fa exercici físic i a més té una condició física de feina que també fa més exercici físic. Hem de combinar tot si volem tenir aquesta alimentació més saludable, però no ens oblidem, saludable, i de tant en tant prendre un vermut sempre va molt bé, i si és biodinàmic, millor.
1: Això del biodinàmic ja ho has dit altres vegades amb receptes de vins. Per què això?
2: Doncs els vins, els caves, els vermuts biodinàmics són aquells que no tenen cap additiu i que respecten el cicle lunar. Per tant, és supernatural, respecten la terra. Recordeu quan érem petits que estudiàvem el tema del barbecho, que vol dir que la terra ha de reposar per després poder plantar, etc, etc.
1: Sí, doncs, i produir millor.
2: Respecten tot aquest cicle, en aquest cas, perquè el producte sigui millor, no hi hagin additius alimentaris.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs, i sempre tornem al mateix, el tema d'additius, com més natural millor, i receptes que sobretot ens aportin a nivell d'energia, ja sigui amb carbohidrats o proteïnes o antioxidants, vull dir que sempre molt completes, Txell. Alguna cosa més a afegir abans de tancar la secció?
2: Doncs crec que si us voleu animar, voleu fer algun tall amb nosaltres, voleu cridar-nos perquè us acompanyeu, us acompanyem, com hem estat recentment en una celebració, que hem estat ajudant i preparant una celebració molt important on hi havia una mica de tastet de tot, doncs recordeu, a les xarxes estem, a Txell Rubio Cuina i a Som com Som Solucions.
1: Molt bé, doncs fins avui, fins aquí a la secció, fins avui també, però ens tornem a veure la setmana que ve. Txell Rubio, que tinguis molt bona setmana i gràcies per portar-nos, com sempre, una excel·lent recepta.
2: Igualment, bona setmana i una abraçada per tots.
1: Adeu.
0: Molt bé, doncs després d'aquesta fantàstica secció de cuina amb la Txell Rubio i amb Marc Treserres anem a repassar la pregunta del dia. Marc, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Si es necessiten més controls de seguretat abans de pujar a l'avió, sí o no?
0: Molt bé, i de moment com van aquestes votacions?
1: Doncs força igualat, per un 60%, però diuen que no calen més controls de seguretat. Però vaja, no està desigual això.
0: Molt bé, i la resta de companys, què pensen? Calen més controls o alguna experiència que hagin viscut viatjant amb avió a l'aeroport?
3: A mi sempre em pita, l'arc, com a curiositat.
0: A tu sempre et pita, Sergi?
3: Sí.
0: Pinta de maleante.
3: Sí, de maleante.
0: De delinqüent.
3: No. Jo, si ha de derivar en temps d'espera abans d'entrar a l'avió, tot això de més seguretat, per mi no. Ara, si no ha d'afectar, perquè si has de passar per lo de el tiquet, lo de la seguretat, no sé què més,
0: jo, el xampú, no, els líquids,
3: el xampú, treure el cinturó, tot això,
0: les botes, per, sí.
3: Ja, al final arribes tard.
0: En Javi volia dir alguna cosa.
4: Sí, jo també volia dir que jo només he viatjat 3 vegades a la meva vida en avió, i les dues últimes van ser en un viatge d'anada i tornada, i les dues em van pillar en el control aquest aleatori que registren, i jo crec que no s'han de fer més controls de seguretat, perquè jo crec que ja n'en fan, i a més, hi ha coses que tampoc li trobo molt de sentit, com per exemple que no pots portar segons quins productes, però una vegada passes el control, llavors allà hi ha un munt de botigues que pots anar a comprar, llavors no entenc en quines mesures, perquè també se suposa que és per seguretat, en fi. Sí, hi ha coses que no li trobo sentit, i a part pots trobar-te un boig sense necessitat de... Bueno, encara que passi tots aquests controls a l'avió, et pot sortir un que estigui boig i liar-la igualment. O sigui,
0: m'ha sorprès, Javi, 3 vegades amb avió, 2 vegades, una per anar i tornar, i la tercera?
4: Quan era petit, fa molt de temps. Em van enviar a Andalusia a veure la meva família, i vaig haver d'anar a Ibèria, i en aquell moment vaig haver d'anar acompanyat d'un monitor que em feia com de protector, per dir-ho així, perquè no tenia l'edat suficient com per viatjar sol.
0: I aleshores vas tornar amb avió o no?
4: No, en cotxe.
0: Va ser un viatge d'anada. Vale.
4: Correcte.
0: Molt bé, clar, molt bé, perfecte. Marçal, que en Marçal té una àmplia experiència amb el món dels avions.
5: A veure, jo anava a comentar que si us aturen molt a l'aleatori, Javi, que em sembla que has dit que
0: te'n van parar.
5: En Sergi ha sigut? Ah,
3: sí, a mi també, a mi també.
5: Vale, vale, doncs pot ser que sigui perquè veniu de ficar benzina i teniu restes de benzina, de casos de la benzinera a les mans. Això pot passar.
0: Ah, veus,
5: a mi se m'ha informat. Hi ha pilots que m'han informat d'això.
0: Clar.
3: No és el cas.
5: Doncs
3: no,
5: llavors tampoc. Res.
3: No és el cas.
4: Jo crec que encara no m'havia...
3: Pots una altra cosa.
4: No m'havia tallat els cabells i jo crec que els hi faria por o alguna cosa. Van dir, mira, agafem aquest, té mala pinta i li fem un registre.
5: O potser volien fer somriures. Mira, aquest el parem.
0: Sí, doncs vaig, jo crec que no,
4: vaig
0: estar no
4: estona.
0: Digues,
4: vaig estar estona perquè vaig estar treure'm el cinturó, ara buscar les claus, ara buscar no sé què, o sigui, vaig estar, vamos, de registre, vaig estar estoneta, eh? O sigui,
0: em va
4: tenir estrets una estona.
0: Companys, moltes gràcies com sempre, nosaltres ara farem una petita pausa i de seguida tornem, fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: programa farem la tertúlia esportiva, però encara també en clau esportiva ens fixem en el gran esdeveniment esportiu de l'any, el Mundial de Futbol 2026, una edició històrica que es disputarà als Estats Units, a Mèxic i Canadà i que arribarà carregada de novetats per primera vegada i participaran 48 seleccions i es jugaran més de 100 partits. Així que, companys de la tertúlia, Martre Serres, Sergi Ferrer i Martí Capçada, si us sembla bé, repassem les claus d'un Mundial que promet marcar un abans i un després, què us sembla?
1: Som-hi.
2: Que sí.
1: Som-hi.
0: Doncs va, primera cosa, el Mundial 2026 arrencarà l'11 de juny i acabarà el 19 de juliol. Serà la primera Copa del Món masculina organitzada conjuntament per tres països, els Estats Units, Mèxic i Canadà. La final, però, es disputarà al MetLife Stadium de Nova York, Nova Jersey. I doncs bé, això per començar, tenim les dates clares, de l'11 de juny al 19 de juliol.
3: Nervis.
4: Sí, torna a ser un partit a més inicial que ja va obrir el Mundial del 2010, un Mèxic-Sud-Àfrica, on Sud-Àfrica era l'anfitriona.
2: Anfitriona.
0: Nervis, més coses. La gran novetat serà l'ampliació de 32 a 48 seleccions. Això convertirà el torneig en el més gran de la història, amb un total de 104 partits, 40 més que el Mundial de Qatar 2022. Després no m'estranya que molts jugadors tornin lesionats, no? Perquè són molts partits, són moltes hores d'entrenament.
2: I en pocs dies, sobretot.
1: A mi em fa patir això que comentes, perquè com a culer hi tenim pràcticament tots els jugadors i aquest any serà super exigent i per sort, ara fico una mica el dit a la llaga, però bueno, per sort o per desgràcia, al Madrid li han quedat fora moltíssims jugadors de totes les seleccions, excepte les estrelles molt clares, i jo crec que això de cara a la temporada vinent passarà factura, però bueno, no ens anticipem perquè a saber...
0: El Madrid,
4: del Barça,
0: han seleccionat jugadors del Madrid al final?
2: Mbappé.
4: Del Madrid sí, però per la selecció espanyola, per primera vegada a la història, no, ni un.
0: Vale, això, és això el que vaig escoltar, doncs.
4: Sí, és això, sorpresa majúscula, tot i que, vaja, veient la temporada, no sé, companys, què en penseu.
2: No cal pensar-ho.
0: Molt
4: del
0: bé,
4: Barça va. 16, que abans en Martí ho comentava, que n'hi
0: havia molts.
4: Del Barça
0: quants?
4: 16, gairebé tota la plantilla.
0: 16 jugadors, Déu-n'hi-do. Seguim avançant pel que fa al format. Hi haurà 12 grups de 4 equips. Es classificaran per la següent ronda els dos primers a cada grup i els 8 millors tercers. A partir d'aquí començarà una nova ronda de setzens de finals amb 32 equips. Això una mica doncs, per tenir clara l'estructura. El campió haurà de disputar fins a 8 partits per aixecar el trofeu, un més dels que jugaven habitualment en els mundials anteriors. Vaja, tampoc és gaire gran la diferència, no?, de 7 a 8 partits.
2: No gaire. De fet, molta gent, aprofitant això, es queixa de que la pilota d'or es derivi a partir del Mundial perquè gent diu que són només 8 partits. Vaja, no ho sé, és un debat que té molta gent.
1: Digues, Marc.
4: No, que opino igual que en Sergi. Jo crec que la regularitat ja s'ha demostrat durant aquests 9 mesos de competició, i el Mundial, òbviament, per a molts jugadors, fins i tot d'alguns, és més important que els títols que puguis aixecar amb el teu equip, perquè jugues amb el teu país i es disputa cada 4 anys, ho fa super especial. Tot i així, jo crec que no hauria de dependre la decisió de la bota, de la pilota d'or amb això.
1: Però trobo que aquest any en concret sí que és un any que està tan igualat, perquè qui li donaríeu vosaltres la pilota d'or? Vull dir, hi ha molts jugadors que estan allà al tinter, llavors sí que crec que pot ser un any de que clarament el Mundial pot acabar de donar aquesta pinzellada al guanyador, perquè de moment què? Repetiríeu amb Dembélé potser per la Champions?
4: No.
1: Clar, però amb qui ens quedem llavors? O sigui, qui diríeu si no?
2: Harry Kane. Guanya França el Mundial, poder un del PSG. Però, clar, qui?
1: Ja, és que està... Harry Kane, diu el Marc. Sí, jo Harry Kane era el que jo creia en cas de que el Bayern arribés ni que fos a la final, però és que, clar, el no haver-ho fet i veient com van les últimes dinàmiques de les pilotes d'or, ho veig ja pràcticament impossible que li donin a ell. No ho sé, veurem. Jo crec que el Mundial serà clau, està clar.
0: Després seguim debatent aquesta qüestió. Seguim avançant, que en total hi haurà 16 ciutats seu. Els Estats Units n'acolliran 11, Mèxic 3 i Canadà 2. Entre els estadis més emblemàtics hi destaquen l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, que es convertirà en el primer estadi de la història en acollir partits de 3 mundials diferents, i també, com comentàvem fa uns moments, el MetLife Stadium, escenari de la gran final. Aquest mundial també serà una oportunitat perquè més països puguin participar en la fase final. L'ampliació de places ha permès augmentar la representació de totes les confederacions i d'una entrada a seleccions que tradicionalment tenien molt difícil classificar-se. I ja una última curiositat, serà el Mundial amb més aficionats desplaçant-se entre seus, ja que els partits es repartiran entre 3 països i diferents franges horàries. Tot plegat convertirà la cita del 2026 en un gran repte logístic, companys.
2: De fet, lo de l'hora és una mica el problema que tenim aquí a Europa, eh? Perquè molts partits es juguen a les 2, a les 4, fins i tot a les 5 de la matinada, matí. Llavors, alguns partits importants, de fet, hi ha un Uruguai-Espanya que juga a les 2:30, que molta gent poder es perd perquè és una hora complicada.
4: És que és terrible per mi. Això, no associo un Mundial sense poder veure'l des del sofà de casa, des de les 3, 4 de la tarda fins a quarts d'11 de la nit, i tenir aquests horaris com si fos l'NBA. Bueno, clar, perquè evidentment es juga allà, no?, a aquella zona del món, però va, a mi, va, els calés, companys.
1: Uh-huh. Un debat que poso sobre la taula, que també té relació amb això que ens ha comentat la Gemma, és que, no sé, companys, què opineu, però jo estic completament en contra de que abarqui tant espai la seu. O sigui, no m'agrada gens això de que es faci a 3 països diferents o a tants... O sigui, trobo que en part la màgia d'aquestes competicions també és com la concentració a un lloc, que es digui, vale, durant un mes, jo què sé, es fa a un país, poques ciutats, que és com que es converteix en el país que tothom està pendent del Mundial, en aquest cas. Però cada cop, suposo que per interessos econòmics, sembla que les seus abarquen molt, perquè el 2030 diria que és Espanya, Marroc i Portugal, sí, també.
2: Sí.
1: O sigui, no cap,
2: de travessar,
1: no sé,
2: el mar.
1: No m'agrada gaire a mi això. No sé, trobo que
2: perd el...
1: Sí, exacte.
4: I en bàsquet també passa, això de que hi hagi multiseus. No, sí, estic bastant d'acord amb el que dius tu, però 100%, altra vegada, i com sempre, tot és econòmic.
0: Totalment.
1: Sí, sí.
0: Companys, una última qüestió. Si hi ha un nom que genera expectació de cara al Mundial 2026, és el de...
4: La mínima.
2: Lewandowski.
0: Ai, no. Molt bé, molt bé. No, Lewandowski no, però vaja, en el meu cor sí que té, doncs, una gran expectació. En qualsevol cas, el jugador del Futbol Club Barcelona arribarà a la cita mundialista amb només 18 anys, però ja convertit en una de les grans estrelles del futbol internacional, després d'explotar definitivament amb la selecció espanyola i convertir-se en una de les grans revelacions del futbol europeu. Molts experts el consideren un dels futbolistes joves més determinants del planeta. La FIFA el situa entre els talents emergents que poden deixar empremta en aquest Mundial. De fet, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha arribat a afirmar que aquest podria ser el moment de Lamine Yamal, destacant el seu talent i la seva capacitat per liderar partits importants, tot i la seva joventut. Recordem breument, el futbolista català arriba després de batre rècords de precocitat amb el Barça i amb la selecció espanyola, i és que només amb 16 anys ja va convertir-se en el jugador i golejador més jove de la història d'Espanya. Espanya, i des de llavors la seva progressió ha estat meteòrica.
4: Sí, sí, bueno, i a més va guanyar l'Eurocopa ja, siguent menor d'edat, que estava acabant la ESO.
0: Mm. Sí, sí. Déu-n'hi-do,
2: però recordem també que Cubarsí té la mateixa edat, que no ho sembla, però, i molts ens en oblidem, però Cubarsí té la mateixa edat que Lamine, o sigui que
0: sí?
2: També és un jugador de molta progressió. Sí, sí, sí.
4: Són del 2007 els dos, sí.
2: Oh. Correcte, o sigui que molta progressió els dos.
1: Clar, ara rumiàvem això que diu la Gemma de Lamine, que és un dels noms que més se'ls ficarà el focus en aquest Mundial, lligant-ho amb el tema d'abans, inclús us diria que no trobaria tan descabellat que si Espanya guanyés el Mundial i fos la màxima estrella Lamine, que no li donguessin la pilota d'or, i ho penso de veritat, perquè havent guanyat la Lliga,
4: sí, sí.
1: I que és un jugador clarament diferencial, si guanyessin el Mundial jo crec que aniria per ell.
4: Seria fantàstic. No? De fet, sí, si guanyés la pilota d'or, mira, ja que és de Mataró, el podríem entrevistar per l'Ona Maresma, si ell vol. Sí. Entre tots.
1: Exacte. Exacte.
0: Home, estaria molt bé, això, eh?
1: Oh, sí, sí. Ara, bé ho estaria. Estaria
0: complicat, també. Què us sembla si enllacem aquesta secció amb la tertúlia esportiva?
4: Molt bé.
2: No sé si en Marc voldrà parlar de la Champions, eh? Sembla que...
4: Pobret. Ja està, ja hem tocat doncs, de la ferida, eh? Ja està.
0: Si voleu...
2: Perdona, Marc, és que...
0: què fem? Voleu que tirem cinto o empalmem directament?
4: Tira cinto, va.
0: Va, doncs va, tirem cinto. Molt bé, Marc Tresserres, som-hi! A veure quins temes poses avui sobre la taula.
4: Ai, doncs bé, mira, ja que ho ha encetat el senyor Sergi Ferrer, començarem per la final de la Champions, que es va disputar aquest passat diumenge. Parlàvem de pilotes d'or, que se la podria endur Dembélé per haver guanyat altra vegada el títol per segon any consecutiu, igual que el tècnic asturià ex del Barça, Luis Enrique, i Mbappé. Des que va marxar del PSG, dues Champions per al seu ex-equip, moltes cosetes. Qui es va quedar sense títol va ser l'Arsenal, senyores i senyors. Què? Com vau veure la final, companys?
2: La vaig veure sencera, pròrroga i penals inclosos. Va ser un partidàs, eh? Tot va ser un partidàs.
1: Ostres, vols dir...
2: Per mi, partidàs. Sí, en sèrio, eh? O sigui, t'ho juro, de veritat. O sigui, la capacitat d'aguantar, de defensar de l'Arsenal, de pressionar del PSG, alguns defenses que seguien corrent al minut 90 com si li faltés la vida. Llavors la pròrroga i els penals, que per cert, comentar simplement un penal que li van fer a l'Arsenal que no es va pitar, una mica raro, però en general va ser una final, no com aquella del Liverpool-Tottenham, que va ser fluixeta, però aquesta va ser per mi espectacular.
4: Tinc moltes coses a dir, però primer que digui que valori en Martí la final.
1: No, o sigui, avui, Marc, avui és el teu dia, que ja qui ens escolti sabran que ets un gran aficionat de l'Arsenal. Jo res, molt ràpid, no estic gaire d'acord, o sigui, sí que estic d'acord amb el que diu el Sergi, que va ser una gran demostració de físic i de, bueno, que al final cadascú va jugar les seves cartes i molt ben jugades, encara que al final els penals són un cara o creu, però jo sí que personalment el vaig trobar un partit avorridíssim, però, o sigui, mira que a mi m'encanta el futbol, però me'n recordo que vam quedar 7 o 8 amics i estàvem els 7 o 8 pràcticament dormint-nos. El que passa és que, bueno, clar, com és una final de la Champions, doncs et fa estar enganxat. Però bueno, i una altra polèmica, a part de la del penal, que estic d'acord, però també crec que hi va haver una segona groga, que ara no recordo d'aquí...
2: Mosquera.
1: De Mosquera, que no puc entendre com no la van treure amb l'acció del penal, no va ser, diria?
2: Sí.
1: Que, ostres, jo això no sé, tampoc he vist molt revolt, però ho trobo una acció flagrant. Però bueno, mira, al final pecat a minuta, suposo, i dono pas al Marc a veure què doni la seva opinió.
0: No, deixeu-me que us pregunti, amb qui anàveu dels dos equips?
2: Neutral.
0: Neutral?
2: Una mica més el PSG amb Luis Enrique.
0: Vale, i amb Martí?
1: Jo neutral, però diria una mica més amb l'Arsenal, però per el tema de que ho trobo que és un club més històric i no em fan tanta ràbia com el PSG. El que passa és que també com a culer, doncs m'he alegrat molt pel Luis Enrique, però poder diria Arsenal.
0: I tu, Marc, et vaig veure com molt pendent, no?, d'aquest partit en concret.
4: Sí, perquè jo sóc molt de l'Arsenal i jo el vaig viure sobretot cap al final bastant amb patiment.
0: Clar, doncs bé, molt bé.
2: Et puc preguntar d'on et ve, Marc? Simplement, per curiositat, d'on et ve que siguis tant de l'Arsenal?
4: Bàsicament perquè jo quan era petit veia sempre els partits de la Lliga Anglesa per al canal de la 2, que els feien abans per obert, m'encantava l'ambient i era l'època en què l'Arsenal hi jugava un tal Robin Van Persie, que era davanter, era esquerrà com jo, i ja a partir d'aquí se'm va enganxar molt. Thierry Henry, com tothom, pues, òbviament és un jugador que agrada moltíssim per la seva màgia i aquesta aura que diria la gent jove, i per una miqueta tot això, per com heu dit vosaltres, el tema de que és un equip tradicional, un equip mític a nivell europeu, doncs me vaig acabar enganxant per la Lliga, per jugadors en concret, i ja sempre l'he anat seguint.
2: Molt bé.
4: Sí. I en quant a la final, per ja no allargar-nos més sobre aquest tema i tocar-ne de nous, perquè hi ha unes quantes novetats, vaig fent un recopilatori del que heu dit. Per mi el penal sobre Madueke no ho era, per tant ja va fer bé l'àrbitre no xiular-nos penal a favor. Crec que no hi va haver contacte suficient com perquè hi hagués penal. Llavors, per mi també va ser avorrit el partit, m'explico, en el sentit de que van faltar ocasions tant per uns com per altres, tot i que el primer gol de l'Arsenal, bueno, i l'únic, el de Kai Havertz, va ser un autèntic golaç. L'Arsenal sí es va defensar molt bé i jo crec que això ho va fer fantàstic, i el partit es va obrir més i va ser més emocionant a partir del gol del PSG. Llavors l'Arsenal, jo crec que la pròrroga amb els canvis de Dembélé i Kvaratskhelia hauria d'haver-se estirat més a la pròrroga, intentar anar més a pel partit. Crec que teníem superioritat en aquell moment, i els penals, l'experiència del PSG i la molta pressió que tenien els jugadors de l'Arsenal per tota la història que té el club i els jugadors que van xutar-lo. Eze, per exemple, és del planter i era el primer any que jugava amb l'equip, va fallar, ja sabia que el fallaria, és que es veia d'una hora lluny i ja està. Però vaja, content de la temporada de l'Arsenal. Ahir 1,5 milió d'aficionats a Londres amb la rua més multitudinària de la història a la Lliga Anglesa, amb 1,5 milió de persones seguint-la en directe. Molt content ja per la temporada de l'Arsenal. Amb això acabo, nois.
2: Carai, quina... Quin resum.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
4: I ara
0: per... Tenim més temes? Sí.
4: Sí, i tant. Encara tenim 3 minutets, no, Gemma? Més o menys?
0: Sí, 3 minutets.
4: Doncs mira, aquest era un dels que havíem de tocar. L'altre, companys, tornant al Barça, en aquest cas pels fitxatges, perquè hem tingut moltes novetats, moltes sobretot només en una oficial, però crec que aquesta setmana en podríem arribar a comentar alguna més. És el fitxatge d'Anthony Gordon, procedent justament d'un altre equip anglès, del Newcastle, per 70 milions d'euros, l'extrem que ha fitxat ara per al club. I Bernardo Silva, Martí, Sergi, a punt d'arribar al Barça després d'acabar el contracte amb el City de Guardiola. Què us sembla, aquests fitxatges de moment?
2: Jo simplement una curiositat. Jo alguna vegada jugo, i jo crec que ja hem jugat tots els que estem fent aquí la tertúlia, el mode carrera del FIFA, no?
4: Sí.
2: Una setmana abans de l'anunci de Gordon, jo vaig fitxar a Gordon amb el Barça en el joc. No sé si sóc un visionari, però el vaig fitxar perquè a mi m'agrada molt Gordon. Des de que el vaig veure quan van jugar a la Champions contra el Newcastle, em va encantar. Per mi és un molt bon fitxatge i jo crec que, a més, parla castellà i català, o sigui que això s'agraeix també.
4: Català,
2: que
4: sí, jo no l'he
2: sentit català, sí, català, sí, encara. Sí, i tant, i tant.
1: Oh, molt
2: sí.
1: Bé,
4: ens ho passes pel grup de WhatsApp després, que llavors
2: després
4: sí que l'estimaré, si no,
2: vídeo.
4: No. Molt bé. Martí,
2: no, però molt bon
4: què?
2: Fitxatge, de veritat, sí, sí.
1: Jo no el tinc tan controlat com en Sergi, pel que veig, però sí que el que he vist d'ell m'ha agradat. Poder ser un pèl car, bueno, és que tampoc sóc jo qui he d'entrar a valorar això, però sí que confio plenament en Hansi Flick, i és un jugador molt jove, que segur que jo crec que rendirà. Amb Rafinha va passar una mica el mateix, i era de la mateixa posició, que se li qüestionava el preu, i mira, tot i que un apunt, tema Bernardo Silva, ara acabo d'obrir el diari Marca, i veig que obren portades amb que potser va l'Atlético de Madrid, o sigui que hi haurà culebrón Barça-Atlético, perquè també hi ha el rumor de Julián Álvarez, ara es fica això pel mig, bueno, a veure com avança, però sembla que...
2: Et fies del Marca?
1: Bueno, bé, d'algú m'he de fiar, però, hòstia, a veure, com a diari esportiu, bueno, a veure, sí que tots cometem errors, però clar, és curiós perquè l'Atlètic de Madrid tenen a Mateu Alemany com a director esportiu i hi ha marro aquí, sembla.
4: Martí, Bernardo Silva, entenc el que dius, i que s'hagi pogut generar aquesta polèmica, molt bé als mitjans, als diaris per treure-ho, però Bernardo Silva fa molt de temps que volia anar al Barça i ha esperat ara per acabar el contracte per fer-ho possible. Jo crec que no hi ha cap mena d'intenció també de l'Atlètic de Madrid de fitxar Bernardo Silva.
1: I el veieu bon fitxatge, vosaltres? Que a mi no sé, no m'acaba de convèncer, potser.
2: Tenint a Olmo i a Fermín, i a Gavi, que també pot jugar una mica més amunt, i Gordon, fins i tot, o Rafinha, que poden jugar de mitja punta. Gordon poder no tant, però jo crec que una mica amb pinces, eh? Més ja és gran.
0: Sabeu quants anys té en Bernardo?
4: 34, o 33, por ahí.
0: Ostres, té 31 anys, però és que l'estic buscant al Google i sembla un senyor de 40.
1: És veritat, una mica, això que dius.
0: No, no, o sigui, us passaré una imatge ara mateix.
4: Ha perdut cabell aquests últims mesos.
0: No, no és pel cabell, és perquè sembla un senyor del bar.
4: Sí? No, sembla pobre,
1: no, estic una mica amb la Gemma, eh? Jo ara també l'estic buscant, però com voleu 31 anys està bé.
0: A un senyor que ja sembla que estigui a punt de jubilar-se, futbolísticament parlant, perquè clar, sabem que... Mira, l'Evan, el nostre estimat l'Evan, 37 anys té, no?
4: Sí, sí, va fitxar pel Barça amb 33-34, sí, sí.
0: Doncs mira...
4: Jo crec que té corda, Gemma, eh? Et recomanem, abans que hem parlat del Mundial, seguir algun partit o alguna estona al Portugal i veure jugar Bernardo Silva i ens pots fer valoració després de què en penses.
0: Us he enviat una imatge i poseu-li edat, perquè ja l'heu rebut.
1: A veure...
4: És que jo el conec molt.
2: Ui, m'anant no callar, no, a més, eh?
4: No, jo no el posaria gran, la veritat.
0: Jo 40 mínim. Foto
2: callar,
4: eh? 40 mínim.
0: Bueno, companys, hem d'acabar, em sap greu, eh? Per dir tonteries, però... Marc, tens alguna cosa més a afegir?
4: Poca cosa més, perquè en Martí i en Sergi... no vull que comencin a atacar el Barça de bàsquet, perquè sé que tenen els ganivets
2: a
4: punt.
2: Talla.
4: Ja ho deixarem per la setmana que ve, que no sé si passaran d'aquests play-off, que ja s'han classificat com a cinquens, i demà juguen a Múrcia, el primer partit dels quarts de final.
1: I la penya dimecres.
4: Ai, la penya dimecres, perdó, que ens ho deixàvem, la penya, que amb aquests hi confio més. Amb Riqui Rubí i companyia.
1: A veure si hi ha sort contra el Baskonia.
0: Molt bé, guapos, doncs moltes gràcies. Com sempre, nosaltres acabem el programa d'avui amb la cançó Irònic de l'Anis Morissette. Gràcies, adéu, fins demà.

608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: Els veïns de Ciutat Jardí traslladen les seves demandes en matèria de transport i seguretat a l'equip de govern. El passat dissabte es va dur a terme a Ciutat Jardí una nova trobada entre el veïnat i l'equip de govern, emmarcada dins el cicle de trobades amb l'alcalde que s'estan realitzant a diferents zones de Palafolls. Durant la reunió, els assistents van poder exposar de primera mà les problemàtiques de la zona i conèixer els projectes de millora previstos pel consistori. Un dels temes principals de la sessió va ser la situació de diversos habitatges que pateixen problemes derivats de la distribució de les parcel·les, un fet que dificulta la regularització dels subministraments bàsics. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde va explicar que es van comentar aquestes dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, un fet que genera traves als propietaris que tenen contractes privats no inscrits al registre de la propietat. Així mateix, l'Ajuntament va confirmar que ja s'està treballant per trobar-hi una solució, alhora que es van atendre les queixes per falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i poblacions veïnes. Així mateix, els veïns van posar èmfasi en les mancances d'aquest transport públic. En l'àmbit de la seguretat viària es van tractar diverses millores necessàries en la senyalització i la instal·lació de miralls en punts conflictius o amb poca visibilitat a causa de la vegetació i els revolts del barri. D'altra banda, el consistori va aprofitar la trobada per presentar el projecte del nou accés a Sant Genís. Aquesta actuació inclourà el reasfaltat de la via, la creació de voreres, la plantació de vegetació i la construcció d'una nova rotonda a Ciutat Jardí, que també comptarà amb una nova parada de bus per millorar el servei a la zona. La pròxima trobada amb l'alcalde es durà a terme aquest pròxim dissabte, 6 de juny, a 11:45 del migdia, amb una nova trobada prevista al barri de Marreixac.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció de la nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera a Palafolls ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat mitjançant WhatsApp per coordinar accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els veïns afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat de productes inflamables. David Melgar, un dels veïns actius en aquesta mobilització, explica que el rebuig no és només per la proximitat, sinó també per l'impacte general que tindrà la qualitat de vida dels veïns.
1: Entendemos que puede ser un foco de contaminación ambiental, acústica, lumínica. El proyecto tal y como está planteado está muy cerca de edificios donde vive la gente, con una distancia cercana, con instalación de productos inflamables, con todo el riesgo que conviene que conlleva pues tener algo inflamable cerca donde tú vives.
0: Els veïns argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no porta cap servei extra al municipi. A més, denuncien que la instal·lació obligaria a canviar el sentit de circulació d'alguns carrers, augmentant el flux de vehicles pesants i el trànsit en zones residencials durant les 24 hores del dia. Melgar destaca que Palafolls és un dels pocs pobles del Maresme que encara manté el seu nucli urbà lliure d'aquestes instal·lacions i fa una crida a totes les entitats del poble per mantenir aquest model. Tot i que l'empresa promotora fa bastants mesos que ja treballa en el projecte, els veïns s'han trobat amb un marge de maniobra molt més reduït. Malgrat això, ja han mantingut una primera reunió amb l'alcalde, de qui agraeixen la seva proactivitat. L'objectiu immediat del grup és professionalitzar la seva resistència.
1: La setmana passada tuvimos una reunión con el equipo de gobierno, con el señor Francesc Alemany, que aquí tengo que agradecerle la proactividad de hacer una reunión rápida con los vecinos. Mañana tenemos una reunión, derivada de esta reunión nos salieron temas técnicos que esperemos que mañana nos queden resueltos muchos de ellos. A partir de aquí haremos una reunión con todos los vecinos para exponer la información que recojamos mañana. Y a partir de aquí es organizarnos más en serio, buscar asesoramiento legal de alguien experto en temas de urbanismo, porque evidentemente a nosotros no somos expertos y nos pueden escapar cosas, que nos asesore, nos acompañe y nos ayude a que este proyecto pues no fructifique.
0: Aquest dimecres el grup de veïns té prevista una reunió per exposar la informació tècnica recollida i distribuir funcions per tal de ser més eficients. Des del col·lectiu conviden a tota la ciutadania a sumar-se a la causa per protegir el model de poble actual.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 1 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, aquí mateix a Palafolls, destacant una nova exposició que aquests dies, i en motiu del mes de la salut de la dona, es pot visitar al Música i Dansa. Es tracta de l'exposició que porta per títol Habitar el meu cos, a càrrec de Yolanda Domínguez, artista visual i comunicadora i experta en comunicació igualitària. A part d'això, i ja mires al cap de setmana, diumenge arriba una nova edició de la Trail del Senyor del Castell. Organitzada per Safir Team, tot plegat començarà a 8:45 del matí al centre del nostre municipi.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. En motiu de la Setmana de la Natura, aquest dissabte, hi ha la proposta de goteig de paraules. Serà a les 11 del matí al mateix Molí de la Sal. Són lectures temàtiques a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. La proposta es farà a les 12 del migdia i el diumenge, taller d'anellament d'ocells. Serà a les 10 del matí al Molí de la Sal.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més propostes ara al municipi de Pineda. Dijous, dins la Setmana de la Natura, tenim Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. L'Esquirol Pinyol, a càrrec de Sara Genovart, serà a partir de 5:45 de la tarda per infants d'entre 1 a 3 anys. Per poder-hi participar, fa falta una inscripció prèvia. I parlem de bona música perquè aquest cap de setmana Mishima actua a l'Auditori de Pineda. Serà 9:15 del vespre aquest pròxim 6 de juny, amb un preu d'entrades de 20 euros que es pot comprar encara anticipada.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana, anem fins a Calella. Demà dimarts, al passeig de Manuel Puigvert es farà la iniciativa de la caminada al Maresme Suma Passes contra el maltractament a les persones grans, amb un recorregut accessible pel passeig de mar. A part, a partir de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda a la sala Mozart hi haurà actuacions artístiques dins del programa Dies de la Cultura Ucraïnesa, organitzat per l'Associació d'Ucraïnesos de Catalunya. I demà també a les 6 de la tarda al local de l'Associació de Calella Artesana i, com cada setmana, es farà de nou el taller de ganxet a càrrec de Margarita Manzano. Deixeu lloc a l'agenda perquè deixem Calella i ens situem ara amb les propostes al municipi de Tordera. Demà es reprèn l'Espai Nadó a la Biblioteca de Tordera amb jocs i joguines. Com la criança en el joc pot suposar un repte per les famílies. Serà a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia a la mateixa biblioteca amb inscripció prèvia.
0: No t'ho perdis.
1: I dimecres, dins la Setmana de la Natura, a Tordera, taller científic familiar. Coneguem els nostres amfibis. Serà a partir de 6:15 de la tarda a l'Illa del Riu, una activitat a càrrec de la Societat Catalana d'Herpetologia. Inscripcions a comunicació@tordera.cat. I acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Destacant, per exemple, diferents exposicions, aquests dies podeu visitar l'exposició Color et Movimiento, Emilia Solís, una proposta a la Casa Saladrigues, però també l'exposició de l'Acadèmia Art Antiga, de l'alumnat de l'Acadèmia fins al pròxim 30 de juny a la sala Maria Luisa García Torné.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
7: per començar aquests canvis de direcció, que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, al 107.7.

0: Les gestants puntuen l'atenció de la Corporació de Salut per sobre de la mitjana catalana. Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana de Catalunya en dos indicadors fonamentals. Aquests són la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants, que mostren una alta predisposició a repetir l'experiència en el centre en futurs embarassos. A més, els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, és a dir, els ESSIR de l'entitat, han superat la mitjana catalana en 14 dels 23 indicadors analitzats. Tal com detallen des de la corporació, aquests bons resultats s'expliquen per un canvi de model assistencial basat en la personalització i l'atenció a les necessitats de cada dona. Entre les millores implementades, destaca la transformació de la sala de parts de l'Hospital de Calella, amb la incorporació d'una sala de parts natural que ofereix un entorn més confortable i respectuós. Així mateix, s'han posat en marxa noves activitats des dels ESSIR per acompanyar les dones durant la gestació, com ara sessions de ioga i matronació, i l'entrada d'un acompanyant en les cesàries no urgents per reduir així l'angoixa i millorar la satisfacció emocional en el quiròfan. L'evolució de la corporació és positiva en tots els aspectes analitzats. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2025, s'observa una millora en tots els indicadors, especialment pel que fa al tracte rebut pels professionals. La valoració de les instal·lacions, també, i la sensació de les pacients de sentir-se en bones mans. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han subratllat que aquestes dades consoliden un model d'atenció més humà i proper, reafirmant el compromís dels professionals amb les dones i les seves famílies. I la policia local de Blanes ha detingut un lladre infragant i després d'una persecució pel barri dels Pins. La policia local de Blanes va detenir la setmana passada un home com a presumpte autor d'un robatori en un establiment de restauració. Els fets van passar al voltant de 3:45 de la matinada quan un veí de la zona turística dels Pins va donar l'alerta en detectar que algú havia entrat en un restaurant situat a prop del passeig de Sabanella, tocada al parc de la Calistènia. En arribar, les patrulles policials al lloc dels fets van sorprendre el sospitós a l'interior del local. En veure la presència dels agents, l'home va fugir corrent per la via pública fins que va saltar un mur per accedir al pati interior d'un bloc de pisos proper per intentar escapolir-se. Segons fonts policials, el detingut va intentar passar desapercebut amagant-se entre la vegetació del jardí comunitari. No obstant això, un dels agents el va localitzar i, en veure's descobert, el sospitós va intentar saltar de nou al mur per tornar al carrer. En aquell moment, un policia va aconseguir agafar-lo per una cama, iniciant-se un forcejament que va acabar amb la seva detenció. Un cop un altre agent va saltar a l'interior del pati per reduir-lo. Després d'identificar el detingut, la policia va comprovar que ja li constava un ordre de detenció en vigor per un altre delicte anterior. Davant la presència de nombrosos testimonis, els agents van recollir diverses declaracions per incloure-les a l'atestat policial. El detingut va ser lliurat posteriorment als Mossos d'Esquadra i 2 dies després de l'incident va passar a disposició judicial.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Un grup de veïns de Palafolls s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà del nostre municipi. Un col·lectiu d'uns 90 veïns s'ha mobilitzat a través de xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals contra el projecte de Plenoil al carrer Passada. Denuncien que la instal·lació se situaria massa prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesats durant les 24 hores del dia. Malgrat que l'empresa fa mesos que hi treballa, els afectats s'han reunit ja amb l'alcalde i aquest dimecres celebraran una nova trobada per professionar la seva resistència. Defensen que el municipi ja té prou oferta i reclamen mantenir el model actual de poble lliure d'aquestes instal·lacions al centre.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres, i les avancem ara mateix en titulars. Els veïns de Ciutat Jardí traslladen les seves demandes de transport i seguretat a l'equip de govern. Durant la trobada amb l'alcalde que es va celebrar aquest dissabte, el veïnet va exposar problemàtiques com la falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i també amb municipis veïns. També es van tractar les dificultats jurídiques d'alguns habitatges per regularitzar els subministraments bàsics a causa de tràmits registrals pendents de la reparcel·lació de la zona.

Avui també parlem de salut perquè l'atenció a les gestants de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana catalana. Segons el Servei Català de Salut, el servei destaca especialment en la valoració global i la fidelitat de les pacients que mostren una altra predisposició a repetir l'experiència als mateixos centres en futurs embarassos. Les millores implementades es basen en un model més humà i personalitzat, com la nova sala de parts natural de l'Hospital de Calella o la possibilitat que un acompanyant entri a les cesàries no urgents. I també hem conegut que la policia local de Blanes va detenir un lladre infraganti després d'una persecució pel barri dels Pins. Els agents van sorprendre un home a l'interior d'un restaurant de la zona turística de Sabanell al voltant de les 4 de la matinada gràcies a l'alerta d'un veí. El sospitós va intentar fugir corrent i va saltar el mur d'un jardí comunitari per amagar-se entre la vegetació, on finalment va ser localitzat i reduït després d'un forcejament amb la policia. Un cop identificat, es va comprovar que el detingut ja tenia un ordre de detenció en vigor per un delicte anterior i va ser lliurat als Mossos d'Esquadra abans de passar a disposició judicial.

0: I com cada dilluns farem un repàs a quins han estat els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Entre altres, el júnior masculí del CB Palafolls ha aconseguit un triomf molt treballat contra el Torroella per 53-47, mentre que el sènior del Sant Lluís de Futbol Sala ha destacat a la Copa Girona, guanyant el Riu de Llots per un ajustat 8-6. Pel que fa al temps, aquesta tarda continuarà dominat pel sol a tota la comarca amb alguns núvols prims cap al vespre al Maresme Nord. El vent serà entre fluix i lleugerament moderat de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, la maria és de maró. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 26 i els 29 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 29 graus i mínimes que van cap als 17. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. I ho fem parlant de veïns, concretament dels veïns del carrer Passada, i és que un grup s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera justament en aquest carrer. El projecte de construcció d'una nova benzinera de l'empresa Plenoil a Palafolls ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment un grup d'uns 90 veïns ja s'ha organitzat mitjançant les xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els veïns afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat de productes inflamables. David Melgar, un dels veïns actius en aquesta mobilització, explica que el rebuig no és només per la proximitat, sinó també per l'impacte general que tindrà en la qualitat de vida dels veïns.
1: Entendemos que puede ser un foco de contaminación ambiental, acústica, lumínica. El proyecto tal y como está planteado está muy cerca de edificios donde vive la gente, con una distancia cercana, con instalación de productos inflamables, con todo el riesgo que conlleva pues tener algo inflamable cerca donde tú vives.
0: Els veïns argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi. A més, denuncien que la instal·lació obligaria a canviar el sentit de circulació d'alguns carrers, augmentant així el flux de vehicles pesants i el trànsit en zones residencials durant les 24 hores del dia. Melgar destaca que Palafolls és un dels pocs pobles del Maresme que encara manté el seu nucli urbà lliure d'aquestes instal·lacions i fa una crida a totes les entitats del poble per mantenir aquest model. Tot i que l'empresa promotora fa mesos que treballa en el projecte, els veïns s'han trobat amb un marge de maniobra molt més reduït. Malgrat això, ja han pogut tenir una primera reunió amb l'alcalde, de qui agraeix la seva productivitat, i l'objectiu immediat del grup és professionalitzar la seva resistència.
1: La setmana passada tuvimos una reunión con el equipo de gobierno, con el señor Francesc Alemany, que aquí tengo que agradecerle la proactividad de hacer una reunión rápida con los vecinos. Mañana tenemos una reunión, derivada de esta reunión nos salieron temas técnicos que esperemos que mañana nos queden resueltos muchos de ellos. A partir de aquí haremos una reunión con todos los vecinos para exponer la información que recojamos mañana. Y a partir de aquí es organizarnos más en serio, buscar asesoramiento legal de alguien experto en temas de urbanismo, porque evidentemente a nosotros no somos expertos y nos pueden escapar cosas, que nos asesore, nos acompañe y nos ayude a que este proyecto pues no fructifique.
0: Aquest dimecres el grup de veïns té prevista una reunió per exposar la informació tècnica recollida i distribuir funcions per tal de ser més eficients en la seva lluita. Des del col·lectiu convidant a tota la ciutadania a sumar-se a la causa per protegir el model de poble actual. I seguim parlant d'altres qüestions. Els veïns de Ciutat Jardí han traslladat les seves demandes en matèria de transport i seguretat a l'equip de govern. El passat dissabte es va dur a terme a Ciutat Jardí una nova trobada entre el veïnat i l'equip de govern, emmarcada dins el cicle de trobades amb l'alcalde que s'estan fent a les diferents zones del nostre poble. Durant la reunió, els assistents van poder exposar de primera mà les problemàtiques de la zona i conèixer els projectes de millora previstos pel consistori. Un dels temes principals de la sessió va ser la situació de diversos habitatges que pateixen problemes de derivats de la distribució de parcel·les, un fet que dificulta la regularització dels subministraments bàsics. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde, Francesc Alemany, ha explicat que es van comentar les dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, un fet que genera traves als propietaris que tenen contractes privats no inscrits al registre de la propietat.
2: Començant per les dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, no? I que això genera dificultats a l'hora d'alguns propietaris que encara tenen contactes privats que no estan inscrits al registre de propietat.
0: Així mateix, l'Ajuntament va confirmar que ja s'està treballant per trobar-hi una solució a l'hora que es van entendre les queixes per falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i poblacions veïnes. En l'àmbit de la seguretat viària es van tractar millores en la senyalització i la instal·lació de miralls en punts amb poca visibilitat a causa de la vegetació i també els revolts de l'urbanització. Alemanya ha precisat que s'han marcat els punts més complicats de l'urbanització la gent incívica que condueix malament o que aparca malament genera perill per a altres usuaris, amb l'objectiu de gestionar-ho conjuntament amb la policia local.
2: Altres temes també vinculats al transport públic, no? Està comentant aspectes també relacionats amb el fet de que hi ha punts més complicats de la urbanització on per la gent incívica que condueix malament o que aparca malament genera perill per als altres usuaris de la via pública, i també vàrem marcar aquests punts per poder gestionar-ho amb la policia.
0: D'altra banda, el consistori va aprofitar la trobada per presentar el projecte del nou accés a Sant Genís. Aquesta actuació inclourà el reasfaltat de la via, la creació de voreres, la plantació de vegetació i la construcció d'una nova rotonda a Ciutat Jardí, que també comptarà amb una nova parada de bus per millorar el servei a la zona. La pròxima trobada amb l'alcalde es farà aquest mateix dissabte 6 de juny a 12:45 del migdia, amb una nova trobada prevista al barri de Marreixac. I parlem ara de salut, perquè les gestants puntuen l'atenció de la Corporació de Salut per sobre de la mitjana catalana. Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana de Catalunya en dos indicadors fonamentals. Aquests són la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants, que mostren una altra predisposició a repetir l'experiència en els centres de la corporació en futurs embarassos. A més, els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, és a dir, els ASIR, d'aquesta entitat han superat la mitjana catalana en 14 dels 23 indicadors analitzats. Tal com detallen des de la corporació, aquests bons resultats s'expliquen per un canvi de model assistencial basat en la personalització i l'atenció a les necessitats de cada dona. Entre les millores implementades destaca la transformació de la sala de parts de l'Hospital de Calella amb la incorporació d'una sala de parts natural que ofereix un entorn més confortable i respectuós. Així mateix s'han posat en marxa noves activitats des dels ASIR per acompanyar les dones durant la gestació, com ara sessions de ioga i matronatació i l'entrada d'un acompanyant a les cesàries no urgents. D'aquesta manera redueix l'angoixa i millora la satisfacció emocional en el quiròfan. L'evolució de la corporació és positiva en tots els aspectes analitzats. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2025, s'observa una millora en tots els indicadors, especialment pel que fa al tracte rebut pels professionals, la valoració de les instal·lacions i la sensació de les pacients de sentir-se en bones mans. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva subratllen que aquestes dades consoliden un model d'atenció més humà i proper, reafirmant el compromís dels professionals amb les dones i amb les seves famílies. Marxem cap a Blanes ara, on la policia local ha detingut un lladre infraganti després d'una persecució pel barri dels Pins. La policia local de Blanes va detenir la setmana passada un home com a presumpte autor d'un robatori en un establiment de restauració. Els fets van passar al voltant de 3:45 de la matinada quan un veí de la zona turística dels Pins va donar l'alerta en detectar que algú havia entrat en un restaurant situat a prop del passeig de Sabanell, a tocar del parc de la Calistènia. En arribar, les patrulles policials al lloc dels fets van sorprendre el sospitós a l'interior del local. En veure la presència dels agents, l'home va fugir corrents fins que va saltar un mur per accedir al pati interior d'un bloc de pisos proper per intentar escapolir-se. Segons fonts policials, el detingut va intentar passar desapercebut amagant-se entre la vegetació del jardí comunitari. No obstant això, un dels agents el va localitzar i, en veure's descobert, el sospitós va intentar saltar de nou al mur per tornar al carrer. En aquell moment, un policia va aconseguir agafar-lo per una cama, iniciant-se així un forcejament que va acabar amb la seva detenció i, un cop, un altre agent va saltar a l'interior del pati per reduir-lo. Després d'identificar el detingut, la policia va comprovar que ja li constava un ordre de detenció en vigor per un altre delicte anterior. Davant la presència de nombrosos testimonis, els agents van recollir diverses declaracions per incloure-les a l'atestat policial. El detingut va ser lliurat posteriorment als Mossos d'Esquadra i dos dies després de l'incident va passar a disposició judicial. I per la mare d'esports, perquè el júnior del CB Palafolls ha liderat una jornada de resultats dispars per l'esport local palafollenc. La jornada esportiva pels equips de Palafolls ha començat amb protagonisme a la pista de bàsquet. El júnior masculí de promoció del CB Palafolls ha sumat una victòria molt treballada davant el Torroella, tancant amb el Cardó, amb un favorable 53-47. Per contra, l'equip mini masculí de l'entitat no ha pogut seguir la mateixa ratxa i ha caigut derrotat a casa contra el Llançà per un resultat de 56-77. En l'àmbit del futbol sala, el sènior masculí del Sant Lluís de futbol sala ha estat el gran destacat de la Copa Girona, amb vèncer el Riudellots per un ajustat 8-6. Els gols de Jordi Caparrós, Pau Miró, Pol Tormo, Pau Vilella i Oriol García han estat claus per assegurar el triomf. També a la Copa Girona, el juvenil femení ha sumat un punt després d'empatar 2-2 contra el Lloret de futbol sala, amb gols d'Ariana Barnes i Maria Ribas. Pel que fa a les categories de futbol sala, les de base de futbol sala, el Prebenjamí va perdre per un ajustat 3-4 contra el Lloret al pavelló de Palamós, mentre que el Benjamí va caure a la pista del Sant Julià de Ramis malgrat els 3 gols d'Iker Jiménez i els 2 de Fred Martín. Van caure 7-5. Finalment, en futbol 11, l'infantil del Club Deportiu Palafolls no va poder sumar punts al Palestàdium Lluís Moner davant el Blanes. El partit va acabar amb un marcador 2-5 a favor dels visitants, sent Taha Beguil l'autor de l'únic gol palafollenc que va suposar l'empat provisional al minut 6 de la primera part.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Cristian Acevedo i Elena Moya van ser els guanyadors de la 7a edició de la Trail Senyor del Castell. Aquell diumenge es va disputar a Palafolls una nova edició de la Trail Senyor del Castell que organitza, com sempre, el Safir Team. En aquella ocasió hi va haver dos clars guanyadors. A la categoria general masculina, Cristian Acevedo amb un temps d'una hora i 31 minuts, seguit per Xavier Barnes i Albert Torra. I a la categoria femenina, la guanyadora va ser Elena Moya amb un temps d'una hora 49. D'ahir després d'ella van quedar finalistes Cati Ramírez i Jennifer García. De part de l'organització de la trail es va donar les gràcies als més de 300 esportistes que van participar l'any passat. El 2021 es van adjudicar els primers 7.000 euros pels ajuts socials contra els efectes de la pandèmia. Aquella tarda, la comissió que estudiava les sol·licituds d'ajuda social per famílies colpejades per la Covid-19 va resoldre les primeres 11 demandes presentades a aquella línia d'ajuts municipals. La comissió va estimar 8 d'aquestes sol·licituds adjudicant els primers 7.000 euros en ajuts. Les altres 3 demandes van ser desestimades per diferents motius. Fins a que finals d'aquell mes de juny es podien presentar les demandes per aquestes ajudes per famílies que haguessin patit pèrdues econòmiques degut a la pandèmia entre el juny de l'any anterior, és a dir, del juny del 2020, i el març d'aquell 2021. I fa 10 anys, el 2016, l'oposició de Malgrat agraïa l'obertura del govern però criticava la manca d'acció. Aquell dimarts escoltàvem les valoracions positives de l'alcalde de Malgrat d'aquell moment, Joan Mercader, sobre el seu primer any de mandat, on destacava que s'havien pogut desplegar la majoria de polítiques que havia previst. El principal grup de l'oposició, Esquerra, també va fer un balanç d'aquell primer any de legislatura i el seu portaveu, Ramir Roger, va destacar molt positivament l'obertura de diàleg que s'havia produït entre aquell govern, entre aquell equip governant i l'oposició. Roger va afirmar que entre les fites que el grup municipal havia aconseguit portar a terme amb l'equip de govern hi havia, per exemple, l'aprovació d'una modificació pressupostària per fer uns plafons informatius a la vila o els horts socials, que en aquell moment estaven a punt de ser una realitat.

0: És moment de connectar ara mateix amb en Jordi Prat Savalls, el nostre company, qui és l'encarregat cada dia de proposar-nos alguna de les activitats culturals que estan previstes aquests dies. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui volem sumar una activitat dins les propostes del mes de la salut de la dona, i és que des d'avui i durant tot el mes de juny l'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull l'exposició Habitar el meu cos, de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez. La mostra reflexiona sobre la pressió estètica i els cànons de bellesa imposats a les dones, posant el focus en aquestes exigències que afecten la salut emocional i l'autoimatge. Una proposta que anirà relacionada també amb el taller que es farà el pròxim 10 de juny a partir de les 5 de la tarda al local d'entitats. Un taller participatiu que du candela cooperativa i de la qual ja en podrem parlar. Si més no, us convidem a visitar aquesta exposició al Música i Dansa durant tot el mes de juny.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra el que fem és consultar la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem aquest mes de juny amb una situació meteorològica de moment sense grans canvis. Novament, temps estable i ambient assolellat avui a tota la comarca, amb temperatures que aquest cap de setmana han baixat una mica. Ha fet calor, però no tan exagerada com la que teníem durant la recta final de la setmana passada. I aquest cap de setmana, doncs, amb algunes nuvolades de tarda, que avui no hi seran. Avui, com a molt, alguns núvols prims i poca cosa més. Demà tindrem un temps molt semblant al d'ahir diumenge, és a dir, al matí assolellat, a la tarda apareixeran núvols als mitjans que mig taparan el cel, però que en cap cas no deixaran precipitacions aquí a la costa. Sí que hi haurà tempestes en punts del nord del prelitoral, també de Pirineu i Prepirineu, però aquí a la costa no arribaran de moment precipitacions. Això podria passar a últimes hores de dijous amb un canvi de temps que també ens portarà un descens important de les temperatures de cara a divendres.
0: Moltes gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu, com sempre, repassant de què hem parlat en titulars. Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. Un col·lectiu d'uns 90 veïns s'ha mobilitzat a través de xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals contra el projecte de Plenoil al carrer Passada. Denuncien que la instal·lació se situaria massa a prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesants durant les 24 hores del dia. Malgrat que l'empresa fa mesos que hi treballa, els afectats s'han reunit amb l'alcalde i dimecres faran una nova trobada per professionalitzar la seva resistència. Defensa que el municipi ja té prou oferta de benzineres i reclama mantenir el model actual de poble lliure d'aquestes instal·lacions al centre. I els veïns de Ciutat Jardí han traslladat les seves demandes de transport i seguretat a l'equip de govern. Durant una trobada amb l'alcalde que es va fer dissabte, el veïnat va exposar problemàtiques com la falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i amb els pobles veïns. També es van tractar les dificultats jurídiques d'alguns habitatges per regularitzar els subministraments bàsics a causa de tràmits registrals pendents de la reparcel·lació de la zona. Com a solució, el consistori ha presentat, entre altres, el nou projecte d'accés a Sant Genís, que inclourà una rotonda de la urbanització i una nova parador de bus. I l'atenció a les dones gestants de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana catalana. Segons el Servei Català de la Salut, aquest servei destaca especialment per la valoració global i la fidelitat de les pacients que mostren una alta predisposició a repetir l'experiència als mateixos centres de la Corporació en futurs embarassos. Les millores implementades es basen en un model més humà i personalitzat com la sala de parts natural de l'Hospital de Calella o la possibilitat que un acompanyant entri a les cesàries no urgents. I la policia de Blanes ha detingut un lladre infragant i després d'una persecució pel barri dels Pins. Els agents van sorprendre un home a l'interior d'un restaurant de la zona turística de Sabanell al voltant de les 3 i mitja de la matinada, gràcies a l'alerta d'un veí. El sospitós va intentar fugir corrent i va saltar el mur d'un jardí comunitari per amagar-se entre la vegetació, on finalment va ser localitzat i reduït després d'un forcejament amb la policia. Un cop identificat, es va comprovar que el detingut ja tenia un ordre de detenció en vigor per un delicte anterior i va ser lliurat als Mossos d'Esquadra abans de passar a disposició judicial. I com cada dilluns, el que hem fet ha sigut repassar els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Entre altres, el júnior masculí del club de bàsquet ha aconseguit un triomf molt treballat contra el Torroella, mentre que el sènior del Sant Lluís de Futbol Sala ha destacat a la Copa Girona, guanyant el Riu de Llots per un ajustat 8-6.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morillà. Aquestes notícies i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
2: El regidor no adscrit, Martí Victori.
1: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar acceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
8: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
10: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
11: Bon vespre, Palafolls. Si us esteu escoltant això, és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns. I avui, per primera vegada aquest mes de juny, teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també es podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova edició del Minut a Minut. Atenció, i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem de les nostres disciplines preferides, sinó que d'altres esports palafollencs. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. I avui, Eudald Bellicrossa, un dia més estem tu i jo sols.
12: Avui, bueno, sols, tampoc sols, perquè avui jo estic, encara no desvetllarem.
11: Està la taula plena.
12: Està la taula plena, eh? Sembla això un dinar de família.
11: Però bé, la Gemma no està, que és l'important.
12: Avui la Gemma ens sap greu, però no la podem presentar aquí en directe, viu en directe.
11: Està a la recta final de curs, està estudiant, molts de deures.
12: Llavors, en poques setmanes ja podrà gaudir de tot el temps. Ja podrà gaudir de tot el temps per estar aquí amb nosaltres i ajudar-nos en el programa.
11: Vale. Què has fet durant aquest cap de setmana, tu?
12: Aquest cap de setmana... Saps que ara mateix m'agafes fort... Sí, m'has agafat molt fort de joc, eh?
11: Va ser ahir i ja no te'n recordes.
12: De debò t'ho dic. Ahir sí que vaig estar passejant per Barcelona tot el dia. Sí, de veritat que molt bonic. El diumenge Barcelona es converteix en una ciutat completament diferent, trobo jo. De fet, m'agrada bastant anar-hi els diumenges. Tot va amb un ritme diferent. I bon menjar, bon beure, bon passejar, així que jo no em puc queixar de res més. Tu hauries fet alguna cosa?
11: Doncs sí, un parell de partits, una mica de càmping i una mica de bàsquet també.
12: És ben bé que vius per l'esport, eh?
11: Gairebé.
12: Sort en tenim de tu d'aquest programa.
11: Sí, i tant. I també tenim sort de tenir en Jordi Pratsavalls remenant els botonets, que no sabem què faríem sense ell, Eudald.
12: Sempre. Ell sempre... Sense ell aquest programa no seria possible, el tenim sempre aquí present.
11: Com ho saps?
12: Home.
11: I bàsquet has vist aquest cap de setmana o no?
12: Tampoc.
11: Llavors com actualitzar els marcadors de... De la Lliga Endesa?
12: Tinc els meus trucs.
11: Ah, vale.
12: Els trucs, jo m'informo, tinc segones fonts, i sempre me diuen... Jo vaig a la font i me donen sempre els millors resultats.
11: Doncs vinga, va, explica'm.
12: Doncs mira, aquest cap de setmana hem tingut l'última jornada dels equips catalans a la fase regular amb victòria del Baxi Manresa contra el Real Madrid, victòria del Girona amb el derbi contra la Penya i victòria del Barça a la pròrroga i derrota del Lleida.
11: Una mica de tot.
12: Ah, correcte. En futbol masculí, què en tenim?
11: Doncs la notícia més destacada potser és el fitxatge de Gordon al Barça i Michel que se'n va del Girona. Futbol com ha acabat la Lliga, ara una mica a l'espera del Mundial.
12: Arriba ara, ja és temps de mercat, temps de Mundial, no? Tampoc
11: sí,
12: donarem
11: tant,
12: gaires...
11: I tant, i tant.
12: A veure, quan comença el Mundial?
11: A l'11.
12: El dia 11, així que aviat ja podem començar a donar notícies mateix del que està passant.
11: I a futbol femení sí que va haver-hi Lliga, no sé si, em sembla que era l'última jornada, i el Barça va guanyar contra el Madrid femení, el Real no, a l'altre Madrid, i el Badalona també va guanyar i l'Espanyol va empatar.
12: Molt bé, i t'entenc que també hi ha hagut futbol sala, no?, aquest cap de setmana.
11: Doncs sí, el Barça va jugar el primer partit de quarts de final i va guanyar contra el Valdepeñas. L'Industrial no va jugar perquè no està classificat. I per cert, el Barça juga avui el segon partit a les 9 del vespre. Quan acabi el programa, a veure futbol sala.
12: Tens... Tu què creus que faran? Tens alguna porra?

0: la secció dels ídols palafollencs analitzarem l'exitosa temporada de Sant Lluís de Futbol Sala.
1: El júnior i el mini del bàsquet Palafolls acaben la competició oficial amb una gran notícia.
0: El sènior del Sant Lluís aconsegueix un doblet històric amb una Copa Girona que també va guanyar l'Alaví i el femení.
1: El Club Patí Palafolls segueix a bon nivell al Trofeu Catalunya, esperant que arribi la prova al Palauet.

Nova etapa de Copa Catalana Màster amb el Club Ciclista Palafolls lluitant a les primeres posicions. Doncs ara que ja teniu clar sobre el que parlarem avui, no farem esperar més els nostres convidats ni els nostres oients i anem cap als ídols palafollencs.

0: On Saudal, anem per feina, que l'entrevista ha sigut llargueta avui, eh?
1: Sí, però és que m'adones les regnes de l'entrevista i jo...
0: No calles.
1: No, és tal qual. Veig que és el meu moment de protagonisme i dic, va, doncs ara vaig jo.
0: Sort que com és final de temporada, l'actualitzem marcador 6 més curtet i ho podem fer-ho més ràpid.
1: Ja ho sabia jo.
0: Així que, si et sembla bé, vinga, va, començarem pel bàsquet, que estàs cansat de futbol sala, i anem al teu esport.
1: Doncs anem-hi, que en l'esport de la pilota rugosa i les pistes de parquet tenim un cap de setmana pràcticament de cloenda, que ja han jugat els últims equips. El sènior A ja acaba la temporada i gaudeixen, per tant, de les merescudes vacances, però no paren els entrenaments. Recordem que van acabar en novena posició. Per part del sènior B tenim la mateixa situació, una novena posició en la segona fase de la Lliga i gaudeixen de vacances de la mateixa manera. El júnior sí que ha tingut acció aquest cap de setmana i després de portar setmanes al darrere, per fi ha aconseguit la primera victòria d'aquesta segona fase. I ha tingut el darrer partit, que va guanyar per 53 a 47 contra el Torroella, en un partit que van jugar de locals el dissabte a les 5:30. A Víctor Ordóñez, amb 16 punts, va ser el màxim anotador.
0: Per fi arriba la victòria, eh?
1: Per fi ha arribat la victòria. S'ha lluitat molt, però mira, al final se l'han guanyat, eh?
0: I mira, jo prefereixo guanyar l'última jornada que no haver guanyat en una d'en mig. Però al final l'última és de la que te'n recordes tot l'estiu.
1: Tens tota la raó, eh? Te'n vas amb molt bon gust de boca.
0: Amb una alegria.
1: Encara que hagi costat, al final te'n vas amb molt bon gust de boca. I ostres, i jo crec que això també els motivarà els nois, que ara és a la propera temporada.
0: Sí, segur que sí. Per I això, acabem amb el mini, no?
1: Amb el mini, també que et volia comentar, que han jugat per fi el seu últim partit de la temporada. Llàstima que ha acabat amb una derrota per 56 a 77 contra el Llançà.
0: Doncs perfecte, com no està la Gemma, jo mateix us explicaré què ha passat amb el futbol, amb el Club Deportiu Palafolls, que com ja vam comentar al capítol anterior, el primer equip i el filial ja van acabar la Lliga fa unes setmanes, i el que l'ha acabat aquest cap de setmana ha sigut el cadet, i amb derrota, per 3-2 contra el Cristinenc. Lucas Nahuel Hernández i Guillem Cañizares van fer els gols, i tot i que era l'última jornada de Lliga, l'equip palafollenc no pot anar-se de vacances perquè encara ha de jugar al play-off d'ascens. L'infantil, que també va acabar la Lliga amb una derrota aquest cap de setmana, en el seu cas, resultat d'1-5 contra el Blanes, un derbi. L'últim gol palafollenc al campionat domèstic va ser obra de Taha Behiel. L'Alaví també ja va finalitzar la Lliga fa diversos dies, igual que el femení infantil, que va ser el primer equip del Club Deportiu Palafolls en donar per finalitzada la seva competició. Eudald, hem parlat molt de futbol sala, però hem d'acabar d'actualitzar els resultats del cap de setmana.
1: Deixa-m'ho a mi, que jo això sóc un expert ara ja de futbol sala.
0: I ja ho veig.
1: Doncs mira, després de tenir, com tu deies, una bona xerrada amb els membres del Sant Lluís de futbol sala, intentarem donar els resultats d'una forma breu per no tablar-vos gaire en aquest esport. Llavors, comencem amb els dos equips que van jugar a Lliga, que van ser el juvenil C, que va guanyar per 2-1 al Girona, amb gols de Gerard Rovira i Òscar Berman, i el sènior B, que va vèncer 3-5 a la pista dels Almohavers. Gols de Pau Sardà, que en va fer 3, i Alejandro Mingo, que en va fer 2. Passarem als resultats dels equips que van jugar a la final de la Copa Catalunya. Sempre passa el mateix.
0: Ja m'agradaria que fos Copa Catalunya.
1: Tens tota la raó. Doncs, com tu deies, amb el sènior masculí va guanyar el Riudellots per 8-6. D'aquesta manera es confirma un doblet històric aconseguint el campionat de Divisió d'Honor i de Copa Girona. Els gols del partit van ser de Jordi Caparrós amb un hat-trick, Pau Miró per partida doble, Pol Tormo, Oriol García i Pau Vilella. També tenim l'Alaví B, que va aconseguir el doblet, sumant aquesta Copa Girona a la Lliga. La final de la Copa la van guanyar 1-4 al Palamós, gols d'Isaac Alemany, Ethan Martínez, Nil Palou i Eric Muñoz. El Benjamí, que va lluitar fins al final en un partit que va arribar a remuntar fins a dues vegades, però finalment llàstima perquè el Sant Julià va guanyar 7-5. Els gols palafollencs van ser d'Iker Jiménez, que en va fer 3, i Efren Martín, que en va fer 2. Per la mínima va perdre el Benjamí davant del Lloret Esportiu, marcador de 3-4 amb gols de Jordi Riera, Oliver Alaja i Teo Priego. I a la final més igualada va arribar amb el juvenil femení, que després d'acabar 2-2 contra el Lloret Esportiu es va decidir després del punt de penal, on les palafollenques van estar més encertades i van portar la Copa de Campiones cap a Palafolls. Els gols del partit van ser d'Ariadna Barnes i de Maria Ribas.
0: Hauria sigut més curt, però déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, de fet m'agradaria felicitar-los a tots els guanyadors, i no només els guanyadors, sinó els que també hi han arribat, pels seus resultats a la
0: Pensava
1: Copa.
0: Pensava que no em felicitaries.
1: Girona.
0: Molt bé, no val.
1: Gràcies.
0: I ara parlarem de patinatge, perquè aquest cap de setmana el Club Patí Palafolls ha tornat a competir en una nova prova del Trofeu Catalunya. Concretament ho van fer al municipi de Salt, comarca d'Alt,
1: gironès.
0: Molt bé, Eudald. Però qui millor que la Paula per ampliar-nos aquesta informació?
2: Ahir diumenge vam anar a Quart a celebrar l'última competició d'aquest trofeu Catalunya amb els nivells de l'1 al 3. Van fer molt bones actuacions, la majoria, per no dir totes les patinadores del nostre club, van millorar en puntuacions i van obtenir el seu rècord, i ara només queda esperar aquestes classificacions, a veure quantes de les nostres patinadores que hem participat durant tot el mes de maig a diferents pistes del Trofeu de Catalunya s'han classificat per la fase final que es celebra aquí a Palafolls. Ja ho estem enllestint tot, tenim moltíssimes ganes de que arribi el dia i a veure quantes patinadores hi poden arribar. Juntament amb aquest Trofeu Catalunya hem tancat ja la temporada, ha sigut l'últim Open que comptava pel rànquing, i també es tanca també el rànquing de la temporada de tots els nivells. I haurem d'anar a celebrar si se'ns classifica alguna patinadora amb aquest final de rànquing.
0: Doncs, havent agafat carrerilla anant sobre rodes, només podem posar-nos casc i mallot per entrar a parlar de ciclisme, Eudald, que t'encanta.
1: Doncs anem amb el ciclisme.
0: Què prefereixes, ciclisme o futbol sala ara?
1: Futbol sala. Sempre a favor. Avui no puc dir el contrari, és que avui, si no, trenco la dinàmica del programa. Doncs, però tot i així, m'agrada molt el ciclisme i per tant t'explicaré el que ha passat aquest cap de setmana.
0: Vinga, va.
1: Perquè tenim una nova etapa de la Copa Catalana Màster, aquesta vegada al municipi de Bonmatí. I ja sabeu que el Club Ciclista Palafolls sempre té corredors entre els millors classificats. Així que anem a repassar els resultats. A la Màster 30-40, Lluc Buscà i Marc Caro van entrar a la meta amb el pelotó.
0: Saps el que és el pelotó o no?
1: El grup que va... el grup gran que va junt.
0: És que ets expert en ciclisme ja també, eh?
1: Sí, i de la pesca. Sembla que és una cosa que fa servir en els dos àmbits. Tenim també Edu Pérez, de la categoria Màster 50, que va arribar en la segona posició i, per tant, suma un podi més en el seu palmarès d'aquesta Copa Catalana. Francesc Orante va ser el quart millor classificat de la Màster 50 i mateixa posició per l'Albert Jiménez, que també va ser quart, però en el seu cas de la categoria Màster 60.
0: Que per cert no t'he fet la pregunta típica. Bon matí, comarca dalt.
1: La Selva? Jo em sembla que és la Selva.
0: Sí?
1: Sí.
0: Podria ser. La gent que ho busqui a internet i ho confirmi. I també hem tingut resultats de pàdel aquesta setmana, després de que la setmana passada el Club Pàdel Palafolls va organitzar un torneig intern. Doncs aquesta han tornat a la competició de la Lliga de la Federació Catalana de Pàdel. El masculí veterans va aconseguir guanyar 2-1 al City Sport. El femení va guanyar de forma incontestable per 0-3 al Premi de Dalt. Tampoc va deixar opcions al femení C al Badalona i també va guanyar 0-3. I ja estima que el punt negatiu va venir de la mà del masculí A, que va caure 2-1 contra el Gualba. I per acabar l'actualitzem marcadors, a Eudald Vallicrossa tenim notícia d'un esport que feia molt de temps que no en parlàvem.
1: Jo, de fet, en aquest programa encara no n'havia donat mai notícies, eh?
0: Però perquè has vingut molt poc.
1: No hi havia donat cap informació. De fet, per tots els amants de l'eslot, m'agradaria que sapiguessin que durant la setmana passada la seu de l'eslot Palafolls i el club van acollir una nova prova del campionat interclub de Rally Slot amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrea, Campdevànol i Palafolls.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Molts pobles. La prova va consistir en un total de 5 trams on els participants havien de demostrar les seves habilitats per intentar aconseguir ser els més ràpids i obtenir el millor temps possible.
0: Falta amb tu i jo, Eudald.
1: Jo penso que ho podríem fer amb bon paper, eh?
0: Però un dia hem de fer un contra un, eh? A veure qui guanya.
1: Crec que se'm donaria millor això que en els videojocs, així que jo ho provaré, sí. I no sé si cal tanta preparació com en el ciclisme.
0: Bueno, no sé, jo diria que el ciclisme és una mica més físic.
1: Sí, em sembla que sí.
0: I amb això acabem l'actualització de marcadors, però abans de passar a l'MVP, comentar que aquest cap de setmana, primer dissabte dia 6, tenim el torneig de tripletes de la petanca a la Figuerassa, i diumenge dia 7 tenim la Trail Senyor del Castell, que encara estan les inscripcions obertes, que recordem que acabava amb botifarrada, que és l'important, eh?
1: Pri, tu sí que saps vendre els esdeveniments esportius.
0: I tant que sí.
1: Per tots els públics, per la gent que li agrada fer esport, per la gent que li agrada menjar i beure, o sigui...
0: L'important són els regals i els premis que donen.
1: No només això, home, també és passar un bon dia, ja sigui per menjar, amb amistats, practicant esport, que jo crec que això serà així 100%.
0: Tens tota la raó. I ara sí, nois, anem cap a l'MVP.

0: L'MVP de la jornada.
1: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut, el primer premi del mes de juny.
2: El primer premi del mes de juny, i tant.
1: Tens això algun... de debatre ja és més difícil, no? Perquè només estem els dos.
2: Bé, tu tens una opinió, jo en tinc una altra, i espero que...
1: O potser la mateixa.
2: Espero que encertem, perquè si no serà complicat sortir d'aquí. Jo tinc una opció, o sigui, dues opcions, bueno, tres en concret. Jo penso que Edu Pérez és una opció per la seva segona posició a la Master 50 de ciclisme.
1: M'agrada, però jo crec que l'hem d'apretar una mica més a l'Edu i fins que no quedi primer no li donarem.
2: Em sembla perfecte.
1: A veure si aconseguim que així es posi una mica més les piles i acabi sent primer.
2: Segona opció, tinc a Víctor Ordóñez, 16 punts en el partit que va poder guanyar el júnior del Palafoll, primera victòria, recordem, últim partit de Lliga. Llavors em sembla que és un bastant remarcable el seu paper en aquest partit. I jugador del sènior de futsal, Jordi Caparrós, així és, sí. Amb un hat-trick a la final de la Copa Girona. Llavors, entre aquests jugadors...
1: Ara he decidit jo...
2: No, jo crec que a mi m'agrada molt el paper que ha pogut fer amb Jordi Caparrós a la final, un hat-trick en una final de Copa Girona, em sembla bastant remarcable. Jo, de fet, el meu vot per l'MVP va cap a ell.
1: Doncs, Eudald, jo gairebé tenia les mateixes propostes, tenia alguna més, però sí que és veritat que les meves favorites eren la d'en Víctor Ordóñez, ja que el júnior també era la primera victòria d'aquesta fase, però al final un hat-trick en una final que guanyes és molt destacable i, per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Jordi Caparrós.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Fins aquí l'edició 571. Si us heu perdut el programa avui, no patiu perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 de vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia. O si no, també a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si preferiu l'Spotify, doncs allà també podeu buscar Ràdio Palafolls minut a minut i escoltar el programa que vulgueu de la temporada. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallicrosa i l'Oriol Parra. Al control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Eudald Vallicrosa, bona setmana.
2: Pues molt bona setmana a tu i a tots els oients.
1: Això mateix, bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
1: Un grup de veïns de Palafolls s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà del nostre municipi. Un col·lectiu d'uns 90 veïns s'ha mobilitzat a través de xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals contra el projecte de Plenoil al carrer Passada. Denuncien que la instal·lació se situaria massa prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesats durant les 24 hores del dia. Malgrat que l'empresa fa mesos que hi treballa, els afectats s'han reunit ja amb l'alcalde i aquest dimecres celebraran una nova trobada per professionar la seva resistència. Defensen que el municipi ja té prou oferta i reclamen mantenir el model actual de poble lliure d'aquestes instal·lacions al centre.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres, i les avancem ara mateix en titulars. Els veïns de Ciutat Jardí traslladen les seves demandes de transport i seguretat a l'equip de govern. Durant la trobada amb l'alcalde, que es va celebrar aquest dissabte, el veïnet va exposar problemàtiques com la falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i també amb municipis veïns. També es van tractar les dificultats jurídiques d'alguns habitatges per regularitzar els subministraments bàsics a causa de tràmits registrals pendents de la reparcel·lació de la zona.

Avui també parlem de salut perquè l'atenció a les gestants de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana catalana. Segons el Servei Català de Salut, el servei destaca especialment en la valoració global i la fidelitat de les pacients que mostren una altra predisposició a repetir l'experiència als mateixos centres en futurs embarassos. Les millores implementades es basen en un model més humà i personalitzat, com la nova sala de parts natural de l'Hospital de Calella o la possibilitat que un acompanyant entri a les cesàries no urgents. I també hem conegut que la policia local de Blanes va detenir un lladre infraganti després d'una persecució pel barri dels Pins. Els agents van sorprendre un home a l'interior d'un restaurant de la zona turística de Sabanell al voltant de les 4 de la matinada gràcies a l'alerta d'un veí. El sospitós va intentar fugir corrent i va saltar el mur d'un jardí comunitari per amagar-se entre la vegetació, on finalment va ser localitzat i reduït després d'un forcejament amb la policia. Un cop identificat, es va comprovar que el detingut ja tenia un ordre de detenció en vigor per un delicte anterior i va ser lliurat als Mossos d'Esquadra abans de passar a disposició judicial.

0: I com cada dilluns farem un repàs de quins han estat els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Entre altres, el júnior masculí del CB Palafolls ha aconseguit un triomf molt treballat contra el Torroella per 53-47, mentre que el sènior del Sant Lluís de Futbol Sala ha destacat a la Copa Girona, guanyant el Riu de Llots per un ajustat 8-6. Pel que fa al temps, aquesta tarda continuarà dominat pel sol a tota la comarca amb alguns núvols prims cap al vespre al Maresme Nord. El vent serà entre fluix i lleugerament moderat de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, la mar és de maró. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 26 i els 29 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 29 graus i mínimes que van cap als 17. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. I ho fem parlant de veïns, concretament dels veïns del carrer Passada, i és que un grup s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera justament en aquest carrer. El projecte de construcció d'una nova benzinera de l'empresa Plenoil a Palafolls ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment un grup d'uns 90 veïns ja s'ha organitzat mitjançant les xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els veïns afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat de productes inflamables. David Melgar, un dels veïns actius en aquesta mobilització, explica que el rebuig no és només per la proximitat, sinó també per l'impacte general que tindrà en la qualitat de vida dels veïns.
1: Entendemos que puede ser un foco de contaminación ambiental, acústica, lumínica. El proyecto tal y como está planteado está muy cerca de edificios donde vive la gente, con una distancia cercana, con instalación de productos inflamables, con todo el riesgo que conlleva pues tener algo inflamable cerca donde tú vives.
0: Els veïns argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi. A més, denuncien que la instal·lació obligaria a canviar el sentit de circulació d'alguns carrers, augmentant així el flux de vehicles pesants i el trànsit en zones residencials durant les 24 hores del dia. Melgar destaca que Palafolls és un dels pocs pobles del Maresme que encara manté el seu nucli urbà lliure d'aquestes instal·lacions i fa una crida a totes les entitats del poble per mantenir aquest model. Tot i que l'empresa promotora fa mesos que treballa en el projecte, els veïns s'han trobat amb un marge de maniobra molt més reduït. Malgrat això, ja han pogut tenir una primera reunió amb l'alcalde, de qui agraeix la seva productivitat, i l'objectiu immediat del grup és professionalitzar la seva resistència.
1: La setmana passada tuvimos una reunión con el equipo de gobierno, con el señor Francesc Alemany, que aquí tengo que agradecerle la proactividad de hacer una reunión rápida con los vecinos. Mañana tenemos una reunión, derivada de esta reunión nos salieron temas técnicos que esperemos que mañana nos queden resueltos muchos de ellos. A partir de aquí haremos una reunión con todos los vecinos para exponer la información que recojamos mañana, y a partir de aquí es organizarnos más en serio, buscar asesoramiento legal de alguien experto en temas de urbanismo, porque evidentemente a nosotros no somos expertos y nos pueden escapar cosas, que nos asesore, nos acompañe.

0: assistents van poder exposar de primera mà les problemàtiques de la zona i conèixer els projectes de millora previstos pel consistori. Un dels temes principals de la sessió va ser la situació de diversos habitatges que pateixen problemes derivats de la distribució de parcel·les, un fet que dificulta la regularització dels subministraments bàsics. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde Francesc Alemany ha explicat que es van comentar les dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, un fet que genera traves als propietaris que tenen contractes privats no inscrits al registre de la propietat.
1: Començant per les dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, no? I que això genera dificultats a l'hora d'alguns propietaris que encara tenen contactes privats que no estan inscrits al registre de propietat.
0: Així mateix, l'Ajuntament va confirmar que ja s'està treballant per trobar-hi una solució a l'hora que es van entendre les queixes per falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i poblacions veïnes. En l'àmbit de la seguretat viària es van tractar millores en la senyalització i la instal·lació de miralls en punts amb poca visibilitat a causa de la vegetació i també els revolts de l'urbanització. Alemanya ha precisat que s'han marcat els punts més complicats de l'urbanització la gent incívica que condueix malament o que aparca malament genera perill per a altres usuaris, amb l'objectiu de gestionar-ho conjuntament amb la policia local.
1: Altres temes també vinculats a transport públic, no? Està comentant aspectes també relacionats amb el fet de que hi ha punts més complicats de l'urbanització on per la gent incívica que condueix malament o que aparca malament genera perill per als altres usuaris de la via pública, i també vàrem marcar aquests punts per poder gestionar-ho amb la policia.
0: D'altra banda, el consistori va aprofitar la trobada per presentar el projecte del nou accés a Sant Genís. Aquesta actuació inclourà el reasfaltat de la via, la creació de voreres, la plantació de vegetació i la construcció d'una nova rotonda a Ciutat Jardí, que també comptarà amb una nova parada de bus per millorar el servei a la zona. La pròxima trobada amb l'alcalde es farà aquest mateix dissabte 6 de juny a 11:45 del migdia, amb una nova trobada prevista al barri de Marreixac. I parlem ara de salut, perquè les gestants puntuen l'atenció de la Corporació de Salut per sobre de la mitjana catalana. Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana de Catalunya en dos indicadors fonamentals. Aquests són la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants, que mostren una altra predisposició a repetir l'experiència en els centres de la corporació en futurs embarassos. A més, els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, és a dir, els ASIR, d'aquesta entitat han superat la mitjana catalana en 14 dels 23 indicadors analitzats. Tal com detallen des de la corporació, aquests bons resultats s'expliquen per un canvi de model assistencial basat en la personalització i l'atenció a les necessitats de cada dona. Entre les millores implementades destaca la transformació de la sala de parts de l'Hospital de Calella amb la incorporació d'una sala de parts natural que ofereix un entorn més confortable i respectuós. Així mateix s'han posat en marxa noves activitats des dels ASIR per acompanyar les dones durant la gestació, com ara sessions de ioga i matronatació, i l'entrada d'un acompanyant a les cesàries no urgents. D'aquesta manera redueix l'angoixa i millora la satisfacció emocional en el quiròfan. L'evolució de la corporació és positiva en tots els aspectes analitzats. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2025, s'observa una millora en tots els indicadors, especialment pel que fa al tracte rebut pels professionals, la valoració de les instal·lacions i la sensació de les pacients de sentir-se en bones mans. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva subratllen que aquestes dades consoliden un model d'atenció més humà i proper, reafirmant el compromís dels professionals amb les dones i amb les seves famílies. Marxem cap a Blanes ara, on la policia local ha detingut un lladre infraganti després d'una persecució pel barri dels Pins. La policia local de Blanes va detenir la setmana passada un home com a presumpte autor d'un robatori en un establiment de restauració. Els fets van passar al voltant de 3:45 de la matinada quan un veí de la zona turística dels Pins va donar l'alerta en detectar que algú havia entrat en un restaurant situat a prop del passeig de Sabanell, a tocar del parc de la Calistènia. En arribar, les patrulles policials al lloc dels fets van sorprendre el sospitós a l'interior del local. En veure la presència dels agents, l'home va fugir corrents fins que va saltar un mur per accedir al pati interior d'un bloc de pisos proper per intentar escapolir-se. Segons fonts policials, el detingut va intentar passar desapercebut amagant-se entre la vegetació del jardí comunitari. No obstant això, un dels agents el va localitzar i, en veure's descobert, el sospitós va intentar saltar de nou al mur,

per tornar al carrer. En aquell moment, un policia va aconseguir agafar-lo per una cama, iniciant-se així un forcejament, que va acabar amb la seva detenció i un cop un altre agent va saltar a l'interior del pati per reduir-lo. Després d'identificar el detingut, la policia va comprovar que ja li constava un ordre de detenció en vigor per un altre delicte anterior. Davant la presència de nombrosos testimonis, els agents van recollir diverses declaracions per incloure-les a l'atestat policial. El detingut va ser lliurat posteriorment als Mossos d'Esquadra i dos dies després de l'incident va passar a disposició judicial. I parlem ara d'esports, perquè el júnior del CB Palafolls ha liderat una jornada de resultats dispars per l'esport local palafollenc. La jornada esportiva pels equips de Palafolls ha començat amb protagonisme a la pista de bàsquet. El júnior masculí de promoció del CB Palafolls ha sumat una victòria molt treballada davant el Torroella, tancant amb el Cardó, amb un favorable 53-47. Per contra, l'equip mini masculí de l'entitat no ha pogut seguir la mateixa ratxa i ha caigut derrotat a casa contra el Llançà per un resultat de 56-70. En l'àmbit del futbol sala, el sènior masculí del Sant Lluís de futbol sala ha estat el gran destacat de la Copa Girona, amb vèncer el Riudellots per un ajustat 8-6. Els gols de Jordi Caparrós, Pau Miró, Pol Tormo, Pau Vilella i Oriol García han estat claus per assegurar el triomf. També a la Copa Girona, el juvenil femení ha sumat un punt després d'empatar 2-2 contra el Lloret de futbol sala, amb gols d'Ariana Barnes i Maria Ribas. Pel que fa a les categories de futbol sala, les de base de futbol sala, el Prebenjamí va perdre per un ajustat 3-4 contra el Lloret al pavelló de Palamós, mentre que el Benjamí va caure a la pista del Sant Julià de Ramis malgrat els 3 gols d'Iker Jiménez i els 2 de Fred Martín. Van caure 7-5. Finalment, en futbol 11, l'infantil del Club Deportiu Palafolls no va poder sumar punts al Palestàdium Lluís Moner davant el Blanes. El partit va acabar amb un marcador 2-5 a favor dels visitants, sent Taha Beguil l'autor de l'únic gol palafollenc que va suposar l'empat provisional al minut 6 de la primera part.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Cristian Acevedo i Elena Moya van ser els guanyadors de la 7a edició de la Trail Senyor del Castell. Aquell diumenge es va disputar a Palafolls una nova edició de la Trail Senyor del Castell que organitza, com sempre, el Safir Team. En aquella ocasió hi va haver dos clars guanyadors. A la categoria general masculina, Cristian Acevedo amb un temps d'una hora i 31 minuts, seguit per Xavier Barnes i Albert Torra, i a la categoria femenina la guanyadora va ser Elena Moya amb un temps d'una hora 49. D'allí després d'ella van quedar finalistes Cati Ramírez i Jennifer García. De part de l'organització de la trail es va donar les gràcies als més de 300 esportistes que van participar l'any passat. El 2021 es van adjudicar els primers 7.000 euros pels ajuts socials contra els efectes de la pandèmia. Aquella tarda, la comissió que estudiava les sol·licituds d'ajuda social per famílies colpejades per la Covid-19 va resoldre les primeres 11 demandes presentades a aquella línia d'ajuts municipals. La comissió va estimar 8 d'aquestes sol·licituds adjudicant els primers 7.000 euros en ajuts. Les altres 3 demandes van ser desestimades per diferents motius. Fins a finals d'aquell mes de juny es podien presentar les demandes per aquestes ajudes per famílies que haguessin patit pèrdues econòmiques degut a la pandèmia entre el juny de l'any anterior, és a dir, del juny del 2020, i el març d'aquell 2021. I fa 10 anys, el 2016, l'oposició de Malgrat agraïa l'obertura del govern però criticava la manca d'acció. Aquell dimarts escoltàvem les valoracions positives de l'alcalde de Malgrat d'aquell moment, Joan Mercader, sobre el seu primer any de mandat, on destacava que s'havien pogut desplegar la majoria de polítiques que havia previst. El principal grup de l'oposició, Esquerra, també va fer un balanç d'aquell primer any de legislatura i el seu portaveu, Ramir Roger, va destacar molt positivament l'obertura de diàleg que s'havia produït entre aquell govern, entre aquell equip governant i l'oposició. Roger va afirmar que entre les fites que el grup municipal havia aconseguit portar a terme amb l'equip de govern hi havia, per exemple, l'aprovació d'una modificació pressupostària per fer uns plafons informatius a la vila o els horts socials, que en aquell moment estaven a punt de ser una realitat.

0: És moment de connectar ara mateix amb en Jordi Prats Savalls, el nostre company, qui és l'encarregat cada dia de proposar-nos alguna de les activitats culturals que estan previstes aquests dies. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui volem sumar una activitat dins les propostes del mes de la salut de la dona, i és que des d'avui i durant tot el mes de juny l'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull l'exposició Habitar el meu cos, de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez. La mostra reflexiona sobre la pressió estètica i els cànons de bellesa imposats a les dones, posant el focus en aquestes exigències que afecten la salut emocional i l'autoimatge. Una proposta que anirà relacionada també amb el taller que es farà el pròxim 10 de juny a partir de les 5 de la tarda al local d'entitats. Un taller participatiu que du Candela Cooperativa i de la qual ja en podrem parlar. Si més no, us convidem a visitar aquesta exposició al Música i Dansa durant tot el mes de juny.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra el que fem és consultar la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem aquest mes de juny amb una situació meteorològica de moment sense grans canvis. Novament, temps estable i ambient assolellat avui a tota la comarca, amb temperatures que aquest cap de setmana han baixat una mica. Ha fet calor, però no tan exagerada com la que teníem durant la recta final de la setmana passada. I aquest cap de setmana, doncs, amb algunes nuvolades de tarda, que avui no hi seran. Avui, com a molt, alguns núvols prims i poca cosa més. Demà tindrem un temps molt semblant al d'ahir diumenge, és a dir, al matí assolellat, a la tarda apareixeran núvols als mitjans que mig taparan el cel, però que en cap cas no deixaran precipitacions aquí a la costa. Sí que hi haurà tempestes en punts del nord del prelitoral, també de Pirineu i Prepirineu, però aquí a la costa no arribaran de moment precipitacions. Això podria passar a últimes hores de dijous amb un canvi de temps que també ens portarà un descens important de les temperatures de cara a divendres.
0: Moltes gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu, com sempre, repassant de què hem parlat en titulars. Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. Un col·lectiu d'uns 90 veïns s'ha mobilitzat a través de xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals contra el projecte de Plenoil al carrer Passada. Denuncien que la instal·lació se situaria massa a prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesants durant les 24 hores del dia. Malgrat que l'empresa fa mesos que hi treballa, els afectats s'han reunit amb l'alcalde i dimecres faran una nova trobada per professionalitzar la seva resistència. Defensa que el municipi ja té prou oferta de benzineres i reclama mantenir el model actual de poble lliure d'aquestes instal·lacions al centre. I els veïns de Ciutat Jardí han traslladat les seves demandes de transport i seguretat a l'equip de govern. Durant una trobada amb l'alcalde que es va fer dissabte, el veïnat va exposar problemàtiques com la falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i amb els pobles veïns. També es van tractar les dificultats jurídiques d'alguns habitatges per regularitzar els subministraments bàsics a causa de tràmits registrals pendents de la reparcel·lació de la zona. Com a solució, el consistori ha presentat, entre altres, el nou projecte d'accés a Sant Genís, que inclourà una rotonda a la urbanització i una nova parador de bus. I l'atenció a les dones gestants de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana catalana. Segons el Servei Català de la Salut, aquest servei destaca especialment per la valoració global i la fidelitat de les pacients que mostren una alta predisposició a repetir l'experiència als mateixos centres de la Corporació en futurs embarassos. Les millores implementades es basen en un model més humà i personalitzat com la sala de parts natural de l'Hospital de Calella o la possibilitat que un acompanyant entri a les cesàries no urgents. I la policia de Blanes ha detingut un lladre infragant i després d'una persecució pel barri dels Pins. Els agents van sorprendre un home a l'interior d'un restaurant de la zona turística de Sabanell al voltant de les 3 i mitja de la matinada, gràcies a l'alerta d'un veí. El sospitós va intentar fugir corrent i va saltar el mur d'un jardí comunitari per amagar-se entre la vegetació, on finalment va ser localitzat i reduït després d'un forcejament amb la policia. Un cop identificat, es va comprovar que el detingut ja tenia un ordre de detenció en vigor per un delicte anterior i va ser lliurat als Mossos d'Esquadra abans de passar a disposició judicial. I com cada dilluns, el que hem fet ha sigut repassar els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Entre altres, el júnior masculí del club de bàsquet ha aconseguit un triomf molt treballat contra el Torroella, mentre que el sènior del Sant Lluís de Futbol Sala ha destacat a la Copa Girona, guanyant el Riu de Llots per un ajustat 8-6.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morillà. Aquestes notícies i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Aquest programa és una repetició.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
3: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Bon dilluns, bon inici de setmana. Això és el Palafolls en xarxa, el programa cultural de ràdio Palafolls que destaca totes aquestes propostes a Palafolls i Rodalies. Comencem un nou mes, el mes de juny, per tant, hi ha molt a explicar-vos de tot el que passarà aquest pròxim mes. De fet, avui ens avancem, perquè ja s'han publicat les diferents activitats, concerts, propostes dins el FEM Palafolls, que s'acosta, que ben aviat s'organitza aquí al nostre municipi. Per això, avui hem convidat a la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Palafolls, la coneixeu, és la Susanna Pla, perquè ens faci 5 cèntims de quines són les principals novetats d'aquesta nova edició del FEM Palafolls per donar la benvinguda a l'estiu. Això serà la segona part del programa, perquè abans, com sempre, hem de parlar d'història a Ràdio Palafolls. I ho fem, com sempre, amb el nostre especialista, l'historiador local, Xavier Salicru, que avui ens porta un nou capítol d'aquesta proposta històrica a Ràdio Palafolls. Com sempre el rebrem després de repassar la xarxa cultural. Nosaltres, que ja ho tenim tot a punt amb les agendes sobre la taula, comencem un nou capítol aquest 1 de juny del Palafolls en xarxa. Som-hi!
4: Xarxa cultural.
3: Doncs xarxa cultural, que comencem aquí amb el nostre municipi repassant totes aquestes activitats que us volem afegir a l'agenda. Entre d'altres, continuem parlant de les propostes del mes de la salut i la dona que es fa a Palafolls. Perquè durant tot aquest mes de juny, des d'avui mateix, podeu veure l'exposició Habitar el meu cos. Una exposició a càrrec de Yolanda Domínguez, que és artista visual i comunicadora experta en comunicació igualitària. L'exposició la trobareu a l'Escola de Música i Dansa aquests propers dies, i conjuntament amb aquesta exposició, tot i que queda per la setmana que ve, el pròxim 10 de juny, tindrem el taller entorn de l'exposició Habitar el meu cos, un taller a càrrec de Candela Cooperativa, entitat especialitzada en violències estètiques i adreçat a persones adultes com a joves. Es farà al local d'entitats a partir de les 5 de la tarda i és necessari fer una inscripció prèvia a l'àrea de joventut del nostre municipi. I a Palafolls, aquest diumenge, destacarem una nova edició i ja és la vuitena de la Trail Senyor del Castell, una proposta que es farà a partir d'un quart de nou del matí des del centre del nostre municipi. El recorregut, les inscripcions i les propostes les teniu ja a través de les xarxes socials de Safir Team o del Trail Senyor del Castell, i nosaltres aquesta setmana, òbviament, també en parlarem amb ells. Seguim avançant, parlem de més propostes culturals, deixem Palafolls i ens centrem ara en el municipi de Malgrat de Mar. Continuen les activitats en motiu de la Setmana de la Natura. El pròxim 6 de juny, per exemple, destacarem i apuntarem a l'agenda la proposta de goteig de paraules que es farà al Molí de la Sal al punt de les 11 del matí. Una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. Serà a les 12 del migdia, com dèiem, al Molí de la Sal. I en aquesta Setmana de la Natura, diumenge, també hem de parlar del taller d'anellament d'ocells, que començarà a les 10 del matí al Molí de la Sal. Serà càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella al Molí de la Sal des de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia. Seguim sumant propostes culturals, deixem Malgrat de Mar i anem ara fins al municipi de Pineda. Entre les diferents propostes, per exemple, destacar-vos que el pròxim 4 de juny tenim Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Porta per títol L'Esquirol Pinyol, a càrrec de Sara Genovart. Una proposta per als més menuts de la casa que començarà a 6:15 de la tarda, com dèiem, a la Biblioteca Central, per infants d'entre 1 a 3 anys. Per poder-hi participar, fa falta una inscripció prèvia. I a Pineda també hem de parlar de bona música, perquè aquest dissabte a l'Auditori hi actua Mishima. Serà a partir de 9:15 del vespre. Les entrades costen 20 euros i encara es poden comprar anticipades a través del web de l'Auditori o directament a Can Comas. Busquem més activitat cultural, deixem deixem lloc a l'agenda perquè arribem ara amb les propostes al municipi de Calella. Demà dimarts, per exemple, haurem de marcar actuacions artístiques dins del programa dels Dies de la Cultura Ucraïnesa, que es faran entre les 10 del matí i les 6 de la tarda a la Sala Mozart, organitzat per l'Associació d'Ucraïnesos de Catalunya. O també de cara a la tarda, i com ja ve sent tradició també, al local de l'associació Calella Artesana, a les 6 de la tarda, taller de ganxet a càrrec de Margarita Manzano. Es fa, de fet, cada dimarts, de 6 de la tarda a les 8 del vespre. Tota la informació per correu electrònic calellaartesana@gmail.com. I de cara a dimecres es fa el festival La Minerva Canta al Mar, entre les 9 del matí i les 12 del migdia, al passeig de Manuel Puigvert, a la zona del Monument a la Sardana. Els infants de les escoles La Minerva canten música popular catalana i també habaneres. El mar és el protagonista dels diversos textos recitats i les cançons organitzat per l'escola La Minerva amb el suport de l'Ajuntament. Anem ara fins al municipi de Tordera. També hi ha un munt d'activitats que volem sumar a l'agenda, entre altres una nova edició de l'Espai Nadó demà dimarts, amb jocs i joguines. Una proposta que es farà a la Biblioteca de Tordera al punt de les 10 del matí, amb la fisioterapeuta pediàtrica amb màster en neurohabilitació i docent universitària, Mari Rico. Una proposta, doncs, amb inscripció prèvia. I seguirem parlant d'activitats culturals, perquè el dimecres, dins la Setmana de la Natura, hi ha taller científic familiar. Coneguem els nostres amfibis, una proposta que es farà a l'Illa del Riu a partir de 6:15 de la tarda i amb inscripció prèvia a través de comunicació@tordera.cat. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Divendres hi ha la presentació del llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra. Serà a partir de les 7 de la tarda al primer casino de Blanes, al passeig de Pau Casals número 36. A part també, per divendres, destacar que comencen les festes del barri de Mas Enlaire, amb diferents actuacions que es faran fins al 7 de juny. I de cara al cap de setmana a blanenc, doncs dir-vos que es farà la cercavila de Corpus, en aquest cas dissabte, des de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre, o que també hi haurà la nit de l'esport a la ciutat esportiva. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Som-hi! Continuem al Palafolls en xarxa, és temps d'història, com cada dilluns. Saludem en Xavier Salicru, historiador local. Xavier, molt bona tarda, benvingut.
4: Molt bona tarda, Jordi.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. Avui ens vols unir dos conceptes que sembla que no haurien d'anar junts, i és el nostre municipi amb el Virolai, oi?
4: Sí, més que el nostre municipi, concretament Sant Genís de Palafolls, l'església de Sant Genís. Durant un temps, el Virolai va sonar cada 7 dies i omplia tots els racons, i quan dic durant un temps llarg, estem parlant d'uns quants anys, doncs sonava el Virolai i se sentia tots els racons de Sant Genís.
3: I això per què?
4: Això potser ho aclarirem una mica més endavant, potser,
3: doncs,
4: Jordi. Primer posem una mica en context, no? Això del, què és això del Virolai, que potser hi ha algun oient que no ho té massa clar. El Virolai és un himne dedicat a la Mare de Montserrat, no? Quan Montserrat va celebrar el seu mil·lenari, que això va passar el 1880, fa uns quants anys, Montserrat ja tenia una composició poètica que ell deien el Virolai, que es remuntava fins al segle XIII, però van encarregar a Jacint Verdaguer a fer un de nou de Virolai, ja amb motiu d'aquest mil·lenari, no?, que van celebrar, doncs, de gran manera. Mm-hmm. I el que els hi faltava era la música, i el que varen fer, també amb motiu del mil·lenari, van fer un concurs perquè algun músic hi posés la música.
3: Sí.
4: Hi ha un mestre de música, el Rodoreda, que va posar la música, i a partir d'aquí va néixer aquest Virolai, que amb el temps, aquest Virolai, més enllà de ser l'himne de la Mare de Montserrat, s'ha convertit una mica com un himne simbòlic de catalanitat, i alhora també va evolucionar cap a un sentit més patriòtic, més nacionalista, perquè en moltes ocasions el Virolai, el que va passar és que durant les dictadures que van venir posteriors al segle XX, la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura de Franco, es prohibia els segadors, i per tant, des d'aquesta, com que era un himne religiós, es va també utilitzar, no, es va buscar aquest sentit patriòtic, que acaba sent un himne, no, doncs, a catalanitat, no?
3: Mm-hmm. Aquest és l'inici de la història de tot plegat. Aquí parlem ja del centenari, de Montserrat, en aquest cas.
4: Mil·lenari.
3: Mil·lenari, perdó. Mil·lenari. I a partir d'aquí neix el virulai, no? I com continua? Jo és que tinc ganes de...
4: Bé, ara l'hem posat en context, que era el virulai, no? Que aquest himne que es acaba convertint més enllà de la devoció a la Mare de Déu, no? Aquest, un himne de, també de patriotisme a nivell polític català.
3: A nivell català, de país, no?
4: A nivell nacionalista, no? Doncs anem pel segon context, perquè va, i ens hem de recular fins al 1936. El 1936, com sabem, esclata la Guerra Civil, a partir d'aquest cop d'estat i sublevació d'una part de l'exèrcit, no?, contra el govern de la República, i quan hi ha aquesta guerra, hi ha tot un grup de... tot un moviment obrer, sindical, anarquista, que fa com una revolució en contraposició d'aquest cop d'estat que hi ha, i el que fan... és buscar anar contra l'església, no? L'església és perseguida, els religiosos són assassinats, els temples són cremats, i quan es cremaven els temples i se saquejaven, un dels elements destacables que anaven sempre a terra i que es diu literalment que anaven dalt a baix del campanar, eren les campanes. Eren les campanes, perquè les campanes eren una mica com la veu de l'església, no? I el que comunicaven els feligresos, per tant era un símbol més enllà dels sants, doncs també anaven les campanes a terra. I ara ja estem acostant on trobem el lligam. Aquestes campanes, tant a Sant Genís, que en teníem 4, i a Santa Maria, que en teníem 2,
3: sí,
4: totes van ser tirades dalt a baix, van ser foses, i quan va passar la Guerra Civil i es va reinstaurar i es va tornar a donar-li la utilitat religiosa a les esglésies, clar, no hi havia diners per posar campanes. I el que es va fer és van posar unes llantes de camió, tant a Sant Genís com a Santa Maria, i el que es feia amb aquestes llantes, no, són uns elements metàl·lics grossos,
3: per fer el mateix soroll de les campanes, entenc?
4: Clar, o semblant. Fer el mateix soroll seria molt agosarat dir-ho, però sí que vam fent aquella funció, doncs, de picar aquelles llantes i cridar, doncs, els fidels a missa o a tocar morts, vol que convingués. El que va passar és que Santa Maria, de seguida, va haver una donació de la família Oms i es va posar una campana, el 1946. Però Sant Genís sembla ser que no va haver-hi cap donació i no es van posar campanes.
3: Mm-hmm.
4: I es va seguir utilitzant aquesta llanta de camió, que de fet encara l'hi tenim, si pugem mai al campanar de Sant Genís, encara podem veure la llanta de camió allà.
3: El curiós, sona? No.
4: Si t'haig de dir, no l'he picat i no l'he sentit a picar, però si més no es va clavar i es va penjant allà i no s'ha arribat a treure. I ara ja ens estem acostant, que descobrirem quin és aquest lligam.
3: Ara em diràs que per les hores en punt sonava el virulai?
4: T'estàs acostat una mica. Això hem d'avançar en el temps, cap a finals de la dècada dels 70, quan arriba a Sant Genís, es nomena un rector, que és mossèn Miquel Gallar, un rector molt intel·lectual, molt catalanista, no? d'aquell sector de capellans progressistes, no? amb molt de sentiment de país. Clar, ell va veure que no tenia campanes en la parròquia que anava a exercir.
3: Mm-hmm.
4: I una data curiosa de mossèn Miquel Gallar, que va ser l'últim capellà titular exclusivament de Sant Genís. Per tant, també...
3: El pròxim que va venir...
4: Ja va compartir parròquia. Mm-hmm. Va compartir parròquia amb Malgrat i amb Santa Maria de Palafolls. Per tant, va ser com l'únic titular exclusiu. Doncs ell, amb aquest sentiment de país que tenia mossèn Miquel, doncs va decidir que per cridar els fidels a missa, doncs posaria el virulai.
3: Mm-hmm. I com ho escoltava la gent? Perquè entenc que aquí necessites un altaveu, encara que sigui un megàfon,
4: clar, doncs
3: no?
4: Va posar un... Un altaveu. a dalt del campanar,
3: uh-huh,
4: connectat a baix, a la sacristia, i ell, doncs, si la missa era 2:15, doncs allà a les 12:10, 12:15, engegava el virulai i a tot drap, perquè podem dir-ho tot drap, sonava el virulai per tot Sant Genís, tot el racó s'escampava per la vall de Sant Genís el virulai, no? I això no va pas durar 4 dies, com deia al principi, sinó això que va durar fins que mossèn Miquel Gallar va acabar, perquè es va posar malalt i va acabar morint, fins a l'any 97, que va arribar un nou rector i no va acabar de veure-ho bé, i ho va treure, i ara no tenim
3: ni altaveu,
4: no? Però durant més de 15 anys, perquè ell va arribar, ell a l'any 79 ja era rector de Sant Genís, i el 95 que va morir, però encara 2 anys hi havia algun substitut, encara sonava el virulai, per tant, si no vaig errat, són 70, són uns 18 anys que cada setmana, dissabtes, perquè el dissabte també es feia missa al vespre i també sonava el virolai, doncs que omplia tot l'espai, no? I la gent que hem viscut a Sant Genís i jo, que jo era jovenet d'aquella època, doncs jo quan vaig a Montserrat o pels mitjans sento el virolai, aquesta lletra, aquesta música ens transporta a aquell Sant Genís dels anys 80, no?
5: Aquell temps d'infantesa que tocaven a església, no? Mm. De totes maneres, Xavi, hem passat una miqueta per amunt, però com va entendre la societat de Sant Genís que quan sonava el virolai s'havia d'anar a missa? És a dir, com es va fer aquest nexe d'unió? Es va explicar, es va comentar, es va enviar una nota de... No sé, com ho vau entendre vosaltres? Com ho lligàveu?
4: Clar, jo crec que ens hem de posar en context, no? Jo t'avançava, no?, que mossèn Miquel Gallar era una persona compromesa amb el país. Mm-hmm. Per tant, som a finals dels anys 70, per tant estem vivint la transició, és aquell moment de transició, no? A finals dels 70, 79, primeres eleccions municipals, la democratització del país, per tant, potser es veure com una cosa bastant normal de tenir el virolai, perquè el virolai, més enllà de ser aquest himne, no?, de la Mare de Montserrat i molt cristià i molt religiós, també hi havia aquesta segona cosa que portava el virolai, no?, que és aquest
5: sentiment
4: de país, no?, més enllà de la creença, doncs el virolai també representa això, i per tant jo crec que jo el record que tinc és vivir en normalitat. Mm-hmm. Quan ho penses amb el temps, penses ara que són les 12:10 un diumenge, ara estàs per aquí fora, no?, jo que visc a vora l'església, comencés a sonar el virolai a tot drap,
5: no sabries
4: potser, jo crec
5: baixava.
4: Que potser actualment, no, hi hauria sectors de la població que ho veuria com una mica intromissiu, no? Aquest virolai a tot drap, perquè clar, hem de pensar, i no sé ara quina potència tenia, però jo el meu record és que se sentia, podies moure't per Sant Genís i pujar cap a Ciutat Jardí o anar cap a Can Givert o
5: i
4: moure't,
5: que també s'escoltava només amb uns altaveus, eh?
4: Clar, que se sentia molt fort, i és aquella imatge que omplia tots els racons que et deia al principi, no? El virolai omplia tot l'espai de Sant Genís, no?
5: Fixa't que fa molt de temps que fem aquesta secció amb en Xavi, anys, i és una cosa que m'ha sorprès, Xavi, mai havíem parlat d'això, i és una anècdota també molt bonica, no?, que d'alguna manera també, òbviament, si tu tens records, segurament molta gent de Sant Genís, de la teva edat, del teu context, de la teva generació, també ho recordaran de quan eren petits, no?
4: Sí, evidentment, i mira, i això, de fet, feia temps que jo no hi pensava amb el virolai, i a raó d'un projecte, o abans havies una mica fer 5 cèntims, saps que les biblioteques sempre editen amb la Diputació de Barcelona, editen un llibret amb una temàtica. Mm-hmm. Doncs va a l'entorn d'algú de l'església, no? I a partir d'aquí, doncs, pensat, si tenim el virolai, no?
5: Doncs hem trobat aquest nexe d'unió entre l'església de Sant Genís de Palafolls i el virolai, i com sempre ens ho ha explicat la mar de bé, en Xavier Salicru. Xavi, gràcies i fins la setmana que ve.
4: Fins la setmana que ve, Jordi.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.
6: Seguim el Palafolls en xarxa. Aquest dilluns us volem fer una bona notícia i és que ja hem conegut quin és el cartell d'una nova edició del FEM Palafolls. Per desgranar totes aquestes activitats tenim amb nosaltres a la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla. Molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda a totes i a tots.
6: Gràcies avui per ser amb nosaltres, contents doncs de tenir un nou cartell del FEM Palafolls aquest any 2026, del 26 al 28 de juny, oi?
7: Exacte, ja tenim ganes, no? De fet, dissabte estava en una activitat que organitzava el Casal de la Dona i tothom em deia, bueno, i a final de mes el FEM Palafolls. Sí, sí, sí, el 26 al 28 de juny, doncs aquest any celebrarem el FEM Palafolls.
6: Resumim una miqueta, quina és la idea del FEM Palafolls? Perquè després de tantes edicions, un ja instaura aquesta data al calendari, ja sabem que toca per començar l'estiu, però crec que cal remarcar una miqueta quin és l'interès real d'aquest FEM Palafolls. Què ens podries explicar, Susana?
7: Doncs nosaltres, quan fem les activitats, intentem posar el focus en una cosa concreta, no? En el FEM, el que fem és posar el focus al comerç, no? I és aquell cap de setmana doncs, que els comerços doncs, ja inicien els períodes de vacances i que intentem doncs, que la gent trobi aquests descomptes, trobi situacions especials en els comerços de Palafolls. Però a més també fem una aposta gran per la gastronomia, no? I muntem aquest village on els restauradors que volen doncs, s'apunten i ens poden doncs, oferir aquells plats o aquelles coses que fan normalment en els seus locals, però que en aquest punt de trobada, que seria aquest village que muntem en el Parc de les Esplanes, no? Aquest parc tan desconegut i que aquest dia el posem aquests dies, no? La gent és un punt de trobada, no? I és un punt de relació, no? Amb la família, però també amb els amics, amb aquells veïns que durant l'hivern, no? O durant el dia a dia no el trobem, no? I aquí també podem fer una aposta molt gran per la gastronomia del municipi i res, això és una mica el resum del que és el FEM.
6: Posats en situació, doncs, comencem a relatar ja el que trobem en aquest nou cartell. Tot plegat començarà el divendres a partir de dos quarts de set aproximadament del vespre, és quan obre normalment el village perquè la gent ja pugui anar allò, obrim boca i anar fent boca per al que ens espera el cap de setmana.
7: Exacte, a partir de dos quarts de set, doncs el village tots els dies estarà obert, no? I en allà ja es podrà gaudir de música ambient, no? Doncs per començar a aprendre alguna cosa o per començar a activar, però sí que és el divendres quan comencem i és com un dels plats forts, no? D'aquest cap de setmana, que és aquesta desfilada que fem conjuntament amb el Molí d'en Puigverd, no? I que podem veure doncs, aquelles marques que tenen i que venen, no, i que desfilen, no, amb aquesta gent tan especial, no? A més, aquest any també, com a novetat, no, i jo estic molt contenta, doncs, també hi ha la participació de l'Escola de Música i Dansa, i ens oferiran música en viu i podrem gaudir també de les noies que ballen bueno, ja ho veureu. Per tant,
6: ja ens has explicat un secret, en aquest cas,
7: secret,
6: novetat d'aquesta edició.
7: Jo crec que serà molt xulo, que aquella desfilada sí que fa una mica de calor, però jo també sé que les companyes, no, de promoció econòmica, la meva companya, la Silvana, doncs, que també sempre és molt detallista igual que jo, doncs ha pensat una cosa que ens agradarà molt i que aquest petit obsequi per als que vagin a la que no el desvetllaré, eh? Perquè ja sabeu que també m'agrada una mica el misteri,
6: aquest secret,
7: valent? Llavors, això, doncs, aquesta desfilada acompanyada, doncs, dels alumnes de l'Escola de Música Dansa, tant per l'especialitat de música com la de dansa, segur que ens agradarà molt. I després, evidentíssimament, quan sortim d'allà, perquè estarem acalorats, que segur que farà un sol de justícia, perquè ja està fent calor i tot just entrem al juny, doncs podrem anar al Village a sopar i a fer aquestes degustacions i a parlar amb un i amb l'altre, i tenim el primer concert. El primer concert, no, que és un tribut als Vigis i a tota la música disco, no, doncs, que d'aquella època. Uh-huh. I després, quan acabi aquest tribut, no, que és una mica la fórmula, no, que sempre tenim en el FEM, un tribut, un grup de versions, i el diumenge ja us ho explicaré quan me preguntis pel diumenge,
6: sí.
7: Això, tindrem aquest tribut, i després tenim el Mario Tera, un palafollenc que s'estima molt al municipi i que, doncs, toca i ens farà gaudir segur d'una bona estona per donar-ho tot, no? I acabar-ho de vestir, i això seria el divendres.
6: I per si no en tenim prou, encara ens queda tot el cap de setmana per gaudir, eh? I és que en aquest cas arriba un dels plats forts, n'hi ha molts, el FEM Palafolls. De fet, jo crec que s'ha aconseguit una molt bona fórmula combinada, perquè no ens perdem ni una de les activitats quan comenci el 26 de juny. Però el dissabte sí que és veritat que tenim aquesta proposta que tampoc mai falla des de la primera edició, el FEM Palafolls, que és el Forest Talks, també en combinació amb el Molí d'en Puigverd.
7: Doncs aquí també vull fer un agraïment, perquè jo sé l'esforç que fan els de, o sabem, no, l'esforç que fan la gent del Molí per traslladar aquest Forest Talks al centre, no, i perquè sigui el motor del dissabte, no, aquesta fira, doncs, que la gent vingui, perquè ve molta gent de fora, ve gent de Palafolls, però també ve gent de fora, i també l'objectiu és que llavors, doncs, vagin a comprar a la resta de botigues, vagin a gaudeixin de la restauració, dels bars, de la gastronomia del nostre municipi, no? Llavors, d'aquí també, doncs, el meu agraïment, no, perquè jo sé que per ells és molt més fàcil fer-ho allà al Molí, però crec que s'ha de portar aquí, entre tots els ajudem i fem això, llavors dinamitza, no, al centre del municipi, doncs, el dissabte, no, i durant tot el dissabte, no? I a més és una activitat molt xula, no, perquè ens fan pagar una petita entrada, que és molt, molt simbòlica, però amb aquesta petita aportació que fem tots, després en neix un altre gran projecte, que és aquest projecte de, que el que fem és, fem un conveni amb el Molí, les AFES, no, d'aquest municipi, amb el Molí fan un conveni, i aquest conveni serveix per subvencionar aquells infants que no poden fer extraescolars, doncs, perquè la situació a casa no els hi permet, vale? I per mi això ja no és només
6: l'oportunitat del Market,
7: sinó que després, més enllà d'aquesta activitat, doncs, hi ha infants que poden gaudir durant tot l'any, no, d'aquestes extraescolars. Per tant, animar tothom que vagi al Forest Talks, i res, que segur que troben coses superboniques, i que aquesta entrada, doncs, llavors serveix perquè té aquest objectiu.
6: Això serà dissabte, però tornem al Village. En aquest cas també podrem gaudir de les diferents casetes, parades que s'hi posen per poder menjar, per poder veure, però si parlem dels concerts, començaran a les 10 del vespre. En aquest cas tenim un clàssic que tampoc ja no falla. El divendres ja teníem unes primeres versions, exposicions, aquest dissabte en tenim una altra.
7: Sí, el divendres tenim el tribut i el dissabte tenim el grup de versions, de covers, que també són d'aquí de la zona, ja ho veureu, ja us ho anirem explicant, ja ho anirem desgranant, però des de l'àrea de cultura s'ha treballat molt perquè creiem molt, no, en els artistes i amb el potencial que tenim, no, a Palafolls i a la comarca, i veureu, no, que durant tot l'any, no, bueno, tot l'any, durant ara que comencem el FEMI fins a passant per la festa dels 80 i acabant, sí, per la festa major, hi ha una aposta molt forta, doncs, pels artistes locals i pels artistes de proximitat, no? I que tinguin l'oportunitat de trucar, ai,
6: de poder actuar
7: al municipi, no? Doncs crec que és importantíssim i estem convençuts de que gaudirem molt, molt, molt, molt d'aquest talent que tenim.
6: The Covers actuarà a les 10 del vespre també al Parc de les Esplanes, a la zona del Village, i a partir de mitjanit ja, com sempre, ens deies, regidora, doncs aquesta sessió de DJs, DJ Joli, no sé si ho dic bé, ho posa en el cartell,
7: sí,
6: i podrà actuar.
7: Podrà actuar, sí, i segur que també ens fa gaudir una estona, perquè també jo sempre dic, no, que els DJs, no, sempre, no, ens posen a tots una cançó que ens agrada, no?
6: I per tant, aquella nit... que no hi ha prou, no? Que a vegades ens quedem amb moltes més ganes,
7: exacte,
6: després del concert.
7: No? I aquella nit que, doncs, has anat a una sessió de DJs, no? Doncs sempre has trobat aquella cançó i, per tant, la fa més que especial. Jo sóc una persona que m'agrada molt, molt, molt la música i crec que cada moment, no, de la vida, doncs, l'acompanya una cançó especial, i crec que amb ells ho aconseguim.
6: Ens prometies un apartat especial per diumenge. En aquest cas, com sempre, destacar que el Village obrirà a 2:15 de 7 de la tarda, que tindrem ocasió de poder menjar, de poder veure, i a les 8 del vespre quina actuació hi tindrem, Susana?
7: Sí, si me permets, el dia 28 de juny també és un dia especial, vale? I que també el volem reivindicar, que és el dia de la visualització de tot el col·lectiu LGTBI
6: Q+,
7: val? I abans, no, de fer res, doncs farem un manifest des d'aquí, també des de l'àrea de Can Batlle, doncs, que treballen amb els joves del nostre municipi. Tenim un grup motor, doncs, que vol liderar també tota aquesta reivindicació, i hi haurà una lectura del manifest just abans de començar, no, i ens apuntem, no, això que ara està tan de moda i que gaudim molt tots, el vespreig, amb aquest noi que també és de la comarca, el Riqui Fargas, que, bueno, ja veureu que és una persona molt especial i que seguríssim que ens fa passar una bona estona. I també, com a diferència, en comptes de tenir-lo allà a l'escenari, no, l'any passat vàrem tenir l'Helena Gadel,
6: sí,
7: que amb un concert magnífic, no, que, bueno, ens va agradar molt, però aquest any el que farem l'últim dia, no, el diumenge, és portar l'artista allà a la zona del Village, no, per, bueno, doncs, fer realment un braspreig i estar tots allà més a prop i acabar de gaudir, no, i de relaxar-nos, no? Sobretot, bueno, jo el diumenge ja aconsegueixo gaudir-ho
6: una
7: mica
6: més,
7: gaudir-ho una mica més, però segur que, bueno, això, doncs, que ens ho passarem superbé.
6: Susana, en el decurs d'aquesta entrevista m'has parlat també de l'àrea de promoció econòmica, de l'àrea de joventut. A mi m'agrada destacar també que el FEM no és només feina de l'àrea de cultura, òbviament poder és el motor, no, una miqueta el que uneix les altres regidories, però aquí hi ha molta part de l'Ajuntament implicada.
7: Sí, i si me permets també et diré que t'has deixat alguna important, que sou la ràdio i l'àrea de comunicació, perquè si podem fer mil coses, però si no hi sou vosaltres, doncs no té sentit, no?
6: Ens hi posarem.
7: Val, és important per nosaltres, que nosaltres pensem i fem, però que vosaltres ho expliqueu i que la ciutadania ho conegui, val? Sí, crec que, bueno, que és una manera de fer d'aquest equip de govern, no? El treballar de forma transversal, no? I crec que és importantíssim, perquè és quan s'aconsegueixen gran coses, no? Nosaltres, amb la meva companya, doncs, la Silvana, amb tota la gent de l'àrea de promoció econòmica, amb la gent de l'àrea de joventut, i sobretot liderant-ho aquesta vegada des de l'àrea de cultura, doncs, treballem de forma transversal, doncs, per fer-ho més gran, no? Que jo sempre dic, no, que si fem les coses sols, no, doncs no acaba de funcionar, i de vegades, doncs, complementant amb petites coses, amb petites ajudes, amb petits detalls, doncs, fem aquestes coses que passen a Palafolls, que les fem tan grans i que ens fan sentir tan orgullosos de ser qui som i de ser de Palafons.
6: I així començarà, donarem la benvinguda a l'estiu, que també és una excusa per gaudir de tot el que ens espera. Abans ens feies un petit tastet aquest mes de juny, juliol i agost. Parlo de Revetlles de Sant Joan, parlo també de les festes de Sant Lluís, que donen inici, que viurem en uns dies, però òbviament les diferents festes de barris, els diferents concerts, les propostes a l'estiu, fins a arribar, com dèiem, a la festa major, no? Un estiu per als quals hem d'estar preparats.
7: Exacte,
6: entenc,
7: I a més els explicaré una anècdota que jo la setmana passada em pensava que pel dia 30, jo sabia que quan arribava el 30 la cosa se me complicava, i jo pensava que de la setmana passada al 30 encara em quedava un cap de setmana, i no. Per tant, ja estem en plena efervescència del mes de juny, un mes de juny que ve carregat de coses xulíssimes. Comencem aquest diumenge amb la Traia del Castell, la setmana que ve, permeteu-me que us digui, és la setmana de l'educació, amb aquest tancament del Consell d'Infants, que promet ser xulíssim i espectacular. També tenim, bueno, els nostres joves del municipi, no?, que faran la selectivitat, però que després també fem aquesta festa de graduació, no?, que acaben una etapa aquí a l'escola, i després ja tenim aquest cap de setmana del 12, 13 i 14 de juny, que ve carregat, no, lo següent, que és amb la festa de Sant Lluís, que sí, l'Associació de Veïns està treballant de valent per tenir-ho ja tot a punt. Tenim aquest campionat de Catalunya, no?, doncs que els nois i les noies de patinatge, amb tota, bueno, amb tot l'equip d'entrenadors i a més amb la direcció, doncs, amb, bueno, amb la Junta, no?, estan treballant per portar el campionat de Catalunya de patinatge aquí. I després ja arribem a la Revetlla de Sant Joan, aquesta nit tan especial, no?, que celebrem, que també hi tindrem un grup molt a prop d'aquí, gent de Blanes, que ens vindrà a tocar, que no són de la comarca, però bueno, quasi.
6: Igual,
7: jo sé que als blanencs els agradaria ser de la comarca, de la nostra comarca,
6: del Maresme.
7: Del Maresme o d'això, valen, i després ja agafar una mica d'energia, perquè entre una cosa i l'altra, doncs agafarem una mica d'energia per arribar al FEM i gaudir, no?, d'aquesta entrada a l'estiu, amb ja una mica de pràctica feta durant tot el mes de juny, i que segur que anirà la mar de bé.
6: Déu-n'hi-do, haurem d'anar apuntant, i com deies, agafar forces perquè no se'ns escavi l'energia. Regidora Susana Pla, regidora de Cultura, en aquest cas, gràcies avui per ser amb nosaltres.
7: Moltíssimes gràcies. Jo vull fer, si m'ho permet, l'últim agraïment a tota la casa, perquè treballa de valent, perquè aquest mes de juny que ve molt intens i molt espès, estigui tot a punt, no?, i sí que ho lideren unes àrees, però hi ha les altres àrees, no?, com la d'intervenció, secretaria, serveis tècnics, que també estan treballant davant la policia, no?, per també garantir la seguretat, la mobilitat i la logística d'aquests dies, i per tant el meu agraïment, no?, i a vosaltres sempre perquè ho expliqueu a tothom i que pugui venir, sigui un èxit.
6: Del 26 al 28 de juny torna al FEM Palafolls. Gràcies, Susana.
7: A vosaltres.
0: En xarxa amb Jordi Pratsavalls.
6: Així que veiem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà dimarts, com sempre, ens hi tornarem a posar moltes més entrevistes amb actualitat, amb propostes culturals que caldrà repassar des de l'agenda d'aquí, de Ràdio Palafolls, on tu també ens pots ajudar precisament a fer agenda. Tens un correu electrònic.

0: Els veïns de Ciutat Jardí traslladen les seves demandes en matèria de transport i seguretat a l'equip de govern. El passat dissabte es va dur a terme a Ciutat Jardí una nova trobada entre el veïnat i l'equip de govern, emmarcada dins el cicle de trobades amb l'alcalde que s'estan realitzant a diferents zones de Palafolls. Durant la reunió, els assistents van poder exposar de primera mà les problemàtiques de la zona i conèixer els projectes de millora previstos pel consistori. Un dels temes principals de la sessió va ser la situació de diversos habitatges que pateixen problemes derivats de la distribució de les parcel·les, un fet que dificulta la regularització dels subministraments bàsics. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde va explicar que es van comentar aquestes dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, un fet que genera traves als propietaris que tenen contractes privats no inscrits al registre de la propietat. Així mateix, l'Ajuntament va confirmar que ja s'està treballant per trobar-hi una solució, alhora que es van atendre les queixes per falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i poblacions veïnes. Així mateix, els veïns van posar èmfasi en les mancances d'aquest transport públic. En l'àmbit de la seguretat viària, es van tractar diverses millores necessàries en la senyalització i la instal·lació de miralls en punts conflictius o amb poca visibilitat a causa de la vegetació i els revolts del barri. D'altra banda, el consistori va aprofitar la trobada per presentar el projecte del nou accés a Sant Genís. Aquesta actuació inclourà el reasfaltat de la via, la creació de voreres, la plantació de vegetació i la construcció d'una nova rotonda a Ciutat Jardí, que també comptarà amb una nova parada de bus per millorar el servei a la zona. La pròxima trobada amb l'alcalde es durà a terme aquest pròxim dissabte, 6 de juny, a 12:45 del migdia, amb una nova trobada prevista al barri de Marreixac.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
2: Bon vespre, Palafolls. Si us esteu escoltant això, és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns. I avui, per primera vegada, aquest mes de juny, teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també es podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova edició del Minut a Minut. Atenció, i pareu bé les orelles, si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem de les nostres disciplines preferides, sinó que d'altres esports palafollencs. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que han assajat el cap de setmana. I avui, Eudald Bellicrossa, un dia més estem tu i jo sols.
3: Avui, bueno, sols... Tampoc sols, perquè avui jo estic, encara no desvetllarem.
2: Està la taula plena.
3: Està la taula plena, eh? Sembla això un dinar de família.
2: Però bé, la Gemma no està, que és l'important.
3: Avui la Gemma ens sap greu, però no la podem presentar aquí en directe, en directe.
2: Està a la recta final de curs, està estudiant, molts de deures.
3: Llavors, en poques setmanes ja podrà gaudir de tot el temps. Ja podrà gaudir de tot el temps per estar aquí amb nosaltres i ajudar-nos en el programa.
2: Vale. Què has fet durant aquest cap de setmana, tu?
3: Aquest cap de setmana... Saps que ara mateix m'agafes fort... Sí, m'has agafat molt fort de joc, eh?
2: Va ser ahir i ja no te'n recordes.
3: De debò t'ho dic. Ahir sí que vaig estar passejant per Barcelona tot el dia. Sí, de veritat que molt bonic. El diumenge Barcelona es converteix en una ciutat completament diferent, trobo jo. De fet, m'agrada bastant anar-hi els diumenges. Tot va amb un ritme diferent. I bon menjar, bon beure, bon passejar, així que jo no em puc queixar de res més. Tu hauries fet alguna cosa?
2: Doncs sí, un parell de partits, una mica de càmping i una mica de bàsquet també.
3: És ben bé que vius per l'esport, eh?
2: Gairebé.
3: Sort en tenim de tu d'aquest programa.
2: Sí, i tant. Sí. I també tenim sort de tenir en Jordi Pratsavalls remenant els botonets, que no sabem què faríem sense ell, Eudald.
3: Sempre. Ell sempre... Sense ell aquest programa no seria possible, el tenim sempre aquí present.
2: Com ho saps? I bàsquet has vist aquest cap de setmana o no?
3: Tampoc.
2: Llavors com actualitzar els marcadors de la Lliga Endesa?
3: Tinc els meus trucs.
2: Els meus trucs.
3: Jo m'informo, tinc segones fonts i sempre m'adiuen... Jo vaig a la font i m'adonen sempre els millors resultats.
2: Doncs vinga, va, explica'm.
3: Doncs mira, aquest cap de setmana hem tingut l'última jornada dels equips catalans a la fase regular amb victòria del Baxi Manresa contra el Real Madrid, victòria del Girona amb el derbi contra la Penya i victòria del Barça a la pròrroga i derrota del Lleida.
2: Una mica de tot.
3: Correcte. En futbol masculí, què en tenim?
2: Doncs la notícia més destacada potser és el fitxatge de Gordon al Barça i Michel que se'n va del Girona. Futbol com ha acabat la Lliga, ara una mica a l'espera del Mundial.
3: Arriba ara, ja és temps de mercat, temps de Mundial, no? Tampoc sí, donarem gaire...
2: I tant.
3: A veure, quan comença el Mundial?
2: A l'11.
3: El dia 11, així que aviat ja podem començar a donar notícies mateix del que està passant.
2: I a futbol femení sí que va haver-hi Lliga, no sé si, em sembla que era l'última jornada, i el Barça va guanyar contra el Madrid femení, el Real no, a l'altre Madrid, i el Badalona també va guanyar i l'Espanyol va empatar.
3: Molt bé, i t'entenc que també hi ha hagut futbol sala, no, aquest cap de setmana?
2: Doncs sí, el Barça va jugar el primer partit de quarts de final i va guanyar contra el Valdepeñas, l'Indústria no va jugar perquè no està classificat, i per cert, el Barça juga avui el segon partit a les 9 del vespre. Quan acabi el programa, a veure futbol sala.
3: Tens... Tu què creus que faran? Tens alguna porra?
2: Home, jugant fora, però teòricament hauria de guanyar el Barça.
3: Doncs a veure si la setmana que ve podem dir que has tingut raó.
2: Espero que sí. Doncs Eudald, ara ja sí, anem per feina i si et sembla anirem als títols palafollencs.
3: Doncs som-hi.

Nova etapa de Copa Catalana Màster amb el Club Ciclista Palafolls lluitant a les primeres posicions. Doncs ara que ja teniu clar sobre el que parlarem avui, no farem esperar més els nostres convidats ni els nostres seients i anem cap als silos palafollencs.

0: Doncs, Saudal, anem per feina, que l'entrevista ha sigut llargueta avui, eh?
1: Sí, però és que m'adones les regnes de l'entrevista i jo...
0: No calles.
1: No, és tal qual. Veig que és el meu moment de protagonisme i dic, va, doncs ara vaig jo.
0: Sort que com és final de temporada, l'actualització en marcador és més curtet i podem fer-ho més ràpid.
1: Ja ho sabia jo.
0: Així que, si et sembla bé, vinga, va, començarem pel bàsquet, que estàs cansat de futbol sala, i anem al teu esport.
1: Doncs anem-hi, que en l'esport de la pilota rugosa i les pistes de parquet tenim un cap de setmana pràcticament de cloenda, que ja han jugat els últims equips. El sènior A ja acaba la temporada i gaudeixen, per tant, de les merescudes vacances, però no paren els entrenaments. Recordem que van acabar en novena posició. Per part del sènior B tenim la mateixa situació, una novena posició en la segona fase de la Lliga i gaudeixen de vacances de la mateixa manera. El júnior sí que ha tingut acció aquest cap de setmana i després de portar setmanes al darrere, per fi ha aconseguit la primera victòria d'aquesta segona fase. I ha tingut el darrer partit, que va guanyar per 53 a 47 contra el Torroella en un partit que van jugar de locals el dissabte a les 5:30. Víctor Ordóñez, amb 16 punts, va ser el màxim anotador.
0: Per fi arriba la victòria, eh?
1: Per fi arriba la victòria. S'ha lluitat molt, però mira, al final se l'han guanyat, eh?
0: I mira, jo prefereixo guanyar l'última jornada que no haver guanyat en una d'enmig. Però al final l'última és de la que te'n recordes tot l'estiu.
1: Tens tota la raó, eh? Te'n vas amb molt bon gust de boca.
0: Amb una alegria.
1: Encara que hagi costat, al final te'n vas amb molt bon gust de boca. I jo crec que això també els motivarà els nois, fer cares a la propera temporada.
0: Sí, segur que sí. Per I això, acabem amb el mini, no?
1: Amb el mini, també que et volia comentar, que han jugat per fi el seu últim partit de la temporada. Llàstima que ha acabat amb una derrota per 56 a 77 contra el Llançat.
0: Doncs perfecte, com no està la Gemma, jo mateix us explicaré què ha passat amb el futbol, amb el Club Deportiu Palafolls, que com ja vam comentar al capítol anterior, el primer equip i el filial ja van acabar la Lliga fa unes setmanes, i el que l'ha acabat aquest cap de setmana ha sigut el cadet, i amb derrota, per 3-2 contra el Cristinenc. Lucas Nahuel Hernández i Guillem Cañizares van fer els gols, i tot i que era l'última jornada de Lliga, l'equip palafollenc no pot anar-se de vacances perquè encara ha de jugar al play-off d'ascens. L'infantil, que també va acabar la Lliga amb una derrota aquest cap de setmana, en el seu cas, resultat d'1-5 contra el Blanes, un derbi. L'últim gol palafollenc al campionat domèstic va ser obra de Taha Behiel. L'Alaví també ja va finalitzar la Lliga fa diversos dies, igual que el femení infantil, que va ser el primer equip del Club Deportiu Palafolls en donar per finalitzada la seva competició. Eudald, hem parlat molt de futbol sala, però hem d'acabar d'actualitzar els resultats del cap de setmana.
1: Deixa-m'ho a mi, que jo sóc un expert ara ja de futbol sala.
0: I ja ho veig.
1: Doncs mira, després de tenir, com tu deies, una bona xerrada amb els membres del Sant Lluís de futbol sala, intentarem donar els resultats d'una forma breu per no tabalar-vos gaire en aquest esport. Llavors, comencem amb els dos equips que van jugar a Lliga, que van ser el juvenil C, que va guanyar per 2-1 al Girona, amb gols de Gerard Rovira i Òscar Berman, i el sènior B, que va vèncer 3-5 a la pista dels Almogàvers. Gols de Pau Sardà, que en va fer 3, i Alejandro Mingo, que en va fer 2. Passarem als resultats dels equips que van jugar a la final de la Copa Catalunya.
0: Girona.
1: Sempre passa el mateix.
0: Ja m'agradaria que fos Copa Catalunya.
1: Tens tota la raó. Doncs, com tu deies, en el sènior masculí va guanyar el Riudellots per 8-6. D'aquesta manera es confirma un doblet històric aconseguint el campionat de Divisió d'Honor i de Copa Girona. Els gols del partit van ser de Jordi Caparrós amb un hat-trick, Pau Miró per partida doble, Pol Tormo, Oriol García i Pau Vilella. També tenim l'Alaví B, que va aconseguir el doblet, sumant aquesta Copa Girona a la Lliga. La final de la Copa la van guanyar 1-4 al Palamós, gols d'Isaac Alemany, Izan Martínez, Nil Palou i Eric Muñoz. El Benjamí, que va lluitar fins al final en un partit que va arribar a remuntar fins a dues vegades, però finalment llàstima perquè el Sant Julià va guanyar 7-5. Els gols palafollencs van ser d'Iker Jiménez, que en va fer 3, i Efren Martín, que en va fer 2. Per la mínima, va perdre el Benjamí davant del Lloret Esportiu, marcador de 3-4 amb gols de Jordi Riera, Oliver Alaja i Teo Priego. I a la final més igualada va arribar amb el juvenil femení, que després d'acabar 2-2 contra el Lloret Esportiu, es va decidir després del punt de penal, on les palafollenques van estar més encertades i van portar la Copa de Campiones cap a Palafolls. Els gols del partit van ser d'Ariadna Barnes i de Maria Ribas.
0: Hauria sigut més curt, però déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, de fet m'agradaria felicitar-los a tots els guanyadors, i no només els guanyadors, sinó els que també hi han arribat, pels seus resultats a la
0: Pensava
1: Copa.
0: Pensava que no em felicitaries.
1: Girona.
0: Molt bé, Eudald.
1: Gràcies.
0: I ara parlarem de patinatge perquè aquest cap de setmana el Club Patí Palafolls ha tornat a competir en una nova prova del Trofeu Catalunya. Concretament ho van fer al municipi de Salt, comarca del
1: Gironès.
0: Molt bé, Eudald. Però qui millor que la Paula per ampliar-nos aquesta informació?
2: Ahir diumenge vam anar a Quart a celebrar l'última competició d'aquest Trofeu Catalunya amb els nivells de l'1 al 3. Van fer molt bones actuacions, la majoria, per no dir totes les patinadores del nostre club, van millorar en puntuacions i van obtenir el seu rècord, i ara només queda esperar aquestes classificacions, a veure quantes de les nostres patinadores que hem participat durant tot el mes de maig a diferents pistes del Trofeu de Catalunya s'han classificat per la fase final que es celebra aquí a Palafolls. Ja ho estem enllestint tot, tenim moltíssimes ganes de que arribi el dia i a veure quantes patinadores hi poden arribar. Juntament amb aquest Trofeu Catalunya hem tancat ja la temporada, ha sigut l'últim Open que comptava pel rànquing i també es tanca també el rànquing de la temporada de tots els nivells. I haurem d'anar a celebrar si se'ns classifica alguna patinadora amb aquest final de rànquing.
0: Doncs, havent agafat carrerilla anant sobre rodes, només podem posar-nos casc i mallot per entrar a parlar de ciclisme, Eudald, que t'encanta.
1: Doncs anem amb el ciclisme.
0: Què prefereixes, ciclisme o futbol sala ara?
1: Futbol sala. Sempre a favor. Avui no puc dir el contrari, és que avui, si no, trenco la dinàmica del programa. Doncs, però tot i així, m'agrada molt el ciclisme i per tant t'explicaré el que ha passat aquest cap de setmana.
0: Vinga, va.
1: Perquè tenim una nova etapa de la Copa Catalana Màster, aquesta vegada al municipi de Bonmatí. I ja sabeu que el Club Ciclista Palafolls sempre té corredors entre els millors classificats. Així que anem a repassar els resultats. A la Màster 30-40, Lluc Buscà i Marc Caro van entrar a la meta amb el pelotó.
0: Saps el que és el pelotó o no?
1: El grup que va... el grup gran que va junt.
0: És que ets expert en ciclisme ja també, eh?
1: Sí, i de la pesca. Això sembla que és una cosa que fa servir en els dos àmbits. Tenim també Edu Pérez, de la categoria Màster 50, que va arribar en la segona posició i, per tant, suma un podi més en el seu palmarès d'aquesta Copa Catalana. Francesc Orante va ser el quart millor classificat de la Màster 50 i mateixa posició per l'Albert Jiménez, que també va ser quart, però en el seu cas de la categoria Màster 60.
0: Que, per cert, no t'he fet la pregunta típica. Bon matí, comarca del...
1: La Selva? Jo em sembla que és la Selva.
0: Sí?
1: Sí.
0: Podria ser. La gent que ho busqui a internet i ho confirmi. I també hem tingut resultats de pàdel aquesta setmana, després de que la setmana passada el Club Pàdel Palafolls va organitzar un torneig intern. Doncs aquesta han tornat a la competició de la Lliga de la Federació Catalana de Pàdel. El masculí veterans va aconseguir guanyar 2-1 al City Sport. El femení va guanyar de forma incontestable per 0-3 al Premi de Dalt. Tampoc va deixar opcions al femení C al Badalona i també va guanyar 0-3. I llestima que el punt negatiu va venir de la mà del masculí A, que va caure 2-1 contra el Gualba. I per acabar l'actualitzant marcadors, a Eudald Vallicrossa tenim notícia d'un esport que feia molt de temps que no en parlàvem.
1: Jo, de fet, en aquest programa encara no n'havia donat mai notícies, eh?
0: Però perquè has vingut molt poc.
1: No, home, no hi hagi vingut poc, jo em dona suport aquí, crec que no n'havia donat cap informació. De fet, per tots els amants de l'eslot, m'agradaria que sapiguessin que durant la setmana passada la seu de l'eslot Palafolls i el club van acollir una nova prova del campionat interclub de Rally Eslot amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrea, Campdevànol i Palafolls.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Molts pobles. La prova va consistir en un total de 5 trams on els participants havien de demostrar les seves habilitats per intentar aconseguir ser els més ràpids i obtenir el millor temps possible.
0: Falta amb tu i jo, Eudald.
1: Jo penso que ho podríem fer en bon paper, eh?
0: Però un dia hem de fer un contra un, eh? A veure qui guanya.
1: Crec que se'm donaria millor això que en els videojocs, així que jo ho provaré.
0: Sí.
1: I no sé si cal tanta preparació com en el ciclisme.
0: Bueno, no sé, jo diria que el ciclisme és una mica més físic.
1: Sí, em sembla que sí.
0: I amb això acabem l'actualització amb marcadors, però abans de passar a l'MVP, comentar que aquest cap de setmana, primer dissabte dia 6, tenim el torneig de tripletes de la petanca a la Figuerassa, i diumenge dia 7 tenim la Trail Senyor del Castell, que encara estan les inscripcions obertes, que recordem que acabava amb botifarrada, que és l'important, eh?
1: Pri, tu sí que saps vendre els esdeveniments esportius.
0: I tant
1: que
0: sí.
1: Per tots els públics, per la gent que li agrada fer esport, per la gent que li agrada menjar i beure, o sigui...
0: L'important són els regals i els premis que donen.
1: No només això, home, també és passar un bon dia, ja sigui per menjar, amb amistats, practicant esport, que jo crec que això serà així 100%.
0: Tens tota la raó. I ara sí, nois, anem cap a l'MVP.

0: l'MVP de la jornada.
1: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut, el primer premi del mes de juny.
2: El primer premi del mes de juny, i tant.
1: Tens això algun... de debatre ja és més difícil, no? Perquè només estem els dos.
2: Bé, tu tens una opinió, jo en tinc una altra, i espero
1: o
2: que...
1: O potser la mateixa.
2: Espero que encertem, perquè si no serà complicat sortir d'aquí. Jo tinc una opció, o sigui, dues opcions, bueno, tres en concret. Tenim, jo penso que Edu Pérez és una opció per la seva segona posició a la Master 50 de ciclisme.
1: M'agrada, però jo crec que l'hem d'apretar una mica més a l'Edu i fins que no quedi primer no li donarem.
2: Em sembla perfecte.
1: A veure si aconseguim que així es posi una mica més les piles i acabi sent primer.
2: Segona opció, tinc a Víctor Ordóñez, 16 punts en el partit que va poder guanyar el júnior del Palafoll, primera victòria, recordem, últim partit de Lliga. Llavors em sembla que és un bastant remarcable el seu paper en aquest partit. I jugador del sènior de futsal, Jordi Caparrós, aquí, així és, sí. Amb un hat-trick a la final de la Copa Girona. Llavors, entre aquests jugadors...
1: Ara he de ser jo...
2: No, jo crec que a mi m'agrada molt el paper que ha pogut fer amb Jordi Caparrós a la final, un hat-trick en una final de Copa Girona, em sembla bastant remarcable. Jo, de fet, el meu vot per l'MVP va cap a ell.
1: Doncs, Eudald, jo gairebé tenia les mateixes propostes, tenia alguna més, però sí que és veritat que les meves favorites eren la d'en Víctor Ordóñez, ja que el júnior també era la primera victòria d'aquesta fase, però al final un hat-trick en una final que guanyes és molt destacable i, per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Jordi Caparrós.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Fins aquí l'edició 571. Si us heu perdut el programa avui, no patiu perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 de vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia. O si no, també a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si preferiu l'Spotify, doncs allà també podeu buscar Ràdio Palafolls minut a minut i escoltar el programa que vulgueu de la temporada. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallicrosa i l'Oriol Parra. Al control de so hem tingut a en Jordi Prats Savalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Eudald Vallicrosa, bona setmana.
2: Pues molt bona setmana a tu i a tots els oients.
1: Això mateix, bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Un grup de veïns de Palafolls s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà del nostre municipi. Un col·lectiu d'uns 90 veïns s'ha mobilitzat a través de xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals contra el projecte de Plenoil al carrer Passada. Denuncien que la instal·lació se situaria massa a prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesats durant les 24 hores del dia. Malgrat que l'empresa fa mesos que hi treballa, els afectats s'han reunit ja amb l'alcalde i aquest dimecres celebraran una nova trobada per professionar la seva resistència. Defensen que el municipi ja té prou oferta i reclamen mantenir el model actual de poble lliure d'aquestes instal·lacions al centre.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres, i les avancem ara mateix en titulars. Els veïns de Ciutat Jardí traslladen les seves demandes de transport i seguretat a l'equip de govern. Durant la trobada amb l'alcalde, que es va celebrar aquest dissabte, el veïnet va exposar problemàtiques com la falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i també amb municipis veïns. També es van tractar les dificultats jurídiques d'alguns habitatges per regularitzar els subministraments bàsics a causa de tràmits registrals pendents de la reparcel·lació de la zona.

Avui també parlem de salut perquè l'atenció a les gestants de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana catalana. Segons el Servei Català de Salut, el servei destaca especialment en la valoració global i la fidelitat de les pacients que mostren una altra predisposició a repetir l'experiència als mateixos centres en futurs embarassos. Les millores implementades es basen en un model més humà i personalitzat, com la nova sala de parts natural de l'Hospital de Calella o la possibilitat que un acompanyant entri a les cesàries no urgents. I també hem conegut que la policia local de Blanes va detenir un lladre infraganti després d'una persecució pel barri dels Pins. Els agents van sorprendre un home a l'interior d'un restaurant de la zona turística de Sabanell al voltant de les 4 de la matinada gràcies a l'alerta d'un veí. El sospitós va intentar fugir corrent i va saltar al mur d'un jardí comunitari per amagar-se entre la vegetació, on finalment va ser localitzat i reduït després d'un forcejament amb la policia. Un cop identificat, es va comprovar que el detingut ja tenia un ordre de detenció en vigor per un delicte anterior i va ser lliurat als Mossos d'Esquadra abans de passar a disposició judicial.

0: I com cada dilluns farem un repàs de quins han estat els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Entre altres, el júnior masculí del CB Palafolls ha aconseguit un triomf molt treballat contra el Torroella per 53-47, mentre que el sènior del Sant Lluís de Futbol Sala ha destacat a la Copa Girona, guanyant el Riudellots per un ajustat 8-6. Pel que fa al temps, aquesta tarda continuarà dominat pel sol a tota la comarca amb alguns núvols prims cap al vespre al Maresme Nord. El vent serà entre fluix i lleugerament moderat de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, a maries de maró. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 26 i els 29 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 29 graus i mínimes que van cap als 17. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. I ho fem parlant de veïns, concretament dels veïns del carrer Passada, i és que un grup s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera justament en aquest carrer. El projecte de construcció d'una nova benzinera de l'empresa Plenoil a Palafolls ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment un grup d'uns 90 veïns ja s'ha organitzat mitjançant les xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els veïns afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat de productes inflamables. David Melgar, un dels veïns actius en aquesta mobilització, explica que el rebuig no és només per la proximitat, sinó també per l'impacte general que tindrà en la qualitat de vida dels veïns.
1: Entendemos que puede ser un foco de contaminación ambiental, acústica, lumínica. El proyecto tal y como está planteado está muy cerca de edificios donde vive la gente, con una distancia cercana, con instalación de productos inflamables, con todo eso que conlleva pues tener algo inflamable cerca donde tú vives.
0: Els veïns argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi. A més, denuncien que la instal·lació obligaria a canviar el sentit de circulació d'alguns carrers, augmentant així el flux de vehicles pesants i el trànsit en zones residencials durant les 24 hores del dia. Melgar destaca que Palafolls és un dels pocs pobles del Maresme que encara manté el seu nucli urbà lliure d'aquestes instal·lacions i fa una crida a totes les entitats del poble per mantenir aquest model. Tot i que l'empresa promotora fa mesos que treballa en el projecte, els veïns s'han trobat amb un marge de maniobra molt més reduït. Malgrat això, ja han pogut tenir una primera reunió amb l'alcalde, de qui agraeix la seva productivitat, i l'objectiu immediat del grup és professionalitzar la seva resistència.
1: La setmana passada tuvimos una reunión con el equipo de gobierno, con el señor Francesc Alemany, que aquí tengo que agradecerle la proactividad de hacer una reunión rápida con los vecinos. Mañana tenemos una reunión, derivada de esta reunión nos salieron temas técnicos que esperemos que mañana nos queden resueltos muchos de ellos. A partir de aquí haremos una reunión con todos los vecinos para exponer la información que recojamos mañana. Y a partir de aquí es organizarnos más en serio, buscar asesoramiento legal de alguien experto en temas de urbanismo, porque evidentemente a nosotros no somos expertos y nos pueden escapar cosas, que nos asesore, nos acompañe y nos ayude a que este proyecto pues no fructifique.
0: Aquest dimecres el grup de veïns té prevista una reunió per exposar la informació tècnica recollida i distribuir funcions per tal de ser més eficients en la seva lluita. Des del col·lectiu convidant a tota la ciutadania a sumar-se a la causa per protegir el model de poble actual. I seguim parlant d'altres qüestions. Els veïns de Ciutat Jardí han traslladat les seves demandes en matèria de transport i seguretat a l'equip de govern. El passat dissabte es va dur a terme a Ciutat Jardí una nova trobada entre el veïnat i l'equip de govern, emmarcada dins el cicle de trobades amb l'alcalde que s'estan fent a les diferents zones del nostre poble. Durant la reunió, els assistents van poder exposar de primera mà les problemàtiques de la zona i conèixer els projectes de millora previstos pel consistori. Un dels temes principals de la sessió va ser la situació de diversos habitatges que pateixen problemes derivats de la distribució de parcel·les, un fet que dificulta la regularització dels subministraments bàsics. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde, Francesc Alemany, ha explicat que es van comentar les dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, un fet que genera traves als propietaris que tenen contractes privats no inscrits al registre de la propietat.

0: utilització la gent incívica que condueix malament o que aparca malament genera perill per a altres usuaris, amb l'objectiu de gestionar-ho conjuntament amb la policia local.
1: Altres temes també vinculats a transport públic, no? Està comentant aspectes també relacionats amb el fet de que hi ha punts més complicats de l'organització on per la gent incívica que condueix malament o que aparca malament genera perill per als altres usuaris de la via pública, i també vàrem marcar aquests punts per poder gestionar-ho amb la policia.
0: D'altra banda, el consistori va aprofitar la trobada per presentar el projecte del nou accés a Sant Genís. Aquesta actuació inclourà el reasfaltat de la via, la creació de voreres, la plantació de vegetació i la construcció d'una nova rotonda a Ciutat Jardí, que també comptarà amb una nova parada de bus per millorar el servei a la zona. La pròxima trobada amb l'alcalde es farà aquest mateix dissabte 6 de juny a 11:45 del migdia, amb una nova trobada prevista al barri de Marreixac. I parlem ara de salut, perquè les gestants puntuen l'atenció de la Corporació de Salut per sobre de la mitjana catalana. Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana de Catalunya en dos indicadors fonamentals. Aquests són la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants, que mostren una altra predisposició a repetir l'experiència en els centres de la corporació en futurs embarassos. A més, els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, és a dir, els ASIR, d'aquesta entitat han superat la mitjana catalana en 14 dels 23 indicadors analitzats. Tal com detallen des de la corporació, aquests bons resultats s'expliquen per un canvi de model assistencial basat en la personalització i l'atenció a les necessitats de cada dona. Entre les millores implementades destaca la transformació de la sala de parts de l'Hospital de Calella amb la incorporació d'una sala de parts natural que ofereix un entorn més confortable i respectuós. Així mateix s'han posat en marxa noves activitats des dels ASIR per acompanyar les dones durant la gestació, com ara sessions de ioga i matronatació i l'entrada d'un acompanyant a les cesàries no urgents. D'aquesta manera redueix l'angoixa i millora la satisfacció emocional en el quiròfan. L'evolució de la corporació és positiva en tots els aspectes analitzats. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2025, s'observa una millora en tots els indicadors, especialment pel que fa al tracte rebut pels professionals, la valoració de les instal·lacions i la sensació de les pacients de sentir-se en bones mans. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva subratllen que aquestes dades consoliden un model d'atenció més humà i proper, reafirmant el compromís dels professionals amb les dones i amb les seves famílies. Marxem cap a Blanes ara, on la policia local ha detingut un lladre infraganti després d'una persecució pel barri dels Pins. La policia local de Blanes va detenir la setmana passada un home com a presumpte autor d'un robatori en un establiment de restauració. Els fets van passar al voltant de 3:45 de la matinada quan un veí de la zona turística dels Pins va donar l'alerta en detectar que algú havia entrat en un restaurant situat a prop del passeig de Sabanell, a tocar del parc de la Calistènia. En arribar les patrulles policials al lloc dels fets van sorprendre el sospitós a l'interior del local. En veure la presència dels agents, l'home va fugir corrents fins que va saltar un mur per accedir al pati interior d'un bloc de pisos proper per intentar escapolir-se. Segons fonts policials, el detingut va intentar passar desapercebut amagant-se entre la vegetació del jardí comunitari. No obstant això, un dels agents el va localitzar i, en veure's descobert, el sospitós va intentar saltar de nou al mur per tornar al carrer. En aquell moment, un policia va aconseguir agafar-lo per una cama, iniciant-se així un forcejament que va acabar amb la seva detenció, i un cop un altre agent va saltar a l'interior del pati per reduir-lo. Després d'identificar el detingut, la policia va comprovar que ja li constava un ordre de detenció en vigor per un altre delicte anterior. Davant la presència de nombrosos testimonis, els agents van recollir diverses declaracions per incloure-les a l'atestat policial. El detingut va ser lliurat posteriorment als Mossos d'Esquadra i 2 dies després de l'incident va passar a disposició judicial. I parlem ara d'esports, perquè el júnior del CB Palafolls ha liderat una jornada de resultats dispars per l'esport local palafollenc. La jornada esportiva pels equips de Palafolls ha començat amb protagonisme a la pista de bàsquet. El júnior masculí de promoció del CB Palafolls ha sumat una victòria molt treballada davant el Torroella, tancant amb el Cardó, amb un favorable 53-47. Per contra, l'equip mini masculí de l'entitat no ha pogut seguir la mateixa ratxa i ha caigut derrotat a casa contra el Llançà per un resultat de 56-70. En l'àmbit del futbol sala, el sènior masculí del Sant Lluís de futbol sala ha estat el gran destacat de la Copa Girona, amb vèncer el Riudellots per un ajustat 8-6.

Els gols de Jordi Caparrós, Pau Miró, Pol Tormo, Pau Vilella i Oriol García han estat claus per assegurar el triomf. També a la Copa Girona, el juvenil femení ha sumat un punt després d'empatar 2-2 contra el Lloret de Futbol Sala, amb gols d'Ariana Barnes i Maria Ribas. Pel que fa a les categories de futbol sala, les de base de futbol sala, el Prebenjamí va perdre per un ajustat 3-4 contra el Lloret al pavelló de Palamós, mentre que el Benjamí va caure a la pista del Sant Julià de Ramis malgrat els 3 gols d'Iker Jiménez i els 2 d'Efren Martín. Van caure 7-5. Finalment, en futbol 11, l'infantil del Club Deportiu Palafolls no va poder sumar punts al Palestàdium Lluís Moner davant el Blanes. El partit va acabar amb un marcador 2-5 a favor dels visitants, sent Taha Beguil l'autor de l'únic gol palafollenc que va suposar l'empat provisional al minut 6 de la primera part.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, Cristian Acevedo i Elena Moya van ser els guanyadors de la 7a edició de la Trail Senyor del Castell. Aquell diumenge es va disputar a Palafolls una nova edició de la Trail Senyor del Castell que organitza, com sempre, el Safir Team. En aquella ocasió hi va haver dos clars guanyadors. A la categoria general masculina, Cristian Acevedo amb un temps d'una hora i 31 minuts, seguit per Xavier Barnes i Albert Torra, i a la categoria femenina la guanyadora va ser Elena Moya amb un temps d'una hora 49. D'allí després d'ella van quedar finalistes Cati Ramírez i Jennifer García. De part de l'organització de la trail es va donar les gràcies als més de 300 esportistes que van participar l'any passat. El 2021 es van adjudicar els primers 7.000 euros pels ajuts socials contra els efectes de la pandèmia. Aquella tarda, la comissió que estudiava les sol·licituds d'ajuda social per famílies colpejades per la Covid-19 va resoldre les primeres 11 demandes presentades a aquella línia d'ajuts municipals. La comissió va estimar 8 d'aquestes sol·licituds adjudicant els primers 7.000 euros en ajuts. Les altres 3 demandes van ser desestimades per diferents motius. Fins a que finals d'aquell mes de juny es podien presentar les demandes per aquestes ajudes per famílies que haguessin patit pèrdues econòmiques degut a la pandèmia entre el juny de l'any anterior, és a dir, del juny del 2020, i el març d'aquell 2021. I fa 10 anys, el 2016, l'oposició de Malgrat agraïa l'obertura del govern però criticava la manca d'acció. Aquell dimarts escoltàvem les valoracions positives de l'alcalde de Malgrat d'aquell moment, Joan Mercader, sobre el seu primer any de mandat, on destacava que s'havien pogut desplegar la majoria de polítiques que havia previst. El principal grup de l'oposició, Esquerra, també va fer un balanç d'aquell primer any de legislatura i el seu portaveu, Ramí Roger, va destacar molt positivament l'obertura de diàleg que s'havia produït entre aquell govern, entre aquell equip governant i l'oposició. Roger va afirmar que entre les fites que el grup municipal havia aconseguit portar a terme amb l'equip de govern hi havia, per exemple, l'aprovació d'una modificació pressupostària per fer uns plafons informatius a la vila o els horts socials, que en aquell moment estaven a punt de ser una realitat.

0: És moment de connectar ara mateix amb en Jordi Prats-Savalls, el nostre company, qui és l'encarregat cada dia de proposar-nos alguna de les activitats culturals que estan previstes aquests dies. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui volem sumar una activitat dins les propostes del mes de la salut de la dona, i és que des d'avui i durant tot el mes de juny l'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull l'exposició Habitar el meu cos, de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez. La mostra reflexiona sobre la pressió estètica i els cànons de bellesa imposats a les dones, posant el focus en aquestes exigències que afecten la salut emocional i l'autoimatge. Una proposta que anirà relacionada també amb el taller que es farà el pròxim 10 de juny a partir de les 5 de la tarda al local d'entitats. Un taller participatiu que du Candela Cooperativa i de la qual ja en podrem parlar. Si més no, us convidem a visitar aquesta exposició al Música i Dansa durant tot el mes de juny.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra el que fem és consultar la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem aquest mes de juny amb una situació meteorològica de moment sense grans canvis. Novament, temps estable i ambient assolellat avui a tota la comarca, amb temperatures que aquest cap de setmana han baixat una mica. Ha fet calor, però no tan exagerada com la que teníem durant la recta final de la setmana passada. I aquest cap de setmana, doncs, amb algunes nuvolades de tarda, que avui no hi seran. Avui, com a molt, alguns núvols prims i poca cosa més. Demà tindrem un temps molt semblant al d'ahir diumenge, és a dir, al matí assolellat, a la tarda apareixeran núvols als mitjans que mig taparan el cel, però que en cap cas no deixaran precipitacions aquí a la costa. Sí que hi haurà tempestes en punts del nord del prelitoral, també de Pirineu i Prepirineu, però aquí a la costa no arribaran de moment precipitacions. Això podria passar a últimes hores de dijous amb un canvi de temps que també ens portarà un descens important de les temperatures de cara a divendres.
0: Moltes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu, com sempre, repassant de què hem parlat en titulars. Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. Un col·lectiu d'uns 90 veïns s'ha mobilitzat a través de xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals contra el projecte de Plenoil al carrer Passada. Denuncien que la instal·lació se situaria massa a prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesants durant les 24 hores del dia. Malgrat que l'empresa fa mesos que hi treballa, els afectats s'han reunit amb l'alcalde i dimecres faran una nova trobada per professionalitzar la seva resistència. Defensa que el municipi ja té prou oferta de benzineres i reclama mantenir el model actual de poble lliure d'aquestes instal·lacions al centre. I els veïns de Ciutat Jardí han traslladat les seves demandes de transport i seguretat a l'equip de govern. Durant una trobada amb l'alcalde que es va fer dissabte, el veïnat va exposar problemàtiques com la falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i amb els pobles veïns. També es van tractar les dificultats jurídiques d'alguns habitatges per regularitzar els subministraments bàsics a causa de tràmits registrals pendents de la reparcel·lació de la zona. Com a solució, el consistori ha presentat, entre altres, el nou projecte d'accés a Sant Genís, que inclourà una rotonda a la urbanització i una nova parada de bus. I l'atenció a les dones gestants de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana catalana. Segons el Servei Català de la Salut, aquest servei destaca especialment per la valoració global i la fidelitat de les pacients, que mostren una alta predisposició a repetir l'experiència als mateixos centres de la Corporació en futurs embarassos. Les millores implementades es basen en un model més humà i personalitzat, com la sala de parts natural de l'Hospital de Calella o la possibilitat que un acompanyant entri a les cesàries no urgents. I la policia de Blanes ha detingut un lladre infragant i després d'una persecució pel barri dels Pins. Els agents van sorprendre un home a l'interior d'un restaurant de la zona turística de Sabanell al voltant de les 3 i mitja de la matinada, gràcies a l'alerta d'un veí. El sospitós va intentar fugir corrent i va saltar el mur d'un jardí comunitari per amagar-se entre la vegetació, on finalment va ser localitzat i reduït després d'un forcejament amb la policia. Un cop identificat, es va comprovar que el detingut ja tenia una ordre de detenció en vigor per un delicte anterior i va ser lliurat als Mossos d'Esquadra abans de passar a disposició judicial. I com cada dilluns, el que hem fet ha sigut repassar els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Entre altres, el júnior masculí del club de bàsquet ha aconseguit un triomf molt treballat contra el Torroella, mentre que el sènior del Sant Lluís de Futbol Sala ha destacat a la Copa Girona, guanyant el Riu de Llots per un ajustat 8-6.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morillà. Aquestes notícies i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
2: Què tal, Manel?
1: Doncs molt bé, avui un tema que en teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Mirabet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ell abans d'aquesta entrevista i m'ha dit, em podeu preguntar de tot.
2: Que bé.
1: Per tant, comencem aquesta llibertat, jo crec que ja és un plus,
2: és un
1: bon
2: plus,
1: extra.
2: I tant, totalment.
1: Doncs escolta, anem per feina.
2: Som-hi.
1: Doncs va, avui el Col·lectius en xarxa.
2: Adele.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I com sempre comencem, donant-vos una mica de context, us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis apunten que les persones trans adultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn, que Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes, és tot un problema.
2: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè, bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas, serà un trencament per tornar a iniciar, no? Per tornar a començar.
1: Total, i a més, ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara doncs, molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
2: Clar.
1: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara es feina.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat, i per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta al futur, no?, per noves persones que potser la seva experiència doncs pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
2: Totalment, aquest referent, i tant.
1: Doncs som-hi.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Mirabet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
3: Què tal? Hola, molt bé, molt bé.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
3: Tot.
1: Això, com ho has construït el fet d'obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis que per això estic, com ho has construït?
3: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida, val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? En veritats. I per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització, per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I per tant, visqui un any, 3, 5, 10, dona sentit al meu procés, a l'edat que tinc.
1: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades en aquest programa, hem parlat doncs això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició, ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys, què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
3: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant no dubtes en la meva diguéssim identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava, i vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i em vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. I mesos després estava meditant, perquè jo soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop, i a partir d'aquí vaig dir, bueno, això no, jo no puc viure una vida que no em correspon, i vaig fer aquest pas. Ei, no et diu cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Un munt d'amigues que m'he anat trobant i m'han anat ajudat, i no, i tingut, diguéssim que he tingut un suport social femení molt important.
2: Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
3: Sí.
2: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport, i amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu, són casos que acostumem a trobar aquí en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no és el lloc o no són les persones.
3: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això. Però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè m'ha fet, és el meu referent femení a la família, li vaig dir, i ella em va dir, ah sí, doncs no passa res, benvinguda germana. I ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això res de res, que era una dona i que és el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estant al meu costat en els moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge, vaig al trànsit i vaig a dir que sóc una dona trans, ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? I vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar elles dues, que són parella. I em van acompanyar al trànsit, i per mi són com família. I aquestes han sigut les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, moltes amigues, i són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
1: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia marcat al calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat?
3: Sí, mira, sí. A veure, això és molt fort, A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia, i vaig dir, això és, no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco, vull dir, i que passa el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res. I
1: com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no és la persona que viu al poble i tothom diria, sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
3: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política, he tingut vida social molt interessant, vull dir, important, que sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè la gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestit normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, és que atrevida que ets. Dic, sóc jo. Sóc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt, molt amiga meva i vivim juntes, tenia molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
2: Sí.
3: Saps? Més, tenia por per la violència dels altres i que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, Jo vaig començar un maig i jo un setembre vaig caure, vaig caure en picat i vaig agafar, bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint, t'ho dic així de clar. Perquè clar, m'estava diguéssim acostumant a les hormones. Com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual, que tens unes pujades i baixades enormes. El món se m'inculava entre les meves dits i jo de cop i volta tenia que construir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent, i això no és fàcil. No és fàcil. Llavors en aquell moment em vaig enfonsar.
1: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
3: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia dues opcions a la vida: o suïcidar-me o ser una dona. Vaig dir, bueno, sóc una dona. Vull dir, no hi havia més remei. Perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
2: Clar, hi ha un efecte, no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
3: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el que de vestida de dona no és ser valenta. No, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que és valenta. L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Molt més que tot això.
2: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de ser coherent amb tu mateixa,
3: sí,
2: entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no? Sense fer-se, potser.
3: Tu pensa que jo l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència. Perquè jo en la meva adolescència de 15 al 17 ho vaig passar molt malament, perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me en mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys jo he arribat a concloure, dels 9 als 15 anys jo era una persona no binària. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Saps què vull dir? O sigui, tot m'anava com contradint-me, saps? I no sentia el que en teoria a sentir un home, vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de com es diu ell, del mascle, del macho alfa, sí, ni aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant, vull dir, m'entens?
1: Total, sí, sí.
3: Em sentia,
1: sí,
3: totalment desplaçada, no?
1: Adele, amb això que ens deies, que tu sí, n'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties?
3: Sí, saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, que en aquella època de referents no hi havia ni un, val? Llavors què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és, soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, els homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig donar compte que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa, i els homes no els entenia. No els entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. I això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
2: Bueno, les vides trans, ho hem vist, ho estem veient encara, eh? Creant molta reacció. Molta reacció. També, també dintre del, del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com, com portes això? També com a activista?
3: Pues, doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge. Jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar, i després primer la van denigrar perquè era hondurenya, després la van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatge, moltes d'aquestes TERF, que són TERF, que diuen, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No, la Kimberly era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona, i el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat com a mínim de callar-vos ni quan t'assassinen, de veritat? Tanta baixesa moral ja aquí? Tant d'odi ja contra nosaltres? Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo, si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir per mil coses, us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades, i sense contar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda. Perdó. L'última merda.
1: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que em parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí, no hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també, aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple, sí, per a altres persones?
3: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant, val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple la Marc Cambroller és una històrica, i aquesta porta molts anys, és dels 70, però és una, o alguna que és diputada, i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important, i jo crec que és mal guanyat perdre aquest espai, val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera,
1: yeah,
3: i s'expressen d'una manera, però nosaltres pensem d'una altra. Jo sóc àvia, i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys,
1: que n'hem de parlar d'això també, ara en parlarem.
3: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
2: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, exacte, és això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
3: És impossible.
1: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies, sí, ara també. Sí. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
3: Mira, jo em vaig casar amb una noia, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos, va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol, però quan va tenir el fill i va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare, vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare, i jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella, entén-me, salvar les distàncies, sí, eh? I sempre he fet de mare del meu fill, sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional, ni m'ha interessat que jugui a futbol, ni m'ha interessat res, sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare, i els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment, però no deixa de ser que això també és no s'entén, vull dir, no, tu ets el pare, no, és que jo sóc la mare, no gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins, i això. Però jo també soc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital. Doncs bé, ha estat 10 dies a l'hospital. Doncs bé, doncs ho hem perdut les dues mares.
1: Clar.
3: I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare. I la mare ja està, diu, ella també és la mare, eh? Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo soc mare. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa.
1: Sí.
3: El que em va passar, jo quan vaig començar a hormonar-me, van ser unes sensacions. Però quan van posar el bloquejador de testosterona, van ser unes altres. I llavors, durant una temporada, jo somiava per la nit que havia tingut un fill, filla, i el tenia aquí. Val? Doncs tu imagina't això, que la gent pensa que se li anava la pinça aquesta tia. No, no, no. Doncs jo anava pel carrer i s'enqueien les llàgrimes quan veia un nen. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
1: Fixa't.
3: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No tens a veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
1: Adele, aquest fill que ara ja és pare, és a dir, que
3: no és pare,
1: ara m'explicaràs per què ets àvia, però aquest fill li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas, o no va caldre perquè ja et coneixia moltíssim? Com ha anat això?
3: Jo t'explico, el meu fill és discapacitat, i està en una residència, llavors TTA. Llavors jo quan sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que li vaig dir a la meva ex que és una dona, vam anar a parlar al centre perquè també volíem parlar com ho portaríem això, i el centre ens van dir, diu, no pateixis tu, quan vinguis vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient i ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat, vull dir, em veu normal perquè és una seva normalitat. Clar. Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien, al principi vam patir una miqueta perquè volíem veure com
1: l'encaix que li donava,
3: perquè un nen autista, doncs que tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill està, amb aquest tema no he tingut cap problema. I en quant als meus nets i netes, sí. Jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella, i ella té un fill i una filla, i aquests dos netes i nets i net són els meus nets, i elles en diuen àvia i han entrat en d'àvia.
1: És a dir, que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí. Has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. O sigui que això és importantíssim, també.
3: No, jo mai, o sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir les coses al seu cap. I jo tinc una bona relació amb ella, no vam acabar malament del tot, després la cosa es va anar, al principi sempre hi ha el típic, però sempre, o sigui, de tant en quan truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura una de l'altra, i per exemple em diu, això no t'ho posis, això, doncs, o sigui, tenim una relació d'amistat, d'amigues,
1: molt propera, molt bé.
2: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no? O sentíem o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no? Com a país on més drets tenia la comunitat LGTBI. Tu penses que estem en aquest punt?
3: Jo explico una cosa. Digues. Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper hi són, però t'explico. Mira, una cosa tenir els drets, una altra cosa és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dues coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar, dic, escolta, soc una transsexual i tinc molt poc pit, i em diuen, parli amb el seu metge. Jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè té teixit mamari i s'està hormonant. Truco, i em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia, que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele Miravet, passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies no em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment, diu, posis això, no sé què, fa així, i diu, què fa vostè aquí? així, amb aquesta, amb aquesta. Diu, vostè ha de venir per una altra, ha d'anar per una altra via. Dic, quina altra via? Em fa així? Parla amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo, des de la doctora es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes, que ells no, que, bueno, que ho estudiarien tot el que ha passat, perquè això no pot ser, no pot passar, això a l'hospital, eh? Mm-hmm. I tinc ara el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret, hi ha un tema d'igualtat, jo m'han de tractar com una altra dona, però hi ha professionals que no estan en això.
1: Clar.
3: Hi ha persones que no estan en això, val? El clínic ha fet un
2: estudi?
3: Un protocol. Uh-huh. pels seus metges, i surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. Uh-huh. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet, però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
1: Clar.
3: Va? Perquè si no es fa, i això sí que és preocupant. Uh-huh. Però si uh-huh. tot un clínic que fa vaginoplàstia es fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Belvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat en problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
1: Totalment, és que de fet amb això que ens deies, t'ho vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, el vas enviar, vas contestar. Però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes.
3: Clar,
1: és a dir,
3: clar.
1: Que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs, ho has pogut fer amb certa força, però no a tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient doncs, que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser, no sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
3: Mira, jo opino, és la meva opinió,
1: sí?
3: Que les lleis estan i les normes estan, però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar en un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parla amb aquesta, i se't treu de sobre, perquè no vol saber res de tu. Clar, és una qüestió de persones, perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que es reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei que van aprovar no fa gaire el Parlament de Catalunya, que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple el nom sentit, pels que no tinguin, com jo sí que tinc a partir de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement, llavors aquestes persones pues, tenen més dificultats, perquè per exemple, ningú sap, però en la targeta sanitària posa 0 o 1. 1 vol ser dona, vol dir dona, però 0 vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em posar el nom sentit, hi havia el 0. Uh-huh. I llavors hi havia coses que no em corresponien legalment.
1: Ja.
3: Uh-huh. Ara tinc l'1, ara sí que tinc tots els drets com una dona. Llavors això també s'ha d'explicar.
1: Clar.
3: I no s'explica. Uh-huh. Val? Llavors quan tu vas allà i veuen un 0, pues, saps com vaig anar a donar? Vaig anar a fer un anàlisi de sang. I quan vaig anar a tragar el paper, dic, posa, home, digui, jo sóc un home. Diu, és que clar, has de fer un tràmit. O sigui, doncs expliqueu que tenim que fer un tràmit.
1: Clar.
3: Sisplau, expliqueu.
2: Una mica per acabar, què li diries a una persona que es pot trobar una mica amb la teva situació i que pot pensar això de que ja és massa tard?
3: Bé, jo, aviam, això va a cada persona, fa el seu, eh?
2: Sí, sí.
3: Jo tenia la sensació que no tenia res a perdre. Val? Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella, vull dir, he perdut coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació. Jo tenia la sensació que tenia molt que guanyar. Llavors, a mi s'han posat en contacte amb mi, una persona de 58 anys, per dir-me com ho havia fet. I tenia dos filles i no podia, no s'atrevia. Clar, tot depèn de les càrregues familiars i el que tinguis. Jo la meva càrrega familiar era fàcil de portar, i la meva família, doncs, com que ja som més gran, doncs ja passen una miqueta de mi en el sentit de que no m'obligaran, i el meu entorn, he tingut sort que m'han tractat bé, i és un tall, els he sondejat a tots. Però clar, és que és un pas molt important, perquè és que et canvia la vida.
2: Totalment.
3: Perquè això passes d'anar amb una cuirassa masculina que sembla que et protegeix de tot, i després quan et cau la cuirassa vas nua. Jo no hi tenia por i ja tinc por.
2: Ja.
3: Val?
1: Doncs, Adele, moltes gràcies
2: moltíssimes
1: per acompanyar-nos avui,
2: sí,
1: per estar amb nosaltres. Gràcies. De nou, nosaltres, Lluís, marxem recomanant música.
2: Vinga, marxem amb Porfa Volver de Sofa.
1: Gràcies i fins la propera setmana. Adéu.
2: Que vagi bé.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Roig.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
12: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
3: Senzillament som així i ens agrada.
13: I love it!
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
2: Aquest programa és una repetició.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui ens endinsarem en un dels conflictes més intensos i determinants del segle XX, la Guerra del Vietnam i les seves derivades a tota la regió d'Indoxina. Parlarem dels incidents del Golf de Tonkin, de l'escalada nord-americana, de les batalles que van marcar la memòria col·lectiva i de l'impacte psicològic i polític que van tenir els Estats Units i el món. I seguirem el fil fins a Camboya i Laos, on figures com Pol Pot i els Khmers Rojos van obrir nous capítols tràgics dins d'aquest escenari de la Guerra Freda. This is the end, com cantaven els The Doors, amb el napalm cobrint el paisatge vietnamita a la magnífica i terrible Apocalipsi Now. I this is the end, perquè amb aquest episodi posem punt i final a la nissaga de capítols sobre Indoxina. Benvinguts a la Indoxina en flames de la Guerra Freda. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, que s'emet per la xarxa de ràdios de comunicació local. Avui, per tancar la nissaga d'Indoxina, a Indoxina i la Guerra Freda, i ho fem amb el nostre convidat i amic Jordi Sallarès. Ell és professor d'història a secundària. Benvingut de nou, Jordi.
3: Hola, moltes gràcies, content de ser aquí de nou.
2: Molt bé. Últim programa, estic
3: avui
2: nerviós.
3: Avui sí.
2: Últim programa de la sèrie d'Indoxina. Aleshores, per donar peu al programa d'avui, si ens pots fer un breu resum de quin serà el disparador o què hem de recordar l'últim programa per posar-nos als peus del programa d'avui.
3: Bé, en el darrer episodi vam parlar del conflicte entre el Viet Minh i l'imperi colonial francès, com va aconseguir, no?, la victòria al Vietnam del Nord, la posterior partició del país, l'evolució política del Vietnam del Nord i del Sud, i finalment la intervenció dels Estats Units a partir del 64 amb l'incident del Golf de Tonkin.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
2: Comencem emocionadíssims aquest últim episodi de la nissaga d'Indoxina, ja per tancar definitivament totes aquestes hores que li hem dedicat a comprendre millor un racó una mica allunyat de les nostres geografies habituals i que, per tant, per aquesta banda també és sumament interessant, i fer aquesta síntesi que, gràcies al Jordi, hem pogut portar aquí al Portes de Troia, a poder portar-ho a terme, no?
3: 2.000 anys d'història, no?, concentrada en 5 hores, bueno, hem fet el que hem pogut.
2: I segurament que és una gran tasca i que, per tant, ara sí que ens toca ja anar filant, i justament estem ara en el que probablement més gent coneix de tota aquesta història, que és el conflicte entre Estats Units i Vietnam, en la Guerra de Vietnam, com s'ha vist a tantes pel·lícules. Anteriorment ens explicaves que l'inici de la intervenció de caràcter ja militar dels Estats Units a la zona és justament amb els incidents del Golf de Tonkin. Jordi, com va ser aquest inici formal, diguem d'alguna manera, de les hostilitats?
3: Doncs, bueno, s'ha de dir, com sempre, que no és la guerra no comença un dia per l'altre, sinó que ja la intervenció americana ja feia temps que s'estava produint de forma més o menys encoberta, com havíem comentat anteriorment, però els Estats Units sí que volia un casus belli per poder entrar de forma directa en el territori.
2: La tàctica habitual dels Estats Units, habitual, el casus belli.
3: Exacte, o els atacs de falsa bandera, com la gent més conspiranoica voldria dir, en aquest cas, l'incident del Golf de Tonkin entre el 2 i el 4 d'agost del 1964, va produir-se quan el destructor nord-americà USS Maddox va ser atacat per patrulleres nord-vietnamites en el Golf de Tonkin. També s'ha dit que hi feia aquest destructor nord-americà en aigües vietnamites. El 4 d'agost es va informar d'un segon atac que, per part d'aquestes patrulleres nord-vietnamites, que posteriorment es va demostrar que no havia ocorregut. Però aquests incidents han ser utilitzats com a justificació per a la resolució del Golf de Tonkin, que va permetre al president Lyndon B. Johnson, que va substituir l'anteriorment assassinat Kennedy, a intensificar la participació militar al Vietnam.
2: Molt bé, aquesta intensificació, com deies, de la participació militar dels Estats Units, en què es va traduir a curt termini?
3: Per exemple, amb l'operació Rolling Thunder entre el març i l'abril del 65 i el novembre del 68, que va ser una campanya de bombardejos aèris massius sobre el Vietnam del Nord, amb l'objectiu de debilitar la seva capacitat militar i logística. Però, malgrat la intensitat d'aquests bombardejos, no es va aconseguir cap dels objectius estratègics previstos.
2: I la campanya aèria ja va estar acompanyada del desplegament de tropes sobre el territori? I amb quina finalitat?
3: Doncs el desplegament de tropes es va produir a partir del febrer

0: del Nord.
1: Perfecte. Quan té lloc la primera contesa bèl·lica important?
0: Doncs a partir del 65 es produeix ja les primeres grans batalles, que podem anomenar-les amb nom i cognom. Per exemple, entre el 14 i el 18 de novembre del 65 es produeix la batalla de Yatrang, primer enfrontament a gran escala entre forces nord-americanes i nord-vietnamites, que va demostrar, per exemple, la capacitat dels nord-vietnamites i també del Vietcong per resistir atacs aèris i terrestres dels Estats Units.
1: Perfecte. I en aquest marc, com diem, és on el conflicte més s'intensifica, però cal que destaquem més batalles?
0: Per exemple, sí, la batalla de Khe Sanh, una de les més famoses, també més conegudes a través de la extensíssima filmografia del conflicte, entre el 21 de gener i el 9 de juliol del 68, va ser un assalt prolongat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam sobre la base nord-americana de Khe Sanh, una de les batalles més llargues i més sagnants d'aquest conflicte. O, per exemple, l'ofensiva del Tet entre el 30 de gener i el 25 de febrer del 68, un atac per sorpresa coordinat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam del Nord, o l'Exèrcit del Vietnam del Nord, durant el Tet, que és la celebració de l'any nou vietnamita, sobre més de 100 ciutats i posicions militars al Vietnam del Sud, incloent la pròpia capital Saigon o l'antiga capital imperial Hue. Tot i ser repel·lida, aquest assalt per part dels nord-americans va tenir un gran impacte psicològic als Estats Units.
1: Per què aquesta ofensiva del Tet té aquest gran impacte psicològic als Estats Units?
0: Doncs, per diferents motius, per exemple, no, la futilitat de la guerra, la començar, no?, algunes persones a pensar que potser és una guerra que no es podia guanyar, que no se sentia molt bé que s'hi estava fent en aquell país, cosa que va provocar un augment de moviments de protesta, moviments antimilitaristes, moviments d'insubmissió de nois que no volien anar a fer el servei militar al Vietnam, o els tours, no?, que es feien de 2 anys, no?, de servei militar al Vietnam, l'aparició del moviment hippie, amb tots els seus eslògans, no?, de Make Love Not War, etc.
1: I aquest impacte psicològic que ens estaves descrivint va tenir conseqüències en el devenir de la guerra?
0: Doncs a partir del 1969, el nou president del país, Richard Nixon, va dur a terme, va impulsar aquesta política de vietnamització, que volia dir transferir la responsabilitat militar sobre l'exèrcit del Vietnam del Sud pel que es referia a operacions de combat, sobretot, mentre de mica en mica es retiraven les tropes nord-americanes.
1: Molt bé. Clar, justament tot aquest impacte psicològic, com hem dit, doncs tindrà conseqüències, i la voluntat del president Nixon és la d'anar cedint, retirant tropes, però que la guerra va continuar. Com ho va fer? De quina manera va continuar?
0: Doncs amb una estratègia de simular un replegament de tropes, de dur a terme operacions amb menor quantitat de soldats però augmentant el nombre d'operacions, com fent veure que s'estava participant menys quan realment s'estava participant de forma igual o superior a l'anterior fase.
1: Gesticulant.
0: Exacte. Per exemple, la batalla de Hamburger Hill el maig de 69, o amb altres operacions posteriors, que aquests atacs multiplicats, aquestes missions multiplicades amb unitats amb menor nombre de soldats però que resultaven en incomptables baixes de forma constant.
1: O sigui, els dic a la meva opinió pública que en realitat ens estem retirant, que el pes de la guerra ha de portar l'exèrcit del Vietnam del Sud, però en realitat...
0: Però tot segueix igual.
1: Tot segueix igual, i en Nixon manté l'esforç de guerra. I arriba l'operació Lamson 719. En què va consistir i quins objectius perseguia?
0: Doncs entre el febrer i el març del 71, aquesta operació Lamson 719 va ser com un intent fallit per part de les forces de Vietnam del Sud, aquest cop sí portant la iniciativa, tot i que amb molt suport nord-americà, d'interrompre les rutes de subministrament del Vietcong a Laos, però sobretot a través d'aquesta ruta Ho Chi Minh.
1: Molt bé, i finalment, a principis de 1973, s'arriba a París a un acord d'alto el foc. En què va consistir?
0: Doncs aquests acords de pau de París, el gener del 73, signats per els Estats Units, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud i el Vietcong, van establir un alto el foc i una retirada completa...

0: a les tropes.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Deixis dient dels The Doors, mítica cançó,
1: mítiquíssima,
0: molt coneguda,
1: molt.
0: Amb les imatges també de fons a la pel·lícula Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ho dic de
1: correcte,
0: memòria,
1: correcte, sí,
0: sí. I que justament és l'imaginari, poder, una de les imatges més representatives, no?, que tenim de, del Vietnam i d'aquesta actitud bèl·lica, podem dir, que van tenir els Estats Units allà, no? I aquesta cançó, This is the End, no?, una mica ho recull tot això.
1: Exacte, vull dir, un moment de... no?, d'acomiadament, no?, però també de bellesa, però a la vegada destrucció de l'entorn, vull dir, és molt, molt adient, més en diferents moments de la pel·lícula, no?, amb els bombardejos de Napalm o fins i tot en el moment que el personatge es troba amb el coronel Kurz, també sona aquesta cançó, és un moment de catarsi final, mica de pell de gallina també.
0: Apocalypse Now, que l'heu de veure,
1: sí,
0: no
1: sí.
0: És una pel·lícula antiga, no passa res, les pel·lícules antigues també són bones pel·lícules, ho diem per les generacions d'ara, el Jordi i jo som profes i a vegades estem patint comentaris bastant lamentables per part de les noves generacions que consideren que les pel·lícules antigues o tot aquell que és antic pues ja directament genera com una mena de rebuig, i en aquest cas doncs hi ha com tantes altres boníssimes produccions de tot tipus que estan fetes al segle XX i no passa absolutament res. Però vaja, després dels acords de pau de París, com dèiem, ja sabem que un alto al foc no és el final d'un conflicte, això ja ho sabem molt bé, però aleshores quin és el capítol final d'aquest enfrontament entre el Vietnam del Sud i el seu aliat americà i el Vietnam del Nord comunista?
1: Doncs a partir del març-abril del 75 es produeix el que es coneix com l'ofensiva de primavera, en la qual l'exèrcit del Vietnam del Nord o l'exèrcit popular del Vietnam llança una ofensiva final que culmina amb la captura de Saigon el 30 d'abril del 1975. A aquesta data les forces nord-americanes, nord-vietnamites capturen la capital, marquen el final de la guerra i la reunificació del país sota un règim comunista. D'aquest moment també són unes imatges molt mítiques que potser algú ha vist en documentals, de tots els edificis públics plens d'helicòpters evacuant a persones dels serveis diplomàtics, amb militars nord-americans fugint de la capital de Saigon.
0: I la guerra s'extendrà cap a Cambodja.
1: Bueno, la guerra ja des del principi, no?, també té altres escenaris com Laos o Cambodja, sobretot degut als continus bombardejos de la ruta Ho Chi Minh, cosa que farà que aquests altres països entrin també en aquest conflicte.
0: Aquí canviem una miqueta. Ei, alto, Jordi, canviem de terç, ojo, canviem de terç, perquè estem entrant amb nous actors, no són nous perquè tots aquests programes ja hem
1: parlat d'aquests països,
0: de Laos, sí, de Cambodja, de tots els pobles que hi habiten, però clar, aquí justament aquest moment sí que fa temps que no reprenem el fil de Cambodja, per exemple, i ara, què passa en Cambodja, no? Qui és Salot Sar i com es relaciona amb el conflicte de Vietnam?
1: Doncs Salot Sar, nascut el 1925, és un personatge khmer que estudia ràdio i electricitat amb una beca a França als anys 50. Als anys 50 a París o a França entrarà en contacte amb textos comunistes. El 1953 aquest personatge, Salot Sar, torna a Phnom Penh a fer de professor i poc després s'incorporarà al Partit dels Treballadors de Kampuchea, vale? Aquest partit amb un nom d'influència vietnamita, tot i que a partir dels anys 60 el rebatejarà el partit com a Partit Comunista de Kampuchea. Ja als anys 50 aquest personatge qüestiona la influència vietnamita en el comunisme de Cambodja. Veurem que aquest personatge possiblement també sempre tindrà com el sentiment antivietnamita molt a flor de pell. A Ginebra, a la conferència de Ginebra el 1954, s'anima, aquest personatge entre altres, animen els comunistes de Cambodja a sotmetre's al príncep regent, a Sihanouk, malgrat l'augment que està duent a terme aquest monarca a Cambodja, està augmentant la repressió contra els comunistes. Als anys 60, els comunistes khmers havien portat la lluita armada a la selva i havien portat la clandestinitat a la seva lluita contra Sihanouk. Per tant, veiem aquí com hi ha unes anades i vingudes entre els comunistes i el paper d'aquest Sihanouk. Però aquest Salot Sar a l'any 1965 viatja a Vietnam, on serà rebut per un dels dirigents comunistes vietnamites, Le Duan, que n'hem comentat anteriorment, que afirma, aquest dirigent vietnamita, que els comunistes de Cambodja són subsidiaris als vietnamites, que tenen les mateixes lluites i que tenen uns objectius totalment integrats. Aquest personatge, Salot Sar, profundament decebut i contrariat, perquè tenia un gran caràcter nacionalista que va acompanyar-lo sempre, va fer que estigués sempre temorós de l'ombra vietnamita sobre Cambodja, i de tema aquest, i rebutjar aquest poder regional.
0: No perdeu el fil d'aquest nom que estem parlant, en Salot Sar, perquè per un altre nom que no desvetllarem encara, per allò de mantenir una miqueta l'intríngulis, de seguida coneixereu de qui parlem. Per què el viatge de Salot Sar a Xina va ser un punt d'inflexió en l'evolució d'aquest personatge, Jordi?
1: Doncs perquè va viatjar a la Xina en plena revolució cultural, i a diferència del Vietnam, a la Xina Salot Sar va rebre un tracte molt més diferent, va rebre molta formació política en conceptes molt més radicals i va rebre molta més ajuda material. Això va provocar un obvi viratge de la influència inicialment vietnamita cap a la influència xinesa per part de la ideologia d'aquest Salot Sar. El 1966 va rebatejar el partit com a Partit Comunista de Kampuchea, en comptes de Partit dels Treballadors de Kampuchea, o sigui, un partit comunista, un nom més xinès. Al gener del 68 va començar una insurrecció armada a gran escala, seguint el model de guerra popular maoista, i amb l'inici de la guerra civil a Cambodja, també dins el marc de la intervenció nord-americana a la regió, va rebre aquesta insurgència comunista un munt d'armes provenients de la República Popular Xinesa. L'augment de la influència xinesa és també, per exemple, en aquest cas a Cambodja, paradigmàtica en el cas d'un dirigent dels Khmer Rojos, que parlarem després, el camarada Diuch, que era el dirigent de la presó centre de tortures Tuols Leng, a Phnom Penh. Aquest camarada Diuch era el sobrenom de Kang Keo-gyu, un estudiant de matemàtiques Khmer d'origen xinès que havia estat convertit per estudiants xinesos d'intercanvi als anys 60 en una estratègia que va ser utilitzada per la República Popular Xinesa en molts països, no només a Cambodja sinó a altres països, de la diplomàcia a través dels programes d'estudi, o sigui, com enviar estudiants xinesos a diferents països per convertir, doncs, els estudiants locals o atraure estudiants a la Xina per treure formació política en preceptes maoistes. Estan parlant del viatge de Salot Sar a la Xina. Finalment, aquest Salot Sar el 1970 decideix canviar el seu nom a Pol Pot.
0: Molt bé. Com es passa de Salot Sar a Pol Pot? Un nom segurament que sona molt més
1: conegut
0: al nostre públic, molt més conegut, com nosaltres estem dedicant aquests programes a Indochina, i l'altre li vam dedicar també a fer una breu biografia de Ho Chi Minh. En aquest també ens dediquem una miqueta, ja que ens toca, a repassar qui va ser aquest Salot Sar, Pol Pot. Però jo et preguntava, Jordi, com es passa de ser un personatge a l'altre, com es dona aquesta transformació en Pol Pot?
1: Bé, al final és una tònica general en la majoria de grans líders revolucionaris, de no utilitzar sempre el seu nom real, sinó en algun moment de lluita política agafar un àlies, un sobrenom. El mateix Lenin, Trotsky, Stalin, el mateix Ho Chi Minh, tots ells són sobrenoms, o noms de guerra, o noms que havien utilitzat per estar a la clandestinitat. El mateix Salot Sar dona sempre molta importància a l'anonimat per dur a terme aquestes activitats revolucionàries, i per això va haver d'agafar aquest pseudònim. També veurem més endavant que per l'organització interna del país sempre aquests dirigents del Khmer Roig parlaran de l'Ankar, que vol dir literalment organització, com a ens que dirigeix i regeix el destí del país, no pas del Partit Comunista, sinó d'aquesta organització més de nom eteri o nom ambigu.
0: Molt bé, hem situat Pol Pot, hem situat Cambodja en tot aquest conflicte. Ara reprenem sí o sí el fil de la història d'avui, a partir dels anys 70, amb aquests bombardejos sobre la ruta Ho Chi Minh, sobre territori de Cambodja. deies que això...
1: Exacte, aquests bombardejos sobre la ruta de Ho Chi Minh fan, a part de provocar, bueno, grans destrosses materials, milers de morts, provocar el creixement d'aquesta insurgència o guerrilla comunista que serà anomenada pel príncep Sihanouk de forma despectiva els Khmer Rojos, que serà, el Khmer Rouge, que serà el nom que perviurà la història. I per tant, bueno, serà també d'alguna forma una manera d'anomenar-los per la seva ascendència ètica, no? Els Khmer Rojos. El príncep Sihanouk també serà un personatge molt important en aquesta, bueno, aquests propers moments que parlarem ara, perquè fugirà a Beijing davant d'aquest augment de la insurgència, on serà rebut per el ministre d'Exteriors, Zhou Enlai, que es coneixia amb el príncep Sihanouk des de l'època de la conferència de Bandung i també de la conferència de Ginebra. Però, malgrat el bon tracte rebut per les autoritats xineses, que sempre van tenir un tracte molt deferent amb aquest príncep Sihanouk, tant Mao com Zhou Enlai negociaven al mateix moment amb Pol Pot la creació d'un front unit a Cambodja contra el general Lon Nol, que el 1970 havia fet un cop d'estat per deposar a Sihanouk, i aquest general Lon Nol havia estat acusat per diferents, no?, tant pels Khmer Rojos com per Sihanouk, de ser pro-americà.
0: Val, aleshores, en tot això, quin és el paper de Sihanouk? En tot això, exactament, quin és el seu rol i, bueno, com el desenvolupa?
1: El príncep Sihanouk era, clar, una figura monàrquica, una figura que tenia consens, no?, i tenia legitimitat a nivell internacional, però tant els Khmer Rojos com el Mao i Zhou Enlai el fan servir com un titella. El propi Sihanouk, en un moment determinat, fa una crida a enfortir les files del Khmer Roig per combatre el règim de Lon Nol, d'aquest general pro-americà. Això provoca que tant els Khmer Rojos com, bueno, com ell mateix rebin una gran quantitat d'ajuda militar i econòmica de la República Popular Xinesa. Aquí es produeix un fenomen curiós o paradoxal, que és el paper d'una figura monàrquica com a cavall de Troia del maoisme més radical a Cambodja. Perquè realment aquest personatge monàrquic operava com a titella de Mao, de Zhou Enlai i del propi Partit Comunista de Cambodja. Tots aquests personatges de primera fila d'aquest règim dels Khmer Rojos sempre durant diferents moments aprofundeixen en els estudis maoistes durant els anys 70, i això era clau per entendre l'evolució del règim dels Khmer Rojos i de les seves polítiques a partir del 75, sobretot a partir de la presa de Phnom Penh l'abril del 1975, amb la fundació de la Kampuchea Democràtica, un estat totalment beneït per Mao Zedong.
0: Molt bé. És aleshores que comença el que es coneix com el govern dels Khmers Vermells. Quines són les polítiques que despleguen a Cambodja?
1: Doncs, com dèiem, unes polítiques maoistes extremistes, sumament radicals, com per exemple directament l'evacuació de les ciutats, l'abolició dels diners, l'abolició dels mercats, una col·lectivització accelerada i una obligació del treball esclau als camps. Es calcula, són diferents fonts, que només els primers dies durant l'evacuació de Phnom Penh van morir al voltant de 20.000 persones. Cambodja estava dominada per aquest hangar, que volia dir organització, que era una entitat sense nom que amagava el paper o els, diríem, fils de control reals del Partit Comunista de Kampuchea, que va rebre en tot moment gran ajuda i econòmica i material i militar de la República Popular Xinesa, amb centenars d'instructors i assessors xinesos, amb més de milions de dòlars en ajudes. Unes ajudes que el propi Mao va poder, no, diríem, comentar directament amb Pol Pot en algunes trobades que es van trobar que es van fer a Pequín, que beneïa totalment, no, les polítiques que estava fent el Khmer Roig com a les polítiques que a ell potser li hauria agradat fer, no? Allò, hòstia, doncs, el deixemple que supera, no?, el mestre, no?, el padawan que supera el seu mentor, doncs això una mica com es sentia Mao respecte als Khmer Rojos.
0: Uh-huh. Aquí deixo uns segons per si vols recuperar el llibre, que si vols ensenyar a la càmera, per si això després, val? És un senyor llibre que té molt treballat, es veu amb diferents tonalitats de pòsit marcant.
1: Sí, sí, sí, de friki.
0: Bueno, això és del llibre treballat, és del llibre viscut, però aquí, vull dir, ens aturem perquè a més hi ha algunes, diguéssim,
1: algunes frases interessants, algunes converses que no deixen de ser ensabonades, una mica fins i tot, podríem dir, que a mi em farien sentir incòmode si algú em digués això o si jo li hagués de dir això a algú, però ells ho feien, no? Segons testimonis de l'època, en una trobada al juny del 75 de Pol Pot amb Mao, Pol Pot deia, extremadament emocionat, estem molt feliços de poder trobar-nos aquí amb el gran líder, president Mao. Mao va respondre, nosaltres us aprovem, moltes de les vostres experiències són millors que les nostres. Xina no té cap tipus de dret a criticar-vos. Esteu fonamentalment en allò que és correcte. Esteu sent
0: fonamentalment.
1: Fonamentalment en allò correcte.
0: Molt ara significatiu el fonamentalment.
1: No sé què més podíem fer per estar totalment en el camí correcte.
0: Però bueno, Mao deia que fonamentalment.
1: Però Mao reconeixia que en aquell moment, era mitjans dels anys 75, a la Xina tenien un país capitalista sense capitalistes, i ho deia el propi Mao. Dic, això és poca broma. Pol Pot assegurava que en el futur ens asseguraríem d'actuar en conformitat amb les vostres paraules, per tant, com que encara quedava camí per fer, encara hi havia molta feina per fer a Cambodja. Perquè Pol Pot es vantava d'haver estat un gran admirador dels textos de Mao, un gran estudiós de tota la seva obra.
0: Molt bé, clar, ara ja ens estàs dibuixant, però concretem en forma de pregunta.
1: Un fan, un supergrupi que va anar massa lluny.
0: Exacte, però i aprofitant-se d'aquesta situació o no, però exactament què és el que vol en Mao Zedong de Cambodja?
1: Doncs d'alguna forma Mao ja també s'ha dit que al final de la seva vida estava ja bastant avançat en una malaltia que l'estava deixant cada cop més incapaç, però que veia en aquell moment com el seu projecte revolucionari que ell havia somiat o que ell havia imaginat estava tenint èxit a Cambodja, o almenys això és el que ell s'imaginava, on a Cambodja s'estava donant a terme una versió pròpia de les reformes maoistes més extremes. Però clar, Cambodja en aquest moment, no, pel que s'ha pogut estudiar, hi havia un règim que estava basat més en la correcció política abans que no pas en el coneixement expert.
0: O sigui, ells preferien...
1: Preferien, per exemple, adolescents adoctrinats que no pas professionals formats. Hi ha un exemple... No,
0: d'això en aquest meravellós llibre de El Maoismo.
1: Exacte. Per exemple, alguns assessors xinesos que anaven a Cambodja, no, a ajudar al govern del Khmer Roig, es trobaven en situacions bastant incòmodes, com per exemple a una refineria de petroli a Kampong Son, una refineria, per tant, d'un recurs cabdal pel país. La majoria del quadre directiu i de la força laboral d'aquesta refineria de petroli tenien entre 8 i 18 anys. Vale? Per tant, eren treballadors...
0: Treballadors a una refineria entre 8 i 18 anys.
1: I els referien a, com a avis, als assessors xinesos que tenien entre 30 i 40 anys, quan hauria de ser l'edat, no, dels treballadors d'una refineria entre 30 i 40 anys. Doncs no, aquests eren entre 8 i 18. Perquè al final el maoisme també una de les característiques i també de la revolució cultural era la veneració que va de tot allò juvenil. Potser tots aquests adolescents, ara que les classes ens critiquen, no, com a vells, que tot això que és vell no saps per res, és el mateix que feien els guàrdies rojos de Mao. Tot allò que és vell, antiquat, s'ha d'eliminar. Vull dir que potser aquests adolescents ara estan fonamentalment en allò correcte, com diria Mao. Però, bromes a part, per exemple, aquesta veneració cap a tota la correcció política extrema també posava nerviosos els propis xinesos. Un cas, per exemple, també d'un enginyer que va refusar la possibilitat de viatjar als temples d'Angkor Wat perquè el pilot que li van assignar només tenia 17 anys i una nula, o gairebé nula, experiència científica, experiència tècnica en pilot d'avions, però tenia molta voluntat política. Això dèiem la preferència de la correcció política abans de la formació com un element característic del règim dels Khmer Rojos. Però tot i això que hem explicat ara, malgrat tota aquesta adulació de Pol Pot cap a Mao, Pol Pot sempre es va vantar que la revolució cambodjana estava lliure de tota influència estrangera.
0: Quin personatge més interessant que ens estàs dibuixant avui amb Pol Pot. Clar, per acabar de fer conclusió o d'assimilar tot això, com podem definir, Jordi, l'orientació ideològica dels Khmers Rouge, dels Khmers Vermells?
1: Doncs podríem anomenar-la una barreja entre maoisme extremista o superradical i un nacionalisme antivietnamita. Al final, els cambodjans, no, els Khmer Rojos, eren profundament antivietnamites, recelaven de Vietnam com el seu enemic principal i, a part, volien aplicar unes polítiques maoistes extremes. Aquest extremisme els portarà fins i tot a deslligar-se del patronatge de la República Popular Xinesa, a qui es vanten d'haver superat. El propi Mao em va dir que estàvem fonamentalment allò correcte i que estava orgullós del que havíem fet. Doncs ens hem superat el nostre mestre, i fins i tot es van atrevir els Khmer Rojos, a partir dels anys 75-76, a perseguir a la població xinesa resident a Cambodja, sobretot d'aquests, la classe formada per classe comerciant, a qui s'acusava de ser agents estrangers. La mort de Mao, al setembre del 76, va fer que el vincle ideològic entre la República Democràtica de Kampuchea i la Xina s'escardés. Deng Xiaoping va ser vist com un contrarrevolucionari per les reformes econòmiques que va dur a terme. Tot i això, la relació entre els dos països es va mantenir per la enemistat compartida contra el Vietnam.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: The Killing Fields, de, això ja és un tema de Mike Oldfield, d'una pel·lícula, oi Jordi?
1: Exacte, bueno, és la cançó es diu Etude, la banda sonora de The Killing Fields, pel·lícula dels anys 80, segurament una de les millors pel·lícules, o almenys de les que jo hagi vist, que més m'han agradat, que parlen sobre què va ser la vida sota el règim del Khmer Roig, amb la qual s'explica la vida d'un treballador cambutja, que treballava amb un periodista nord-americà que no pot escapar de Phnom Penh quan arriben els Khmer Rojos, i la seva lluita per la supervivència un cop és portat als camps d'extermini o camps de la mort, vale, que eren tots aquests centres de treball agrícola forçat, a la qual van morir, es calcula en total del genocidi cambutja, uns 2 milions de persones.
0: Carai.
1: Bueno, doncs pel·lícula amb... molt recomanable i, bueno, si la... molt trista, molt dura, però que recomanem de forma molt, de, molt vehement.
0: The Killing Fields, molt bé. Perfecte, continuem. Perquè amb el final de la guerra, justament, de 1975, el que estem comprovant és com es destapen els conflictes ancestrals entre Vietnam, Xina, Cambodja, i que es veuen reflectits en actes concrets. Quins seran aquests fets que caracteritzen les relacions entre aquests països?
1: Bé, de fet, no cal esperar al final de la guerra, perquè ja a principis dels anys 70 el propi Pol Pot dirigeix una sèrie de purgues contra tots aquells comunistes khmers que havien estat entrenats al Vietnam, perquè els podia acusar de ser agents estrangers, de tenir una influència negativa cap a la puresa ideològica que ell pretenia cap al seu país. També el 1974 comencen a haver-hi alguns conflictes fronterers, petites escaramusses entre la República Popular Xinesa i el Vietnam. A partir de l'abril del 75, ja un cop s'ha conquerit Saigon i ja els, bueno, els khmers han entrat a Phnom Penh, els conflictes entre Vietnam i la República Democràtica de Kampuchea comencen a prendre més forma, es produeixen uns atacs constants cap a la minoria vietnamita de Cambodja, fet que provoca un augment del nombre de refugiats que intenten creuar la frontera. L'evacuació americana de Vietnam, vale, provoca també que la República Popular Xinesa temi un augment de la influència vietnamita i soviètica a la regió. Per tant, aquí hi haurà com un joc d'equilibris que anirà desenvolupant a partir de l'any 1975. Per exemple, al setembre del 75, Lê Duẩn, el dirigent comunista vietnamita, visita Beijing, però Mao li nega més ajuda econòmica. Què provocarà aquesta negativa? Doncs que Vietnam, en les seves celebracions per la victòria contra els Estats Units, comenci a emetre poemes que commemoren l'expulsió dels xinesos al segle XIV. I aquí, per tant, connectant, no,
0: com dèiem,
1: amb el passat, no, l'enemistat de Vietnam i Xina, veient la Xina o tornant a posar la Xina com a enemic clàssic en l'imaginari col·lectiu dels vietnamites. Molt bé, ara hem estat lluitant contra els francesos, contra els americans, però el nostre enemic clàssic sempre ha estat la Xina, i segurament entre, no, entre línies volem dir i seguirà sent la Xina el nostre enemic de sempre. Això provocarà, òbviament, una escalada en les tensions. La visió del Vietnam sobre la Xina com a país expansionista i cobdiciós és la mateixa imatge que tindrà el Cambodja sobre Vietnam. O sigui, veiem com aquests odis ancestrals que hi ha i encurets en el passat, que havíem vist en els episodis 1 i crec que 2 també d'aquesta llarga sèrie d'Indoxina, no? Entre la lluita entre els reietons de Laos, la influència de Siam, el poder de l'imperi Khmer, els diferents regnes vietnamites, sempre l'òrbita dels xinesos, de l'imperi xinès al nord, tot això no ha desaparegut, ha canviat de forma però segueix estant allà.
0: És que m'encanta perquè justament hem d'arribar al final perquè agafi coherència allò que ens explicaves als capítols 1 i 2, que després a les conclusions ja aprofundirem, però per anar-ho començant a treure la puteta amb aquest tema, i és com la importància dels conflictes ancestrals que encara...
1: Bueno, els canvis i continuïtats, no? Vull dir, entendre el passat per entendre el present.
0: Després ja aprofundirem, però clar, tot això que ens està explicat, dit d'una altra manera, és que sembla com que a Indoxina s'uneixen fort contra el forani, però és un miratge, no? Perquè després els conflictes allà estan. Com és això?
1: Exacte. Bueno, la solidaritat indoxinesa contra l'imperialisme, que pot arribar en algun moment ser molt, molt forta, s'esquerda quan l'imperialisme recula. En aquest moment es veu com augmenten les tensions entre els tres actors principals de la regió, el Cambodja, la Xina i Vietnam. Veiem també com aquest internacionalisme marxista només ho és en aparença. Moltes vegades la solidaritat, hem vist al llarg d'aquests dos últims programes, quan parlàvem de les ajudes, no?, que rebia en Vietnam per part de la Xina, per part de la Unió Soviètica o en diferents direccions, moltes vegades estava revestida d'una mena de paternalisme i imperialisme confucià. Què vol dir això? Doncs regir un principi d'autoritat, no? Dir als altres allò que han de fer, allò que és correcte, però si no em fan cas, sentir-me traït. O sigui, en el cas, si em desobeeixen.
0: I l'escalada, en part per l'obsessió malaltissa, com ens has ja explicat, d'en Pol Pot, seguirà en augment i provoca mort.
1: Exactament, a partir del març del 1977 segueixen les purgues de població d'ètnia vietnamita a Cambodja, es produeixen milers d'assassinats dins un context que estan havent-hi centenars de milers de morts de població cambodjana per causa de les tortures, morts de gana, de malalties o directament d'execucions. Es produeix paral·lelament aquestes purgues de la població estrangera, que és encara més susceptible de ser un enemic del Khmer Roig. Al desembre del 77 es produeix un trencament total de les relacions entre la República Democràtica de Kampuchea i el Vietnam, degut, entre d'altres, el que hem comentat ara, l'augment de la paranoia del Khmer Roig sobre l'amenaça vietnamita i l'augment de les purgues dels enemics interns i externs. En aquest moment, la República Popular Xinesa segueix recolzant el Khmer Roig per debilitar el Vietnam, cosa que provoca també, a la vegada, un augment de tensions entre ells dos. Es produeix a la vegada un augment de la persecució de població d'ètnia xinesa a Vietnam, per tant aquí hi ha població en els diferents països que sempre també va pagant les conseqüències d'aquestes tensions geopolítiques. Al llarg de l'any 1978, centenars de milers de població d'ètnia xinesa resident al Vietnam tornen a la Xina per fugir del que ells creuen que és la influència soviètica que té el Vietnam.
0: I com reacciona el Vietnam, que ja acabes de comentar que està rebent per totes bandes, com reacciona davant d'aquesta violència i d'aquesta persecució?
1: Doncs aquest augment de conflictes fronterers, tensions de repressió de la minoria vietnamita i l'enemistat cada cop més exacerbada per part del règim del Khmer Roig provoca el desembre del 78 la invasió vietnamita de Cambodja, que provoca la fugida precipitada de Pol Pot i del Khmer Roig. El 7 de gener del 79, pocs dies després, els vietnamites entren a Phnom Penh, on es troben una ciutat fantasma, una ciutat buida, totalment abandonada, en ruïnes. Es funda la República Popular de Kampuchea, liderada per Heng Samrin, on s'instaura un govern pro-vietnamita i pro-soviètic.
0: Uh-huh. I clar, per tancar amb el personatge o per començar a tancar el personatge, Pol Pot fuig de Cambodja envaïda pels vietnamites, com ens acabes de dir, i què fa?
1: Doncs un cop marxa fuig de Phnom Penh, el primer que fa és alliberar del seu presidi a Sihanouk, a l'antic rei del país, i l'envia a l'ONU per denunciar l'agressió vietnamita. Tot i que Sihanouk acabarà fugint i exilant-se a la Xina, va dir, a mi què m'expliques ja, jo ja no vull saber res de tot això.
0: Suélteme del brazo, senyor.
1: Sí, deixa'm en pau ja. Mentrestant, això passa, Pol Pot seguirà dirigint la insurgència contra la República Popular de Kampuchea, per tant aquest règim pro-vietnamita, des de la frontera tailandesa, on morirà l'any 1998, rodejat de tot tipus de comoditats, la seva caseta amb el seu jardí i la mar de feliç. Però això sí, aquesta insurgència contra la República Popular de Kampuchea rebrà ajuda i suport de Tailàndia, de la República Popular Xinesa i dels Estats Units.
0: Sí, en parlarem, perquè la geopolítica aquí ens està patant el cap a alguns, però com li dedicarem una estona després ho aclarim. Com són les primeres passes d'aquest govern de la República Popular de Kampuchea?
1: Aquest govern serà liderat per, hem dit, Heng Samrin, durarà entre el 1979 i el 1993. Serà el govern de facto de Cambodja, mentre que la República Democràtica de Kampuchea, liderada pel Khmer Roig, serà el govern de Yure, el govern reconegut per la ONU fins als anys 90. Que després, bueno, ja veurem, no, el tema que has comentat tu, el tema dels suports internacionals. La República Popular de Kampuchea, dirigida per Heng Samrin, rebrà boicots internacionals i sancions econòmiques per part de la República Popular Xinesa i dels Estats Units. Malgrat tot, i malgrat les dificultats i l'estat de guerra civil, el govern de Heng Samrin dirigirà la difícil, costosa i dolorosa reconstrucció del país. L'any 1991 abandonarà l'estructura de partit únic i diríem que introduirà el multipartidisme.
0: Molt bé, i per altra banda ja la Xina d'en Deng Xiaoping, el dirigent que succeeix Mao, ja és al capdavant, intenta conquerir Vietnam.
1: Intentant conquerir Vietnam o fer una operació de càstig entre el febrer i el març del 79, envia a milers de soldats al nord de Vietnam en una campanya, com dit, punitiva, fent servir també, seguint el model de la Gran Corea, la tàctica de l'onada humana, però que serà una campanya militar totalment fallida amb un gran cost humà. El resultat d'aquest conflicte molt incert provocarà d'altra banda la destrucció, no, o la devastació del nord del Vietnam.
2: Bạch Nga rin tốt phía rập hiếp ở bóng chứ tùm mất dân đòi rung riêng.

0: Recta final, i no anem ràpid perquè no ens volem deixar res d'aquesta recta final, que ja tanca 5 programes i que hi ha moltes cosetes que hem de dir per tancar. Com va transformar-se la ideologia compartida en enemistat mortal entre el Khmer Roig, entre els Khmer, el règim dels Khmers i el Vietnam?
1: Bé, doncs, com hem anat comentant, en aquesta història s'hi han anat barrejant divergències ideològiques, geopolítica i odis ancestrals. Els conflictes entre Cambodja, Vietnam i la República Popular Xinesa s'entenen també dins el context, no, de pols en les relacions sinosoviètiques i a la política d'equilibris en el si del bloc socialista en el món bipolar de la Guerra Freda. Hi ha un llibre que no està publicat en castellà, que es diu Brother Enemy, del periodista Nayan Chanda, que explica molt bé les dimensions internacionals d'aquest conflicte específic entre Cambodja i Vietnam i Vietnam i Xina. Per exemple, no, el paper dels Estats Units, que estaven encara ressentits amb el Vietnam per la patir d'aquesta derrota, però que es trobaven en una posició complicada. No podien donar suport directe al Khmer Roig per motius obvis, o no tant, depèn, però hi veien una oportunitat per debilitar la influència soviètica i vietnamita donant suport tàcit a la Xina i indirectament a la resistència del Khmer Roig contra els vietnamites. Aquesta política també formava part de l'estratègia més àmplia, no, de contenció de l'expansionisme soviètic.
0: Val. I la Unió Soviètica en tot això?
1: La Unió Soviètica donava suport total al Vietnam. Al final era el seu aliat a la regió, donaven ajuda militar i econòmica per sostenir aquesta ocupació a Cambodja per part dels vietnamites, però òbviament les motivacions darrere d'aquest suport soviètic al Vietnam era sobretot l'estratègia d'utilitzar Vietnam com a contrapès a la influència xinesa al sud-est asiàtic. Pels soviètics, el Vietnam era la seva pota a la regió del sud-est asiàtic, per tant veiem com cadascú tenia aquí la seva
0: agenda. Vull dir,
1: exacte.
0: Jo recomano, per entendre tot això, perquè quan m'ho explicava el Jordi, va costar, necessito un paper al davant i les típiques fletxetes de aquest va amb aquest, aquest va amb aquest, perquè és enemic d'aquest.
1: Exacte, i a part Vietnam també tenia problemes, no, per sostenir aquesta ocupació de Cambodja en un país que ha sortit d'una guerra de, bueno, que portant molt temps en guerra amb els Estats Units i anteriorment amb França, gairebé no s'havien recuperat d'una guerra, que ja estaven en una altra, i com podien, no, sostenir aquesta ocupació. Però els costos financers i humans eren molt grans, el govern vietnamita havia de lluitar per equilibrar aquests objectius amb les preocupacions domèstiques.
0: Molt bé, i si recuperàvem Cambodja fa uns quants minuts ja, per situar-lo en aquests moments del segle XX, també situem un altre protagonista que teníem als primers programes d'aquesta nissaga d'Indochina, de 5 programes, que és Laos.
1: Què passa amb Laos? Doncs també...
0: No la voldríem deixar pas de Laos.
1: Exacte, vale. No cal. El Partit Popular Revolucionari de Laos, o Patet Laos, que era com es diu en el seu idioma, arriba al poder al desembre del 75, proclamant la República Democràtica Popular Laos. Per tant, règim també socialista, fortament influït per Hanoi, que desplega tropes i assessors. Converteix això, Laos, en un estat satèl·lit de Vietnam a la regió, per tant també dins de l'òrbita soviètica, on assignen diferents tractes d'amistat i cooperació, consolidant la presència militar vietnamita en el seu territori, però a la vegada fa entrar Laos, no, no en confrontació directa amb Cambodja i la Xina, però sí que la Xina sembla veure Laos com un aliat de Vietnam, ergo un aliat soviètic, per tant algú que s'hi ha de boicotejar en la mesura del possible. Això provocarà uns efectes interns, bueno, doncs, dolents per Laos en molts moments, perquè hi haurà massa dependència respecte a Vietnam, i molts sectors de la població veuran com la sobirania nacional Lao s'ha perdut per estar tan subordinada al règim de Hanoi.
0: Molt bé, jo crec que podem anar fent el tancament, Jordi. No sé si ens deixem alguna cosa més, però segurament, perquè és un tema, doncs, igualment, que segurament es pot apostar
1: d'actualitat i que sempre hi ha coses a dir,
0: però justament com està d'actualitat, doncs dediquem els últims minuts, que no ens queden gaires, ja per situar Indochina ara què? Vietnam ara què? Geopolíticament com està la cosa després de tot aquest ball?
1: El sud-est asiàtic, l'any 1967, es funda l'ASEAN, l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, que era una associació, un organisme regional que tenia per objectiu formar un bloc oposat al comunisme a la regió. mica en mica els seus objectius van canviant, van passant a ser més cooperació econòmica, i Vietnam entrarà a formar part d'aquesta organització el 95, Laos el 97 i Cambodja el 99. Vale? Aquesta ASEAN tindrà un paper de reguladora de relacions i cooperació regional, però també d'una forma Beijing, no? El règim xinès intentarà influir fortament a la regió sent el seu principal soci comercial, de tant de tots els països per si mateixos com de l'ASEAN com a bloc. Actualment, els únics països on hi perviu un règim de partit únic és Laos i el Vietnam. Algunes tensions, vale, que hem estat comentant, perviuen, alguns conflictes fronterers perviuen, per exemple, entre Cambodja i Tailàndia. Hi ha hagut sempre unes disputes per la propietat d'uns temples que estan a la frontera, o més recentment, fa unes setmanes, vaig llegir una notícia que havien trobat haver-hi escaramusses a la frontera entre Cambodja i Tailàndia amb la mort d'alguns soldats que havien estat allà, doncs, a Orinsa. Un conflicte molt més de llarg abast, el conflicte entre Vietnam i la Xina, al mar de la Xina Meridional, per la possessió de les illes Paracels i Spratly, un conflicte en el qual Xina també s'ho disputa amb altres països com Filipines o Malàisia, i, bueno, altres conflictes que podríem parlar, però que sí que el que veiem és com després...
0: Conclusió de conclusions.
1: Conclusió de conclusions. Veiem aquí una gran quantitat de canvis al llarg de tots aquests cinc programes, però també una relativa gran quantitat de continuïtats històriques. Hem vist com algunes rivalitats ancestrals han perviscut més de al llarg de 2.500 anys. Hi ha hagut moments d'aliances, però també hi ha hagut molts moments de conflicte, però hi ha hagut algunes rivalitats ancestrals que sempre han estat allà latents i que han aprofitat qualsevol oportunitat per tornar a aflorar.
0: Ja pots respirar. Ara sí. Programa 476, 485, 498, 510 i aquest que estem acabant ara, els cinc programes que ens ha ofert, ens ha portat
1: aquest gran Jordi, viatge,
0: aquest gran viatge que hem fet per la Indochina, que a mi, com et deia, venint en cotxe, que m'ha fet venir ganes de viatjar per la zona, perquè clar, és una molt bona classe d'història, de conèixer,
1: una bona introducció per conèixer, sí, el país, sí. També, com ho comentava, per aconseguir aquest tipus d'alguns tipus de llibres que aquí no es troben, llibres que venen d'aquesta regió, almenys en castellà, costa molt trobar. Jo, molts dels llibres que he llegit sobre aquesta regió són comprats a aquests països directament.
0: Molt bé, doncs posem punt i final a la saga d'Indochina. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès. Sabem que quan vulguis, descansa ara, que has de descansar, però que pots venir al Troia a iniciar qualsevol altra saga que ningú altre en català farà, li dedicarà 5 programes, i per tant...
1: Bé, idees no en falten, idees n'hi han.
0: Doncs moltíssimes gràcies, reitero, en nom de l'equip del Troia, en Jordi Sallarès.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: FM. Ràdio Palafolls.